0: el verb descontextualitzar.
1: Jo descontualitzo.
2: Com era?
1: Pues jo descontualitzo, no?
2: Descontextualitzar.
0: Molt bé! Quina és la segona persona del plural del passat?

0: estás realitzant?
1: Ay, qué bien que te estáis riendo los dos.
2: No sé.
0: De realitzar.
3: Sí.
2: Havien realitzat.
3: Sí? Ah, segur?
2: Segur.
3: Segur, segur. Havien realitzat. Reconec que no els he posat gens fàcil.

0: Notícies en xarxa.
1: L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. El Departament de Salut ressalta més el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa, perquè 7 de cada 10 afectades són dones. L'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI per l'envelliment de la població.
2: Els especialistes asseguren, però, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova forma de medicaments, tot i que de moment no té cura.
3: A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
4: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
3: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer: la pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
4: Que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
3: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer: la pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. La depressió al baix nivell educatiu.
5: Empordajove.cat. Tota la informació que t'interessa a un clic.

0: Bona nit.
1: Vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé? Aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Balls de saló, salsa, bachata i balls en línia per a tots els nivells.
2: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
3: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
2: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
3: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
2: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
4: Informació, música, entreteniment.
5: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

Atenció, si us plau. Si reps un missatge de text, si reps un correu, si et truca una veu que sembla de la teva família, si et visiten a casa teva per a qualsevol tasca que tinguis que pagar. Atenció. Verifica bé la realitat del que et demanen o, en cas de dubte, truca a la policia de seguida. No deixis entrar desconeguts a casa. Prou d'estafes. Tu tens l'última paraula. És un consell de Ràdio Vila-sacra.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: A Borges fa més de 125 anys que seleccionem les millors varietats i l'origen dels nostres fruits secs i fruites dessecades per garantir la més alta qualitat i sabor. A més d'estar deliciosos, la fruita seca és molt completa i amb bons valors nutricionals, així que poden ser els teus grans petits aliats per cuidar la teva salut. No t'oblidis de portar sempre amb tu els fruits secs Borges, els bons.
2: Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Entra a comerlin.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlin. Conservem la teva energia.
3: Què necessites avui?
4: Hola, sóc la intel·ligència artificial de Talent You Hiring. T'ajudo a optimitzar la selecció de personal estalviant-te temps i recursos. Faig entrevistes en qualsevol idioma, a qualsevol hora. I mai demano cafè ni vacances. Puc analitzar centenars de candidats en minuts i donar-te dades clares. Però la decisió final sobre qui contractes sempre és teva. Prova'm gratis a talentyou.ai.

0: el patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.
1: Vas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: Lani.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
4: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

emociona't. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.

0: Gina, escolta, avui parlem de caldos.
1: Sí, parlem de caldos perquè ara sí que...
0: Venen tant de gust,
1: tant de gust
0: ara.
1: Sí. I parlem de caldos perquè, bueno, jo crec que, a part de que ara entren molt bé perquè ens escalfen, ens ajuden a mantenir-nos hidratats, també donem idees per intentar fer-los a casa, no? Perquè sempre és una cosa que sovint fa mandra perquè no sabem fer, o ens pensem que és molt feixuc, que acabem comprant de pot, que... Segons quin de pot...
0: N'hi ha alguns
1: que se salven perquè els ingredients sí que són bons i poden ser com un comodín d'allò de dir...
0: Els de Neto, per exemple, són excel·lents.
1: Sí. Sobretot mireu els ingredients el dia que agafeu un caldo de pot perquè realment verifiqueu que portin els ingredients que han de portar, que han de ser verdures...
0: Aigua
1: i prou.
0: I una mica de sal.
1: Exacte.
0: I ja està.
1: O pollastre si és de pollastre, o peix si és peix, però res.
0: Quan comencem
1: més
0: a veure aromes, llevats,
1: sí,
0: i
1: midons,
0: coses d'aquest tipus,
1: maltodextrines i coses així,
0: patata de no sé què i tal, tot això ja no anem bé. Ja no anem. I la majoria, per desgràcia, són així.
1: Exacte.
0: Que si de tant en tant en prens un no passa res, però si ets de caldos i no t'agrada fer-los, primer, escolta això, t'explicarem com fer-los, i si encara no vols fer-los, comprar els que siguin de bona qualitat.
1: Sí.
0: Què ens aporten a nivell nutricional els caldos?
1: Mira, a nivell nutricional, en primer lloc, com hem dit, ens aporten, com que aporten molta aigua, ens ajuden a hidratar-nos, a mantenir-nos hidratats. Aleshores, els caldos són una molt bona estratègia per aportar, doncs, aigua al nostre organisme. Però més, en funció dels ingredients amb els que preparem el caldo, també ens aportarà certs nutrients. Si posem més verdures, doncs, poden ser més depuratius o més diurètics, poden ser també molt remineralitzant, sobretot si afegim, per exemple, algues o espines de peix. És a dir, que en funció, o per exemple, si el féssim amb un caldo d'ossos, que també pot ser molt interessant, el caldo d'ossos porta glutamina, que és un gran reparador de la mucosa intestinal. Per tant, en funció de quin caldo preparem, ens aportarà també uns beneficis o uns altres, a part de sempre, doncs, aportar-nos els minerals i les vitamines de les verdures que contenen.
0: Els que quedin, també, perquè...
1: Sí, clar, n'hi ha alguns que poden ser més termo hàbils i aleshores desapareixeran, no?, o en disminuiran en quantitat, però n'hi ha alguns que sí que aguanten bé, aleshores...
0: I què són?
1: Exacte.
0: Que no només prendre aguatxirri, que dirien, i esclar, sinó que té nutrients interessants. Com els preparem? Perquè hi ha moltes teories també sobre com s'han de preparar, si l'aigua ha de portar sal o no ha de portar sal, quina mida ha de ser la verdura que tallem, etc. Quanta estona ha de bullir, tot això.
1: Mira, per preparar un caldo bàsic de verdura, els consells que jo us donaria perquè quedin saborosos i per potenciar el seu contingut en nutrients serien, en primer lloc, tallar les verdures, que hi ha molta gent que les posa senceres, que també és una opció, però si les tallem més petites en extraurem encara més contingut sobretot de sabor, i quedaran molt més bones. I una altra cosa que podem fer és no només tallar-les petites, sinó saltejar-les lleugerament una miqueta abans. A la mateixa olla on prepararem el caldo, posem una mica d'oli d'oliva verge extra, afegim les verdures, les saltegem una miqueta, uns 3-4 minuts, aleshores ja afegim l'aigua i comencem la cocció.
0: I amb això que guanyem més sabor encara?
1: Sí, encara més sabor.
0: Molt bé.
1: Aleshores és quan queda el caldo, hi ha moltes vegades que diuen que hi ha un caldo blanc i un caldo fosc, no? Si no saltegem les verdures o si les posem senceres, que quedarà una aigua més clara, si sofregim així una mica les verdures, quedarà un caldo més fosc de color.
0: Molt bé.
1: Però a nivell de sabor queda molt, molt més potenciat i a mi personalment m'agrada més. Però bueno, sempre en funció del temps que tinguem, doncs podem posar-nos a saltejar o directament posem a bullir.
0: Molt bé.
1: Aleshores, afegim aigua i no posem sal.
0: Ah.
1: I aquí és lo important. Perquè quan nosaltres cuinem amb sal, per exemple, quan bullim un bròquil, la sal el que fa és crear un efecte osmòtic. És a dir, quan nosaltres bullim un bròquil i afegim sal, el que estem fent és que els minerals que conté el bròquil es quedin al bròquil, que no passin a l'aigua. Que això és el que ens interessa, perquè nosaltres el que ens menjarem és el bròquil. Però en un caldo ens passa totalment al contrari. El que ens interessa és que tots els minerals i nutrients que puguin tenir aquestes verdures passin a l'aigua. Aleshores, el que fem, quan ja tenim aquestes verdures trossejades i, si voleu, una mica saltejades amb oli, afegim aigua fins a cobrir les verdures i un parell de dits més, aproximadament, i a foc baix les deixem que es cuinin aproximadament una horeta.
0: Una hora?
1: Sí, o si podeu fer una miqueta més.
0: L'olla tapada?
1: L'olla tapada, a foc baix, i que es vagi cuinant sense la sal.
0: Xup-xup, anar fent.
1: Exacte, i aleshores els últims minuts de la cocció, poden ser doncs, els últims 5 minuts, sí que afegiríem la culleradeta de sal i deixem que acabi la cocció. En el cas que afegíssim ja una mica de pollastre, per exemple, el que és important és l'espuma aquesta que deixa anar, anar-la traient també amb una...
2: No sé com una escumera.
1: Exacte. Mm-hmm. Anar traient aquesta escuma perquè moltes vegades poden quedar restes de toxines que pugui tenir l'aliment, aleshores mm-hmm. això ho anem retirant. I aleshores, si afegem carn o pollastre, sí que el temps de cocció ha de ser una mica major, una hora i mitja, per exemple, mm-hmm. dues. En canvi, si el volem fer de peix, quan afegim l'espina o el cap del peix, normalment s'acostuma a deixar menys estona perquè ens interessa que quedi un caldo més clar. Aleshores, normalment en 20 minuts, mitja hora, el caldo de peix ja estaria.
0: I les pastilles de caldo? Abans hem parlat dels caldos d'abric, hem dit com havien de ser els més saludables i ens hem quedat amb poques marques, tot i que hi ha alguna marca que fa caldos de tota mena.
1: Quin problema tenen les pastilles? Que de verdura en porten poc i menys, i el que porten és una gran quantitat de sal, o sigui, bàsicament és sal i potenciador de sabor, que és el glutamat monosòdic. I aquest glutamat monosòdic, hi ha estudis que demostren que poden tenir efectes negatius sobre el sistema nerviós, que poden donar nerviosisme o poden donar mal de cap. Hi ha gent que pot ser fins i tot més sensible o més intolerant a aquest glutamat monosòdic. I a part també porta doncs, molts additius, molt conservants, midons, greixos de mala qualitat i del que ens interessa, que són les verdures, molt poc. Per tant, una pastilla de caldo no faria la funció de nutritiva o que tindria un caldo fet a casa.
0: Molt bé, molt bé.
1: Si en algun cas, alguna recepta, poseu aquesta pastilla no tant per fer caldo, sinó per donar sabor,
0: clar,
1: jo us diria substituïu per miso, que el miso també ajuda a potenciar aquest sabor.
0: Molt bé.

0: Küss mich, cha cha cha.
1: Bona nit.
2: Insistir.
3: Grapejar.
2: Controlar.
3: Aïllar.
2: Humiliar.
3: Seguir.
2: Assetjar.
3: No en deixem passar ni una. Ni la meva forma de vestir.
2: Ni l'alcohol justifiquen cap agressió.
4: Contra la violència masclista, no en deixis passar ni una. Truca al 900 900 120.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: Hola, em dic Derek Trochet. Avui llegiré el poema Jo sóc la lluna. Jo sóc la lluna, blanca i rodona, més fet rodona de rodolar. Pel cel rodono, del cel us miro, sempre vigilo, quin bo que hi fa. Jo sóc la lluna, que us vinc a veure, tot passejant-me pel cel enllà. La lluna us mira, fa companyia i us dona un bris de cardedia. Adeu a tothom!
4: Des d'aquí, carícies...

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Torna a connectar amb la vida.

0: La papallona monàrica és una de les criatures més fascinants del món natural, coneguda per la seva extraordinària migració de milers de quilòmetres. Cada any, milions d'aquestes papallones viatgen des de Canadà i els Estats Units fins als boscos del centre de Mèxic, on passen l'hivern refugiades entre els arbres d'Oyamel. El més increïble és que cap papallona fa el viatge complet d'anada i tornada. Les monarques que arriben a Mèxic moren allà, però abans han posat ous que donen el lloc a una nova generació que emprendrà el camí de retorn cap al nord. Aquesta migració pot durar fins a 4 generacions i abasta més de 4.000 quilòmetres, una distància sorprenent per a un insecte tan petit i fràgil. Encara no es comprèn del tot com aconsegueixen orientar-se amb tanta precisió, però s'ha descobert que utilitzen una combinació de senyals solars, magnètics i genètics. Malauradament, el canvi climàtic i la destrucció dels seus hàbitats han posat en perill aquesta migració tan emblemàtica. Per això, avui dia, la papallona monarca és considerada una espècie amenaçada i diversos països col·laboren per protegir-la i assegurar que aquest viatge meravellós continuï.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: jo vi la sacra no té igual, amb només 10 minuts. Veuràs que som collonuts, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.
2: Més info a espaigironès.com.
3: Vila Sacra, sense punxero, FM.
4: Enfrontar-se a la violència no és fàcil. Parlar-ne és el primer pas per posar-hi fi. Entra a totokay.cat. T'escoltem, t'ajudem i et

Què és ubi.cat? Ubi.cat és una nova web per gaudir de la riquesa patrimonial de l'Alt Empordà. Navega per la web des de casa. Castells, museus, jaciments... Què et ve de gust fer avui? Per descobrir quins indrets patrimonials hi ha a prop teu, recorda activar la teva ubicació. Escaneja els codis QR que trobaràs a cada indret. Fotografies, audioguies, visites virtuals i tota mena de suports multimèdia per conèixer molt més la història de l'Alt Empordà. Ubi.cat. Gaudeix i descobreix l'Alt Empordà. Ubi.cat.

0: A la vida no es tracta d'arribar lluny, ni de tenir-ho tot. Es tracta de ser feliç i amb la millor companyia.
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
0: Una explosió de gas destrossa part d'un hotel de Peralada i deixa un ferit crític i un de lleu. Els bombers han precintat tot l'establiment per la gran afectació causada per la deflagració, que també ha provocat un incendi en diverses estances. Els furts creixen un 40,3% i els ciberdelictes es disparen un 450% a Banyoles. Les sustraccions de vehicles augmenten un 50%, mentre que el conjunt de la criminalitat puja un 8,5% durant el primer semestre de l'any. Dos incidents amb joves violents sense bitllet en trens regionals fan intervenir la policia a Figueres. Un jove hauria amenaçat i empentat una interventora després que li reclamés que pagués el trajecte i baixés del tren.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de tres.

informació, música, entreteniment.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Figueres i Roses, entre les poblacions amb més delictes, tot i que milloren les dades de delictes, però repunta el tràfic de drogues. Els robatoris amb força baixen a tots dos municipis, amb la preocupació d'un crim consumat i les baralles. Girona registra el pic màxim de visitants durant la tardor segons les dades dels censors municipals. Les dades recollides pel consistori gironí mitjançant dispositius mòbils confirmen que els excursionistes representen 2 de cada 3 visitants durant els períodes de màxima ocupació a la ciutat. Els jardins de l'antiga presó de Figueres s'inauguraran el 3 d'octubre. L'Ajuntament ha organitzat un acte públic per celebrar el final dels treballs.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
1: Compartint emocions.
2: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?

0: És l'hora del pati.
1: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: A Flexicar estem orgullosos d'estar cada vegada més a prop teu. Comptem ja amb més de 30 botigues a Catalunya al teu servei, en les que trobaràs el major estoc de vehicles d'ocasió. El cotxe que buscaves, el tenim. Flexicar, sempre les millors condicions amb la seguretat i confiança que només el líder pot donar-te.
1: Flexicar, muy flexi, muchos cars.
2: A Figueres, avinguda de Roses 35.
3: Continguts en xarxa. La bona cuina.
4: Gemma Safontries, realitzadora del programa Un restaurant caníbal a Berlín. Com estàs?
5: Mariola, tu sabies que el pa és un dels aliments més antics de la humanitat?
4: No, la veritat és que no, m'encanta, per això el pa.
5: És que són panarres aquí, eh?
4: Sí.
5: Per nosaltres és difícil entendre un pa sense pa, que sembla que hi falti alguna cosa.
4: Sí, sí. Va, anem, que avui volem fer pa.
5: Doncs avui proposem una recepta senzilla, apta per tots els públics, i la veritat és que quan parlem de pa apareixen conceptes que potser no coneixem, com ara les farines refinades, el llevat químic, la massa mare, i per això hem demanat ajuda al flaquer Jordi Morera, del forn L'Espigador de Vilanova i la Geltrú, que va rebre, entre d'altres coneixements, el de millor flaquer 2017. Jordi, com estàs?
6: Bones, com esteu?
4: Bé? Jordi, tu ets,
5: la cinquena generació de flaquers del forn L'Espigador de Vilanova i la Geltrú, també tens flaca a Andorra, i fa poc que formes part del mercat d'autors de la Casa Maller, de la seva botiga del carrer Numància de Barcelona. Tu que has crescut aprenent l'ofici des de petit, envoltat de farina, per què és important fer i consumir el pa com el feien els nostres avis i no sucumbir a les baguets de benzinera?
6: Doncs la veritat és que el que et dones compte a mesura que entres cada cop més en aquest món del pa, diguem-li ben fet o un pa autèntic, és que el pa que està més ben fet, que té el temps que tenia que els nostres avantpassats li donaven al pa, que té llargues fermentacions, bones farines i tal, no només és molt més bo i més gustós, sinó que a més és molt més saludable, ens senta molt millor. I tot el que sempre veiem d'ostres, n'he tret de la dieta el pa perquè es donava aquests problemes, o el nutricionista m'ha dit, o el metge m'ha dit, en molts dels casos, traient doncs, casos concrets com pot ser la celiaquia, etc., tenim sensibilitats, realment en podríem dir el pa mal fet, i és així, no? El pa ben fet ens dona un aliment que és super compensat i que és molt bàsic, com heu dit abans, sempre ha estat bàsic a la història de la humanitat des de fa gairebé 15.000 anys.
5: Per fer pa necessitem poca cosa. Necessitem aigua, llevat i farina, però el fet és que no totes les farines són iguals. Tu quines ens recomanes consumir?
6: Sí, les farines... És molt graciós perquè en el pa diem farina, no? I resulta que de què? De blat. Bueno, no? És com si anéssim a un restaurant i una nola que ens digués de què és aquest vi? No, és de raïm. Diem, hosti, val, d'acord, però quina varietat, no? Amb el blat, en canvi, que hi ha moltes més varietats que no pas de raïm, sempre dient que tot és blat. Però bueno, si ja no volem entrar en el món dels blats antics, no? Com les espeltes, el blat del cor, diferents blats antics, si anem a un blat molt més comú, el tema és, podem jugar amb farina blanca o més integral, i per un altre costat, farines més de força o farines més normals, panificables. L'ideal, jo sempre recomano, si fem pa a casa, és que tirem cada cop més, tendim a les farines com més integrals, millors, ja que hem de fer un pa que més o menys ens alimenti més i sigui molt més gustós. Així que primera recomanació, una farina integral que sí que, si volem un pa més esponjós, la podríem barrejar amb una de força. Podríem fer meitat i meitat, per exemple.
5: Val, hem parlat de farines i ara toca parlar també del tema del llevat. Aquests dies sentim molt a dir massa mare. I tu, al teu canal de YouTube, has fet diversos videotutorials amb la teva mini ajudant, la teva filla, on expliques com preparar-la a nosaltres mateixos. Però explica'ns, pel qui no sàpiga què és la massa mare i què es necessita per fer-la a casa.
6: Val, doncs el que hem vist és que és el moment ideal perquè realment la gent entengui què és la massa mare, per aquestes dues raons que heu dit, perquè ara la gent no troba llevat i resulta que nosaltres, amb tota la història de la humanitat que hem fet pa, només fa poques dècades que estem fent pa amb llevat. Sempre l'havíem fet amb massa mare. O sigui, que és la manera espontània de fermentar, en aquest cas, la farina de blat, un cereal. Llavors, la massa mare és supersenzill. Com bé dius, en el meu canal de YouTube, de Jordi Morera Baker, vam fer un repte massa mare, perquè tu necessites 7 dies per fer una massa mare. Ara, no vol dir 7 dies, ara, que és exclusiva. És entre 1 i 2 minuts al dia, però sent constant durant 7 dies, perquè el que has d'anar fent és alimentar la teva massa mare simplement amb aigua i farina. Aquella mateixa farina integral que deia abans, la barregem un dit d'aigua i un dit de farina, i cada 24, dins un tarro de vidre, per exemple, l'important és mantenir una temperatura alteta constant de 26-28 graus i amb un seguit de refrescos, que això ho especifiquem molt bé en els vídeos, en 7 dies podem tenir una massa mare perfecta per fermentar qualsevol tipus de massa de pa, de pizza, perquè el pa, a més, encara sigui més gustós i saludable. A més, la gent ha descobert que temps vol dir organització. O sigui, la paciència, l'organització és la principal ingredient del pa. És dir, em planifico una miqueta. Escolta'm, jo vull pelar-me per sopar, doncs m'ho haig de pensar avui. I avui, doncs, amassaré... seran 5 minuts. Amassaré 5 minuts, després et deixaré el pa fermentant nevera, demà li faré la forma, etcètera, etcètera, no?
4: I a tu t'ha passat alguna vegada que t'hagin demanat massa mare teva?
6: Sí, sí, sí, i tant. A més, jo com que també vaig a donar cursos més o menys arreu del món de pa, sempre a la porto i és una obsessió entre els més riquis, amb la bona part de la paraula del pa, doncs, ostres, ens podem quedar té amb sa mare i tal, i tinc la massa mare de tal personatge o de l'altre. Quan realment la massa mare, això és molt graciós, no? Però la massa mare la pot fer tothom, i a més, també com que són éssers vius, entre cometes, també anirà modificant, o és un conjunt d'éssers vius, anirà modificant, o sigui, la meva massa mare, quan la vengui o li regalin qui sigui, doncs amb el temps segurament es convertirà en la massa mare d'aquella persona que l'ha adquirit.
4: Està bé, ara tenim massa mare, va, anem a fer pa, ara sí. Un cop explicats els conceptes bàsics, toca posar-nos a fer la recepta. La pregunta del millor, quantes hores necessitem per fer pa?
6: L'ideal, d'un dia a l'altre, 24 hores aproximadament. Passa la nit.
4: Una nit, ah, mira.
6: Sí, i tant. Ara, per exemple, tu podries tenir la teva massa mare a la nevera, la treus de la nevera, la refresques, o en cas de no tenir massa mare, doncs no caldria aquest pas, i aquest vespre, abans de fer el sopar, començaries l'amassat.
4: Quins ingredients necessitem?
6: Els que hem dit, és que el pa en quant a ingredients és formulació superbàsic, sempre és aigua i farina, òbviament una miqueta, un pessic de sal, i en aquest cas, doncs, el que el fermenta, que pot ser, doncs, el que hem dit, llevat o massa mare. A més, doncs, aquí podem començar a obrir la fantasia, incloure-hi el que vulguem, perquè el pa accepta moltes coses, de fruits secs, qualsevol cosa que tinguem pel rebost, amb una miqueta cara i ull, ho podem afegir al pa. Llavors, podem fer olives, podem fer el que vulguem.
4: Ara seria per això bastant el moment espelta, no?, jo crec, o no?
6: Bueno, realment, per sort ho és, no? Perquè si ens fixem, aquest tipus de blats antics, com l'espelta i molts altres, són els que hem consumit o els que han consumit els nostres avantpassats durant molts segles, no? I per sort, ara la gent comença a veure el que comentava abans, no? Que hi ha més vida més enllà del blat més convencional, aquí del blat modern que consumim avui en dia.
4: I llavors, quines quantitats hem de posar?
6: Per exemple, una recepta super senzilla i que, a més, ens servirà per més d'un dia, podríem fer per un quilo de farina, així gastem el paquet sencer que hem comprat, per un quilo de farina, en aquest cas, doncs, com tu comentes, d'espelta integral. Vinga, va, anem a ser super healthy i super saludables. Espelta integral, i llavors li posarem, per exemple, doncs, uns 700 d'aigua, 700 grams d'aigua, aproximadament, per un quilo de farina, i amb massa mare li podríem posar uns 200 grams de massa mare. O bé, si no tenim massa mare, podem posar-li, doncs, un 2 grams, molt poquet, una petita mig cigró de llevat, que serien uns 2 grams. I això, la gràcia és, ho començo a remenar, inicialment poder millor que no posar ni la sal ni el llevat. Primer reveno només la farina i l'aigua, ho deixo de reposar uns 5-10 minutets, i després veuré que la pròpia farina, això és una cosa molt interessant, la gent es pensa que amassar la massa vol dir estar-se durant un munt d'estona allà lluitant amb la pròpia massa, suant com si estiguéssim al gimnàs, i no és tant així. Realment, només que la barregem i la deixem ella sola, ella s'autoamassa. Passat aquests 5-10 minuts, ja sí que podem incorporar la sal i el llevat, una miqueta més d'aigua, si veiem que la massa està una miqueta massa seca, i acabem d'amassar, fins que notem quan direm que una massa ja està completament desarrollada. És en el moment que el gluten està format, i això vol dir que aquella massa ja és llisa. D'aquell fang inicial hem passat a una massa llisa i ben fina.
4: I la forma que ha de tenir el pa, que ens proposes fer? Quina és la que ens quedarà més bé?
6: L'ideal és, després de l'amassat, ve el que en diem una primera fermentació, que normalment són 2-3 horetes, que la podem deixar també en un lloc càlid, no? Mentre fem el sopar, sopem i dutxem els nens, doncs deixem la massa fermentar. Llavors ja és el moment, com tu bé dius, just abans d'anar a dormir, d'anar-li la forma. Per un pa a casa, jo sempre recomano, i també pel forn, és el que nosaltres, els nostres forns, intentem fer sempre, el pa gran, no? Tornar una miqueta al pa d'abans, que és el que més dies ens dura, i més sabors i més podem gaudir. Per tant, podríem fer uns pans d'un quilo, per exemple, perquè amb aquesta massa que hem dit ens sortiria gairebé 2 quilos de massa, doncs podríem fer un parell de pans de 900 grams, més o menys, val? I, per exemple, podríem fer, per començar, rodons. Fem uns pans rodons que, a més, com que els deixarem fermentar tota la nit dintre la nevera, els podem deixar dins dos bols que tinguem de menjar, posem un drapet, i que fermentin dintre aquests bols. Així estaran ben agafadets, fins i tot si no tenim pràctica i no ens ha sortit la bola molt, molt ortodoxa.
4: I el moment d'enfornar-ho, quina temperatura s'ha de coure i durant quanta estona?
6: Aquest és el gran hàndicap de la majoria de forners casolans, que és que al forn hi ha alguns forns per les cuines que Déu-n'hi-do, no? I el pa, si algú necessita, clar, el forn que nosaltres tenim a Vilanova és el que té peces del forn original del meu rebesavi davant de la Guerra Civil. La recomanació és que en el forn que tinguem, buscar la màxima temperatura en un inici, el més al que pugui arribar, precalentar-lo molt, molt bé, i a més, si tenim una pedra de forn o alguna safata de ferro que puguem tenir dintre per precalentar i deixar el pa a sobre d'aquella safata o pedra calenta, doncs encara millor. Amb vapor, molt important tirar-hi, podem tenir un petit recipient metàl·lic a dintre, que també l'hem calentat mentre es manja del forn, es calentava, i llavors al moment de tirar-hi el pa a dintre l'interior del forn, tirem una miqueta d'aigua per intentar crear aquell efecte de vapor, i llavors un cop ja hagin passat els primers minuts de cocció a màxima temperatura, que és quan el pa explota, creix més, llavors ja sí que, cuidado, no estiguem sempre doncs, a 250 graus, per exemple, perquè acabaríem cremant el pa. I anem regulant.
4: I amb aire entremig o no cal?
6: No, al principi l'important és la sola, el cul del pa. Val? Pensem en un forn de llenya, pensem que la pedra està sota. Llavors, el nostre forn de llenya té una pedra gruixudíssima que transmet moltíssim calor de la sola cap a dalt. Per tant, aquests primers minuts inicials d'altíssima temperatura, que sigui només a baix i sense ventilador ni a dalt. Després ja sí que anem regulant a dalt i a baix perquè ens quedi una cocció el més homogènia possible. I el bo és que quan algú un cop s'atreveix a fer una massa de pizza o de pa a casa, després, quan no el pot fer, vol un bon pa, perquè ja sap de què va. Diu, ostres, val, aquí la farina és important, la fermentació és important, per tant, no aniré a la cantonada, a la franquícia del costat de casa o al súper a buscar aquelles baguettes xusqueres, sinó que intentaré comprar pa, encara que sigui un cop a la setmana gran, el congelaré i tal. Per tant, és molt important per un forner, que ningú pensi, ostres, si la gent està a casa, tu no vendràs pa. A la llarga, el que volem és que la gent faci bon pa, més igual, si a casa, al forn, on sigui.
4: Clar que sí. Jordi Morera, moltíssimes gràcies. Et seguim a les xarxes. Gràcies.
6: Una abraçada.
5: Gràcies, Jordi.
4: Adéu. I Gemma Safontria també. Una abraçada.
5: Una abraçada, Mariola.

0: manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Hola! Com esteu?
2: Volíem ajudar els qui més ho necessiten i vam pensar en connectar-nos amb la Creu Roja.
3: Es connecten per saber com estic.
4: Com a empresa, ens hem connectat.
5: És que ja vull connectar-me.
6: I tu? T'has connectat? Connecta't.
7: En moments com ara, responem. Connecta't ara a creuroja.org.
8: Connecta't.

0: Notícies en xarxa.
1: 2025 s'ha consolidat com l'any més generós pel que fa als testaments solidaris, herències que tenen com a beneficiaris entitats socials o religioses. En total van ser 192 aquests llegats, una xifra estable els últims anys, però el valor s'ha duplicat respecte a 2024. Les donacions han superat els 120 milions d'euros. Com explica el degà del Col·legi Notarial de Catalunya, José Alberto Marín, el perfil de qui fa un testament solidari respon tant a persones que no tenen descendència directa com a ciutadans ciutadans en família que decideixen reservar una part del seu patrimoni per a fins socials.
2: Sinó que tenen fills, tenen cònjuge o parella, però volen fer una disposició a favor d'entitats que han tingut una vinculació especial amb elles. Però les disposicions de tota l'herència o de part de l'herència important normalment venen de persones que no tenen familiars directes.
1: Els 120 milions d'euros en donacions representen un 35% del total recaptat a Espanya, i això té a veure, segons el degà dels notaris, a la estesa tradició dels catalans de fer testament.
3: Agència Catalana de Notícies.

0: Totes les drogues tenen un efecte sobre el sistema nerviós central. Concretament, el punt comú de totes és la seva acció sobre el sistema límbic, la part del cervell que controla les emocions i els impulsos més primaris. Aquest control l'exerceix proporcionant als diferents estímuls sensorials externs una connotació afectiva agradable o desagradable. Per fer-ho, disposa d'uns centres de recompensa, l'estimulació dels quals produeix una sensació de plaer i uns centres de càstig. Aquest sistema controla la conducta provant d'obtenir estimulació dels centres de recompensa i evitar l'activació dels centres de càstig. Totes les drogues tenen en comú que activen el nucli accumbens. Aquesta és la base perquè es pugui produir una addicció. Molt més probable en el cas de persones amb una certa vulnerabilitat, com ara els joves, les persones que pateixen trastorns com ara l'ansietat, la depressió o l'esquizofrènia, i aquelles persones a les quals el seu entorn les condueix a una situació d'inestabilitat. D'aquesta manera, l'estimulació repetida d'aquest sistema per les drogues produeix canvis adaptatius que impliquen una disminució d'activitat dels centres de recompensa i un increment d'activitat dels centres de càstig, i fan que l'individu es trobi cada vegada pitjor en absència de la droga.
1: En el 107 de la FM.
2: Que per què encara sóc aquí? Perquè he tingut el coratge de ser tendre. Perquè m'he atrevit a ser flexible quan tot era rígid. Perquè tot ha canviat, però jo sóc la mateixa. Perquè he confiat en tu i tu en mi, i la confiança ens ha fet únics. Hereus d'una tradició.
3: La ràdio de Vila-sacra és la de tota la vida.

llibres per somiar. Hi havia una vegada, els records dels contes, de Laura Ortega, publicat per Flamboyant, recomanat a partir de 8 anys. Llibres per somiar.

0: Chaotic World, pels petits i també pels grans. Cada dia és una festa. Més de 150 llits elàstics, camp de futbol de gespa artificial, bar, restaurant, festes d'aniversari, comiats de solter, escoles, empreses. Estem a la sortida Girona Oest a l'AP7 i també a Facebook, Instagram i a chaoticworldgirona.com. El trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots.
1: Escolta.
2: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
3: Bon Preu i Esclat.
4: Uau, déu-n'hi-do.
5: A Bon Preu i Esclat treballem des del 1974 per ser el referent en el sector alimentari a Catalunya. Sempre compromesos amb els nostres valors que ens han portat on som avui. Honestedat i confiança. Voluntat de servei. Desenvolupament professional. Actitud positiva, consciència d'equip. I pragmatisme i eficiència. Comptem amb diferents ensenyes i serveis arreu del territori català. La nostra prioritat és satisfer els nostres clients. Oferim més de 30.000 productes de la millor qualitat i amb la millor relació qualitat-preu. A Bon Preu i Esclat, optem perquè els clients escollin lliurement entre un ampli ventall de productes de diferents marques i de marca Bon Preu. Sempre en un entorn de compra agradable i amb una atenció al client excel·lent. Prioritzem la proximitat i complicitat amb el territori, promovent el producte local de qualitat i de quilòmetre zero. Oferim més de 900 referències de productes locals i contribuïm a dinamitzar l'economia catalana i a la creació de llocs de treball al nostre territori. Hem arribat a on som gràcies a la gent Bon Preu, compromesos amb el projecte i amb la voluntat de seguir creixent, tenint com a eix central els nostres clients. Bon Preu i Esclat. Experiència única.
6: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
7: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.

0: Economia Nacional.
1: Això és un país de somni.
2: Spain is different.
1: Oh. Perquè és un país barat.
3: Contamos contigo.
1: Que portis el que portis, massa bé viuràs.
4: Mantenga limpia España.
1: Una passeta amb 50.
3: Con una copa de menos.
1: Per escriure si tens temps.
5: No oblidis el bacalao.
6: Tira ara.

0: rondalles a peu d'escala. Històries de llegendes reals que formen part de la nostra cultura popular. Amb Jaume Escala.
1: La rondalla de la Roca dels Encantats prové del seu monument singular, la Roca de Pena. Situat uns centenars de metres al nord del nucli urbà. Era costum, el dia de Corpus, engalanar amb rams de boix els carrers del poble per on passava la processó. S'explica que una nit un pare cridà al seu fill que jeia al llit. Lleva't, Josep, que demà és Sant Joan i demà passat Corpus i anirem a buscar boix. El pare i el fill sortiran de casa seva ben aviat, abans de fer-se clar, i s'encaminaren al bosc per anar a tallar boix. Passaren de nit davant de la Roca de Pena i sentiren uns grans plors. Esporuguit, el fill pregunta què era tot allò. Però el seu pare, mostrant-se ben indiferent als gemecs, l'anima a tirar amunt. Quan ja eren situats a l'altra banda d'aquest mur petri, sentiren aleshores rialles. El pare i el fill feren els feixos de branques de boix i se'n tornaren al poble. En passar per davant de la Roca de Pena, no van sentir res, perquè ja era clar.
0: Rondalles a peu d'escala, amb Jaume Escala.
1: Rondalla del Pont del Diable sobre el riu Llobregat. Diu que hi havia una vegada una serventa que s'havia de passar gairebé tot el dia anant a cercar l'aigua a l'altra banda del riu en una fonteta. Un dia que el riu baixava molt ple, va dir que valdria més donar-se al dimoni que haver de fer tants viatges a la font. A l'instant se li presentà un cavaller que li prometé fer-li un pont en una sola nit a canvi de la seva ànima. La serventa va acceptar. El diable, car no era altre que el cavaller, es posà tot seguit a treballar amb tota la fúria. Només hi mancava una pedra. La matinada s'acostava. En passar el diable per davant de Can Cortès, el gall d'aquesta casa es posa a cantar anunciant el dia. El diable, que només pot treballar durant les hores de la foscor, en sentir cantar el gall, cregué que ja era de dia. No havent tingut temps d'acabar el pont, deixa caure amb ràbia la pedra a terra i queda dreta. Com encara avui es troba, i enfonsada set canes. Recull de Joan Amades, 1890-1959. Rondalles a peu.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Què has de fer si hi ha nevades i glaçades? Abans d'agafar el vehicle, consulta l'estat del trànsit i on pot nevar. Porta cadenes, el mòbil carregat, menjar, aigua i una manta. No condueixis durant la nevada i, si ho has de fer, vés per vies principals. Treu amb cura la neu que s'acumuli al terrat o al balcó.

Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els

0: Notícies en xarxa a Ràdio Vila-sacra.
1: S'ha aprovat el bloqueig obligatori dels SMS comercials sense àlies registrat per evitar així ciberestafes. Quan entri en vigor, seran les companyies telefòniques les que hauran de comprovar si l'emissor d'aquests SMS publicitaris estan registrats a la Comissió Nacional del Mercat de Valors o no i, per tant, si tenen entitat pròpia.
2: Tindrem aquest filtre, doncs, aquí dins del territori espanyol, però els experts alerten que cal seguir molt a l'aguait, protegir-se i verificar dues vegades el remitent. Ens ho explica la Norma Lebrero.
3: El ciberatac ja mou amb més diners que la droga a tot el món. L'any passat l'estat espanyol va rebre 470.000 denúncies per suplantacions d'identitat. La prohibició d'enviar SMS comercials a entitats que no estiguin registrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors serà un filtre a partir d'ara. Però caldrà seguir estant atents i desconfiant dels remitents d'aquest tipus de missatges. Jordi Serra és director del màster en ciberseguretat i privacitat de la UOC i professor dels estudis d'informàtica multimèdia i telecomunicació.
4: Es concentra que és un món paral·lel i és un món en el qual és un món mundial. Vull dir que no ens protegeix la nostra policia local, no? del nostre barri, de la nostra ciutat, sinó que hi ha un, no? Aquí sí que estem entrant en un món completament global i aquí no tots els països tenen les mateixes regles.
3: Els experts recomanen anar amb molt de compte i sentit comú. No entrar en pàgines webs que no siguin de confiança, revisar sempre les adreces i números des d'on arriben els missatges i tenir les apps i sistemes operatius actualitzats per evitar estafes digitals. L'any passat l'estat espanyol va rebre 470.000 denúncies per suplantacions d'identitat.
0: Notícies en xarxa. És tardor. Temps de castanyes, de colors tranquils i dies més curts. El jersei ja no el podem oblidar a casa. S'omplirà de fulles al parc. La pluja fina ens mullarà els cabells. I fins i tot pot ser que la incertesa i els dubtes ens vulguin ploure a sobre. Però tot i així, hem de poder seguir gaudint d'aquesta tardor. No en tenim dubte. Simplement hem de preparar-nos, mirar el cel per si hem de portar paraigües, abrigar-nos una mica més i treure de nou les flassades. Per part nostra, nosaltres volem omplir la teva aula d'idees i recursos. I volem mirar de divertir-nos i saltar entre les fulles i ballar sota la pluja. És tardor. Ens preparem junts.
5: Tens idees? Vols fer quelcom per millorar la nostra emissora? Sí? De veritat? Doncs posa't en contacte amb nosaltres. I no cal que posis denúncies al Consell Audiovisual o l'Ajuntament o al Ministeri de que no ho fem tan bé com tu sabries fer-ho. Perquè no serveix de res i només demostra el tipus de personatge que ets tu. Ho entens ja? Doncs ànims i truca'ns que segur trobem el teu lloc al nostre grup.
6: Això sí, fets. Que la paraules està a la comunicació plena.
7: Hey!

0: Piszka! Notícies en xarxa a Ràdio Vila-sacra.
1: A l'agost, a Catalunya s'ha arribat al rècord d'afiliats a la Seguretat Social en els sectors de l'agricultura, la ramaderia i la pesca. Són gairebé 61.200 persones que es dediquen al primer sector, xifra que suposa un màxim històric segons les dades de l'IDESCAT. En un any, el nombre de treballadors en aquestes activitats ha augmentat un 2,4%. Cal destacar que aquest increment de les afiliacions coincideix amb l'època en què es fan més contractes per treballar en les campanyes de la fruita i, per tant, moltes d'aquestes feines són temporals. Aquesta evolució positiva de les afiliacions també posa de manifest la capacitat del sector primari de generar activitat econòmica i evidencia el gran pes del sector agroalimentari en l'economia catalana, tant per la seva contribució a la producció d'aliments com pel seu paper en la cohesió territorial i la generació d'ocupació, especialment a les zones rurals. Si anem al detall, el 83% dels afiliats del sector de primari són homes d'entre 45 i 54 anys.
2: Saps que Ràdio Vila-sacra forma part de la xarxa de comunicació local? És soci actiu de l'Agència Catalana de Notícies, de l'Escarrac Contingut i Actualitat? Saps que anualment passa comptes amb la Societat d'Autors i que genera més del 40% del seu contingut en música i arxius propis? No? Doncs ara ja ho saps.

0: Quin és el problema de l'assetjament escolar?
1: L'assetjament és la pràctica que consisteix en sotmetre una altra persona mitjançant agressions físiques i o psicològiques per tal de provocar la seva marginació. Malauradament, l'assetjament escolar és només la implantació a les aules d'un problema global i permanent a la societat actual en la que ens movem. No oblidem que assetjament sovint s'acompanya de termes com escolar o bullying, laboral o mobbing, sexual, psicològic, etc.
2: 900 018 018.
3: El telèfon estarà operatiu les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. Les cridades són gratuïtes, no deixen rastre ni apareixen a la factura.
2: 900 018 018.
3: Els estudiants que hi telefonin seran atesos per psicòlegs, juristes, sociòlegs o treballadors socials en funció del tipus de denúncia.
4: Només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci: la de la poesia, la de la música i la de l'amor.
5: El secret de l'amor.
6: Miquel, Marta, 75 anys, casats.
7: Miquel Pedrosa Ros.
8: Marta Margall Cordomer.
7: El dia 12 de març vaig fer 99 anys. 96, en té allà.
6: 96.
7: Va néixer el dia 10 de juny de l'any 25.
6: I quan porteu casats?
7: 75 anys farà demà, el dia 14 de setembre de l'any 1946. El 1946. I mire, i així ara jo vaig sentir per la ràdio. Jo estem allà tot el dematí, poso la ràdio, poso... Tots som amics. Per què? La meva germana és la Lluïsa Pedrosa. L'Agapit Torrent, la seva dona. L'Agapit Torrent és el meu cunyat. Tota la vida hem estat a Figueres.
6: I com va anar que us vareu conèixer? Com va anar?
7: Miri, perquè el meu ofici és matarifa, oi?
9: Què vol dir matarifa?
7: Matarifa, matador, que treballo amb un matader.
9: Ah, vale.
7: Els meus pares eren carnissers. En el carrer Parlada, els meus pares eren carnissers. I d'allà, miri, vaig anar treballant al matadero i vaig a Matarifa. I a les tardes, com que no treballaven, vaig anant aquí a Can Croset, que és aquí darrere casa, a treballar-hi. I ells, com que aquesta casa tan gran que ara aquí davant, era l'horta de Can Cordomí. I ella era filla d'aquí. Era, el seu avi era en Cordomí, i era aquí en aquesta horta, i era aquesta carretera, que era una carretera d'uns plàtanos molt grossos que hi havia. I jo amb la bicicleta, pues, passava, i aquí al costat hi havia un caminet, i anava ja directe a Can Croset. Jo amb la bicicleta, des de casa, des del carrer Parlada, pues, me'n venia a treballar aquí. I un dia ella estava menjant una figa, i jo vaig passar al costat seu i li vaig dir: ai, nena, a parar mal aquesta figa. Coses de jovent. I mira, i així, sí, i em vaig anar fixant amb ella, i fins que vaig mirar en Raonari, vaig mirar allà on anava a ballar, que anava a la rata normalment, i ens en vam anar allà, vaig anar a la rata, perquè solíem anar molt al casino, nosaltres. Era més a prop de casa. I llavors vaig començar a anar a la rata i vam començar a ballar i a sortir junts, però esclar, llavors havia d'anar a fer la mili jo. Vaig fer 3 anys de mili, que era del 43, però vaig tenir la sort que sempre vaig estar al voltant de Figueres. Aquí Figueres mateix, a Maçanet de Cabrenys, a Portbou, a Garriguella, Sempre era aquí al voltant de Figueres i, esclar, sempre es va anar veient i fins que en l'any 30, ai, 46 em va llicenciar. I llavors es van casar.
8: D'això pots dir, fill. El mateix et feia d'ells. Era també un noi jove, i mira, i venia, anàvem, ni anàvem pas, ni anàvem al que s'han segat.
9: I es van casar enamorats, molt enamorats.
8: Sí. Fins que vam arribar a casar.
6: I quin és el seu secret de l'amor per vostè?
7: Ai, em penso cap, perquè no... és una cosa espontània.
6: No, ja.
7: Això jo ho considero una cosa espontània, que surt sense pensar.
8: No te trobes, tu em contens, te pas, i d'un dia a l'altre fem.
9: Si volen enviar algun record o alguna salutació a algú...
7: Jo, a tota la meva família, perquè som amb tots els meus nebots i netes i d'allò, i amb la meva germana, principalment, amb la Lluïsa Pedrosa, que sempre ens hem fet molt, i ara, pobrota, també es va trencar el fèmol, com jo. Vaig caure aquí, en el menjador, bueno, el menjador, el fent servir el menjador. I vaig caure aquí i em vaig trencar el fèmol. Tan lleuger que anàvem a casa, en dinar. L'any passat encara tenia el carnet de conduir. Me se va acabar el dia 12 de març de l'any passat, del 2020. Comprenc que ja en aquesta edat no és per portar cotxe. Ja només ho feia aquí a Figueres, eh? Però tot i això... I això que encara em veig en condicions... diguéssim, de portar-la, però em fa una cosa.
6: És admirable.
7: Per allò de dir, és tan gran i perquè arribaràs als 100 anys si no hi ha res de nou. És un compromís per la casa que et fan el carnet, eh? També és un compromís per ell.
10: Perdre la veu a Xambala, a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents, de veure volar el Comte Draco, a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

0: i parlant d'emocions.
1: 55.
2: Exacte.
3: La màquina del temps.
4: La màquina del temps. La màquina del temps.

0: Parlant de Música, amb Margarida Arbàs.
1: L'orquestra del teatre. Quan sentim la paraula orquestra, segurament el primer que ens ve al cap és el conjunt d'intèrprets que toquen en un concert. L'orquestra pot estar formada per un centenar de músics si és una simfònica, o per bastants menys si és una orquestra de cambra. La paraula orquestra ve del llatí, que l'agafa del grec antic orchestra, derivada del verb orcheisthai, que vol dir ballar. Als teatres grecs, el públic s'asseia en una graderia en forma de ventall obert. A la part baixa d'aquesta graderia, abans de l'escenari, hi havia un espai circular o semicircular anomenat precisament orquestra. Aquesta és la primera excepció de la paraula orquestra al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, que afegeix que es tracta d'un espai destinat a les danses del cor. Originalment, doncs, una orquestra era un espai on es ballava, i això lliga amb el significat d'orcheisthai, ballar. Als teatres actuals, encara que no hi hagi músics, igualment hi sol haver una orquestra. Això és perquè la part del davant de tot de la platea, situada sota l'escena, també s'anomena orquestra. O sigui, que la paraula orquestra designa tant els músics que toquen en un teatre com l'espai enfonsat on se solen situar, per exemple, en una òpera. El fet que la mateixa paraula designi tant el grup de músics com l'espai on toquen podria crear confusió. Per això, en alguns casos, per parlar d'aquest espai, pot ser més clar i, per tant, més adequat dir-ne fossa de l'orquestra o fossat. A part d'aquesta possible ambigüitat de la paraula orquestra, hi ha un motiu, diguem-ne, de fons per anomenar fossa o fossat l'espai on toquen els músics, que està enfonsat. En el cas del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, el fossat de l'orquestra sol estar 2 metres per sota de l'escenari, però és mòbil, si convé, pot pujar. En realitat, forma part d'un fossat enorme, de 100 metres de fondària i amb la increïble xifra d'11 plantes mòbils. Això sí que és un fossat ben fondo.
2: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.
3: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot.
4: Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música amb el Sirex, humor amb Joan Pera, benestar, gastronomia i...

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Intervenen a les costes gallegues un veler que havia sortit de Roses amb 2.000 quilos de cocaïna. El Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària ha desarticulat un grup que facilitava embarcacions per transportar droga i detenen a Girona el líder de la trama. Una baralla entre joves al Parc Bosch de Figueres deixa un ferit greu que va ser atacat amb un matxet. El noi, de 17 anys, va haver de ser operat d'urgència i la policia investiga els fets. Detenen a Figueres un multireincident per dos robatoris amb força en cotxes. Els agents el van arrestar dos dies consecutius. Torna a estar al carrer.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions.
3: 6.
4: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
5: El programa dels dilluns a mitjanit.
6: Ja sabem que hi ha personatges il·lustres, però quan els coneixes de veritat, deixen de semblar-te tan brillants. Però amb Cellers Maset passa just el contrari. Cada ampolla explica una història autèntica, plena de brindis, celebracions i moments que val la pena recordar. Cellers Maset.

0: què Ràdio Vila Sacra és el que és?
1: Un, dos, tres, raona un cop més.
2: Música seleccionada, el detall, per sensació auditiva i lineal a la seva hora corresponent, al seu dia i sense barreges de xiringuito.
3: Mira, mos encanta i mos agrada la seva naturalitat.
2: Notícies seleccionades dels serveis de notícies més importants i compartides de forma continuada en el seu precís moment.
3: A mi, per exemple, el que transmeti els sentiments que expressa.
2: Recull d'entrevistes d'arxiu i d'actualitat per saber què, quan i com.
3: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt.
2: Promocions detallades del que més ens interessa saber. Arxiu de les notícies que han estat notícia dels últims anys i que cal recordar per saber més i millor com està el pati. A més, tot ben amanit amb tocs d'humor, receptes, curiositats i experiments. I el millor de tot, només a Ràdio Vila-sacra.
3: Sí, sí, jo crec que és... transmet alguna que no han transmet les altres, aquesta connexió, saps?
4: I és que, exclusivament a Ràdio Vila-sacra, fem el que fem, com ho fem.

0: hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Jo primer, amb tots vosaltres, amb la companyia de la ràdio, que també és molt bonica, i particularment amb tu, que avui, que aquestes vacances que ara vas a passar, que totes siguin per un bé, perquè aviat et puguem tornar a tenir aquí, amb tots nosaltres. I si poses una cançó, que em posessis la de l'Escolania, una cosa que vingui dedicada per poder anar vivint aquí amb tots vosaltres.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: Quan estàs tota la tarda sola o alguna cosa, rumies molt la teva vida i et sents molt trist.
1: K25.
2: Per mi la soledat és tristesa.
1: K25.
2: La soledat, a no ser que tu vulguis, al moment que la vulguis i vull estar sol, té que ser trista.
1: K25.
3: M'agrada a vegades estar sola, però no gaire.
1: K25.
2: Et transmet molt bones vibracions.
1: Iepa!
4: Tanca els ulls.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
3: Saltem amb el teatre.
4: Impulsem els nostres escenaris.
5: Saltem amb el circ.
6: Impulsem les nostres carpes.
7: Saltem amb la poesia.
8: Impulsem les nostres lletres.
9: Impulsem la cultura.
10: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
11: Bon dia, em dic Matvei Ivanov. El títol del llibre que us recomano és Mans en l'aire, barba blava. No us penseu que és de pirates, perquè no. El llibre va sobre dues nenes que van a una altra ciutat, però els seus pares paguen a uns guàrdies que les protegeixin. Les nenes no ho saben. Però en aquesta ciutat hi ha un castell de l'edat mitjana i a partir d'aquí comença la història. Diuen que cada any, al mateix dia, a la mateixa hora, desapareixen nenes de 20-18 anys i que hi ha un senyor que es diu Barba Blava, que ha comprat un cementiri i viu en aquell castell de l'edat mitjana. I diuen que és molt perillós i pot fins i tot matar-te o segrestar-te. Això depèn de la sort que tinguis. Al final l'haureu de descobrir vosaltres. M'agrada perquè és una novel·la de misteri i a mi m'agrada molt el misteri. Si us agrada el misteri, us el recomano. Espero que us animeu a llegir-lo. Adeu i moltes gràcies per

0: comportament del consumidor és extremadament complex i difícil de predir, ja que són múltiples els factors que influeixen en el procés de decisió de compra. Malgrat que, inicialment, es pensava que aquest procés era un acte exclusivament racional, el 80% dels actes de compra responen més a motius emocionals o impulsius que a processos racionals o premeditats. Bonària Agrupa treballa amb un model d'integració vertical complet que li permet fer arribar els seus productes directament al consumidor sense cap intermediari. És a dir, controlant tots els processos de la cadena de valor, des del naixement del bestiar fins a la seva distribució i venda directa a través dels seus propis establiments. És el que es coneix com a De la granja al plat. El grup operatiu Think Local va néixer amb l'objectiu de comunicar de forma efectiva els valors associats, la integració vertical de l'empresa a través dels seus establiments, millorar-ne la imatge i estimulant el consum de productes de proximitat. El grup de treball l'integren les empreses Bonària, Andreu Alimentació i l'IRTA com a centre de recerca.
1: A l'IRTA comptem amb més de 30 anys d'experiència en l'estudi del comportament del consumidor, avaluant doncs, diferents factors que poden influir en la seva presa de decisions i en el seu comportament de compra en quant a alimentació. Aquests aspectes són, per exemple, aspectes relacionats amb el propi consumidor, com podrien ser les seves creences o les seves expectatives.
0: El projecte s'ha plantejat en diverses etapes, en les quals s'han avaluat en profunditat la imatge de marca Bonària, la percepció dels seus espais de compra, tant físics com en línia, i també tots aquells aspectes que poden influir en l'experiència global de compra. Al llarg de tot aquest procés, s'han identificat diverses accions de millora que, després d'un procés exhaustiu de selecció i validació, s'han implementat en els establiments, aconseguint així un procés de cocreació amb el consumidor complet, des de la idea fins a la seva implantació.

0: Notícies en xarxa.
1: Catalunya disposa d'un parc de 4 milions d'habitatges, però el 60% va ser construït abans de l'any 1980. Això implica problemes estructurals i d'accessibilitat en els edificis i, en alguns casos, posa en risc les condicions d'habitabilitat, especialment en els barris més vulnerables. L'executiu de Salvador Illa vol revertir aquesta situació a través del programa Regenera, aprovat amb el suport d'Esquerra. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
2: Però jo crec que ens faltava un paquet de mesures que és el que exemplifica el pla Regenera, que és la rehabilitació del nostre parc d'habitatge i dels nostres entorns, barris, ciutats, viles.
1: El programa s'aplicarà en els propers 3 anys, però la voluntat tant del govern com d'Esquerra és allargar-lo el temps que calgui.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Necessites una empenta per passar el dia? Doncs puja el so de la ràdio i sent l'energia del dial 107.0 de la FM. Ràdio Vila Sacra,

0: sabies que...
1: Alguns llangardaixos poden respirar a través de la pell de la llengua. Un exemple especialment sorprenent és el llangardaix de llengua blava, que utilitza la seva llengua no només per detectar substàncies químiques, sinó que també pot absorbir una petita quantitat d'oxigen a través de les membranes humides de la boca. En alguns rèptils, aquesta capacitat forma part d'un sistema respiratori complementari. Quan l'animal està en situacions en què respirar normalment és difícil, com quan es troba sota l'aigua o té les vies respiratòries parcialment bloquejades, l'intercanvi de gasos a través de les membranes humides pot proporcionar una mica d'oxigen adicional. No és una respiració comparable a la dels pulmons. La quantitat d'oxigen que poden obtenir d'aquesta manera és limitada, però pot marcar una diferència important quan l'animal necessita mantenir-se en vida durant períodes de baixa disponibilitat d'aire.
2: Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
3: Vermuts Miró. L'autèntic vermut de Reus. Des de 1914. Vermutmiró.com

0: Doncs bé, continuem aquí, continuem recordant
1: Volem
0: coses.
1: Volem saber com et lleves.
2: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
3: Aquesta és la diferència.
4: Pues no me n'entero.
5: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
2: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
3: Aquesta és la diferència.
5: Oh.
6: Ole.
5: Oh.
6: Ole.
5: Oh.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
2: A Ràdio Vilasacra no tenim res de l'altre món. Ni som líders en res de res. Tampoc podem prometre res, ni garantir res. Experimentem i gaudim fent i desfent sense més intenció que gaudir i fer gaudir. Tot i això, tens àmplia varietat de mitjans en ràdio, televisió i plataformes per triar, i Ràdio Vilasacra només és una opció. I no és petita, és original, que és molt diferent. Gràcies per entendre'ns i deixar-nos gaudir de totes les sensacions.
3: Et transmet molt bones vibracions.

Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.

0: Vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé? Aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Baix de saló, salsa, bachata i baix en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.

0: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Del 25 al 27 de setembre vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Vende i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre al polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.
2: I parlant d'emocions...
3: 98.
4: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que ens recorda com d'important és protegir la natura.
1: La naturaleza de la naturaleza, del biòleg català Enric Sala, ens demostra com preservar la biodiversitat és fonamental per la nostra supervivència i també la de la resta d'espècies del planeta. Sala detalla en el llibre com tots els animals, des del microbi més petit fins als grans mamífers, tenen una funció en el teixit de la biosfera de la Terra i com formen part d'una complexa xarxa de dependència que fa que tots siguin necessaris, des d'un determinat tipus d'alga fins als humans. El llibre també planteja la necessitat emocional i fins i tot econòmica de protegir la natura i com les nostres accions amb el medi ambient i amb altres espècies determinaran el nostre futur.
2: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
3: Això és la caixa de sorpreses.
4: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Una explosió de gas destrossa part d'un hotel de Peralada i deixa un ferit crític i un de lleu. Els bombers han precintat tot l'establiment per la gran afectació causada per la deflagració, que també ha provocat un incendi en diverses estances. Els furts creixen un 40,3% i els ciberdelictes es disparen un 450% a Banyoles. Les sustraccions de vehicles augmenten un 50%, mentre que el conjunt de la criminalitat puja un 8,5% durant el primer semestre de l'any. Dos incidents amb joves violents sense bitllet en trens regionals fan intervenir la policia a Figueres. Un jove hauria amenaçat i empentat una interventora després que li reclamés que pagués el trajecte i baixés del tren.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: I parlant d'emocions.
1: 94.
2: En el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Sovint, oralment, sentim la forma digue-ho o digue-hi la teva. Això és correcte? Més aviat és adequat en un context informal de la variant central. Si agafem el digues, elidim la S final de la segona persona del singular, de l'imperatiu acabat en S. Així, informalment, es pot dir digues-me la veritat, digue'm la veritat. Sovint cometem l'error d'escriure-ho amb una A, perquè la pronúncia oriental ens tocaria fer la vocal neutra. Però penseu que ve de la reducció de digues i que, per tant, s'escriu amb E. Aquesta errada no la fan pas els parlants de la variant occidental. En els parlars valencians i en algunes àrees del nord occidental, la segona persona del singular de l'imperatiu del verb dir adopta la forma dis quan es combina amb un pronom feble. Dis-me la veritat. Si un organisme escriu un cartell amb digue-hi la teva o dis-hi la teua, amb la intenció d'acostar-se a un públic més jove, no feu de mestre tites.
1: Atenció, sisplau. Els advertim que el que sentiran a continuació és una experiència estereofònica inigualable. Així que, seguin el sofà, apugin el volum de l'aparell d'alta fidelitat

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Notícies en xarxa a Ràdio Vila-sacra.

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Do Empordà.
1: Coses de Figueres que cal tenir present.
2: Anem cap a Girona, on ha quedat detingut un jove de 19 anys després de fugir amb una moto robada. El noi va posar en risc els vianants, va xocar contra vehicles policials i va ferir dos agents. La detenció es va produir divendres i el noi està acusat d'atemptat contra els agents de l'autoritat, furt d'ús de vehicle, conducció temerària, conducció sense haver obtingut mai el permís, danys i lesions per imprudència. Els fets van passar la mateixa tarda quan agents de la policia van intentar aturar una moto a la zona de la Font del Rei, que va iniciar una fugida temerària i va acabar xocant contra un altre vehicle policial, de manera que dos agents van acabar ferits lleus. La investigació va determinar que la moto havia estat robada aquella mateixa tarda al barri de Sant Narcís i la policia municipal va localitzar-ne la propietària, que es va personar a la comissaria per presentar la denúncia i recuperar la moto.

0: El xou de la Xandi Xou.
1: És genial querer amar, que maco estimar, no?
2: Acaricia.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Reprenem una nova temporada després d'un estiu informativament convuls. A la vostra emissora no, vosaltres tot l'any sembla ser temporada i me n'alegro molt perquè sou una diferència que poc semblen valorar. Hem passat una calor considerable, més de la que voldríem i probablement menys de la que ens tocarà passar els pròxims anys. El clima té aquesta desagradable virtut de convertir les prediccions més pessimistes en una realitat bastant quotidiana. La política tampoc ens ha donat gaire descans, la del nostre país i la del país veí. Tot sembla més polaritzat, més sorollós i més teatral. Cada dia costa més veure la política com aquella activitat relativament sensata que hauria de servir per arreglar els problemes de la gent. De vegades sembla dedicada exactament al contrari, a crear-ne de nous. La crisi migratòria de Ceuta n'ha estat un bon exemple. Un fenomen complex, difícil i que no és nou, s'ha convertit immediatament en munició política. Poques propostes, poca voluntat d'entendre, ningú dona gaire la mà. Hi ha proclames, insults, acusacions i una notable quantitat de populisme. Els extrems, de dreta i d'esquerra, han après que incendiar una conversa dona molt més rendiment que intentar resoldre un problema. Els mitjans tampoc sempre hi ajuden. Mentrestant, a l'altra banda de l'Atlàntic tenim l'infame president americà, capaç, segons com es llevi, d'amenaçar amb una guerra, imposar un arancel o canviar el nom al Golf de Mèxic. Cal fer fora aquest imbècil del poder, sigui com sigui, però em temo que passar cada matí una hora parlant-ne tampoc ens arreglarà gaire la vida. Potser ens convé tornar a casa, perquè aquí tenim prou feina. Ens hauríem de preguntar com gestionem un Empordà que durant 6 setmanes sembla no tenir prou carreteres, prou platges ni prou aparcaments i que al febrer, en canvi, corre el risc de semblar-se un sarcòfag. Com fem possible que els nostres nois i noies puguin construir aquí un projecte de vida? Com resolem l'accés a l'habitatge en un territori on una masia que fa 30 anys habitava un pagès avui pot acabar en mans d'algú de Barcelona que l'ha comprada per 1 milió d'euros? Ens hauríem de preguntar com elevem el nivell educatiu d'una comarca que s'ha acostumat massa al monocultiu turístic, com fem de la cultura una activitat permanent i no una successió d'actes d'estiu, com diversifiquem l'economia, com protegim el paisatge sense convertir l'Empordà en un decorat, com podem continuar vivint aquí. I sobretot, algú ho ha d'explicar. I penso que Ràdio Vila-sacra és la que millor ho ha entès. Perquè potser enmig de tant soroll, la informació local és un dels pocs antídots que encara ens queden. I, ben mirada, Ràdio Vila-sacra també és una forma d'esperança.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs. 012, la millor resposta.
5: No t'havies acabat el llibre?
6: Sí, però ja n'he començat un altre.
7: Bibliodigital és un servei de préstec de continguts digitals disponible per tots els usuaris amb carnet de les biblioteques públiques catalanes. S'hi pot accedir via web a través de l'ordinador o dels lectors de llibres electrònics o mitjançant l'app si utilitzes la tauleta o el telèfon mòbil. Llibres, revistes, diaris, còmics, música clàssica, pel·lícules... Entra a biblioteca.ebiblio.cat i tindràs tota la cultura a l'abast. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: veure, tens idees? Vols fer quelcom per millorar la nostra emissora? Sí? De veritat? Doncs posa't en contacte amb nosaltres. I no cal que posis denúncies al Consell Audiovisual o l'Ajuntament o al Ministeri de que no ho fem tan bé com tu sabries fer-ho. Perquè no serveix de res i només demostra el tipus de personatge que ets tu. Ho entens ja? Doncs ànims i truca'ns, que segur trobem el teu lloc al nostre grup.
1: Això sí, fets. Que la paraules està a la comunicació plena.

0: igualtat d'oportunitats.
1: Soc Loti i soc mestra. Vull un sistema de salut, d'educació i cures públiques de qualitat.
2: Soc Gemma i vull una llei contra el tràfic d'éssers humans.
3: Seguim vivint en un sistema, com ha dit, doncs, capitalista, patriarcal, que ens afecta a tots, a totes, a totis, independentment del gènere, la sexualitat, la classe, la raça, o sigui que tothom està inclòs en aquesta lluita i doncs per això sortim al carrer, per lluitar pel dret de les dones, però els de tothom també, perquè ens afecta a tothom.
4: Exigim que el sistema judicial incorpori els estàndards internacionals que són garantia per prevenir, investigar, sancionar i reparar les violències masclistes.
5: Acabem amb la barbàrie. Ni guerra que ens destrueixi, ni pau que ens suprimeixi. No a la guerra.

0: Chic Roses. Compra la teva entrada a chicroses.es.
1: Converteix els teus quilòmetres en aigua a l'Oxfam Intermont Trail Walker. És tan fàcil com caminar, o si ho prefereixes, córrer. I és un repte esportiu solidari que t'omple per dins. La distància es transforma en solidaritat en recorreguts de 155 quilòmetres i fins i tot 10 quilòmetres per cop i en família. Informa-te'n a trailwalker.oxfamintermont.org.
2: És
3: Ràdio Vila-sacra. Farmàcia Vila-sacra.
4: Serveis. Atenció farmacèutica, control d'atenció, dermocosmètica, nutrició i dietètica, salut bucodental, cuidado corporal, fórmules magistrals, salut auditiva, servei a empreses.
3: Horari de dilluns a divendres.
5: De 8 a 14 i de 16 a 20 hores i 30 minuts.
3: I dissabtes també.
5: De 8 hores i 30 minuts a 14.
6: Consulta les nostres promocions.
3: Servei de WhatsApp al 682 59 68 41. Farmàcia Vila-sacra. Plaça de l'Església 7, Vila-sacra. Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui fas...

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

El meu nom és el teu, i com jo, no has entès per què els somnis costen tant si no es compleixen. El meu nom és el teu, i et commou el patiment dels altres. I sents la teva petitesa davant el poder desmesurat i devastador de tanta injustícia. El meu nom és el teu perquè tu tens esperança en el demà que construeixes dia a dia, a cops de bellesa. Tens esperança perquè hi ha el vent i el sol i les onades i els ocells i les flors i els arbres. Hi ha camins. Hi ha aquesta música i el moviment d'una dansa improvisada. Hi ha besades. I som tu i jo. I no ens cal res més.

0: el teu transport segur, ràpid i de confiança. Libre Logístic, transport terrestre, aeri, marítim, nacional i internacional. Cobrint tota Europa amb servei diari d'agrupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a librelogístic.com.
1: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisual de sensacions. Res més que això.
2: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.

0: I parlant d'emocions.
1: 37.
2: Vale.
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: Figueres blinda els accessos de la ciutat amb 30 càmeres lectores de matrícula. És previst que entrin en funcionament al novembre, quan s'hagi ampliat el centre de processament i visualització de dades i imatges a la central de la Guàrdia Urbana. De les primeres dues denúncies a una estafa de més de 2 milions d'euros, així ha crescut el cas de l'Agència de Viatges de l'Escala. El cas va esclatar a principis d'agost amb una vintena de denúncies. Va arribar a prop de 400 afectats i culmina ara amb la detenció de la responsable. La cursa dels jubilats gironins per aconseguir plaça a l'Imserso. En 10 minuts s'omplen el 90% dels destins. Les agències de viatges coincideixen que l'oferta és insuficient davant l'allau de demanda i que molts pensionistes han d'optar per destinacions que no volen.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: informació, música, entreteniment.
1: Benvinguts a Ràdio Vila-sacra, emissora líder a casa d'en Patufet.
2: Jo sóc actor de doblatge i li poso veu al Vegeta a Bola de Drac.
3: Jo sóc actriu de doblatge. A mi segur que em reconeixes com la veu de la Julia Roberts.
4: Jo sóc el detectiu Conan.
5: Però també sóc la Scarlett Johansson. Sóc actriu de doblatge.
6: I tu? Vols pertànyer a una professió apassionant? Vine a Sony Lab School, l'escola de doblatge del Vallès.

0: marxa. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Obrir una caixa màgica i descobrir 1.000 sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
2: Ai.
3: Ai.
2: I ara?
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Observar. Pensar. Raonar. Ho entens? Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
4: WhatsApp.
5: Sant Tornem-hi. Aquest final de mes de juny torna la calor infernal. Els models europeus indiquen que els termòmetres es tornaran a enfilar cap a 35-40 graus, temperatures completament anormals per l'època de l'any. Exactament el mateix que va passar el mes de maig. Llavors, Portbou va registrar una mínima de 28 graus, la més alta de la història en aquest municipi fronterer. El programa climàtic Copernicus va confirmar que el 2025 va ser el tercer any més càlid mai registrat. L'informe atribueix l'escalfament a l'acumulació de gasos d'efecte hivernacle i a temperatures oceàniques excepcionalment elevades. Algunes ciutats europees ja s'estan preparant per quan aquesta situació vagi més els pròxims anys. París ha fet un simulacre per avaluar la seva capacitat de resposta en cas d'arribar als 50 graus. Alguns estudis apunten que l'any 2050 la capital francesa pot tenir l'estiu temperatures semblants a les que té actualment Madrid i la capital espanyola com les del Marroc. En aquest sentit, el primer trimestre de l'any 2027, Barcelona també prepara un simulacre semblant. I una altra dada. Avui en dia es moren més persones per culpa de la calor que per la grip. Estem, doncs, davant d'una greu problemàtica que no podem obviar, per més que els terraplanistes ens diguin el contrari.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
3: Truca!
6: Repetiràs. Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
0: És Ràdio Vila-sacra.
6: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
0: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Catalunya hi ha famílies que no poden donar als seus infants una alimentació completa, sana i equilibrada. Una situació que afecta el seu correcte desenvolupament. Suma't a l'Aliança Humanitària per l'Alimentació Infantil, perquè ells no poden esperar. Actuem ja. Donacions al 902 22 22 92 i a ellsnopodenesperar.org. Creu Roja.
1: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
2: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-7062. Lliurement i anònimament.
3: Pessigolles.

0: Notícies en xarxa.
1: Atenció al crit d'alerta que han llançat aquesta setmana els socorristes, coincidint amb el final de la temporada de bany en què han mort 27 persones. Les platges catalanes, diuen, són insegures perquè no hi ha prou professionals, Cristina Artacho.
2: Per llei, una piscina municipal de 25 metres no pot obrir si no hi ha un socorrista. En canvi, però, en una platja, només un vigilant ha d'estar pendent de vegades de fins a un quilòmetre de sorra. A més, a cada municipi és diferent perquè no hi ha una normativa unificada a tot Catalunya. Nacho Ibáñez es el portaveu de la plataforma SOS Socorristes.
3: No se sabe cuándo empieza y cuándo termina la temporada, y entonces hay un montón de ayuntamientos que al igual tienen los chiringuitos funcionando, el parking cobrándose, la capacidad hotelera muy alta, sin que exista un servicio de salvamento y socorrismo, y la consecuencia de eso es que tenemos muertes por ahogamiento que podrían haberse evitado seguramente muchas de ellas.
2: El sector exigeix que reguli la professió. Volen tenir garantides unes bones condicions laborals que, segons ells, es tradueixen en treballar millor, és a dir, poder fer més prevenció als banyistes i actuar més ràpid quan hi ha emergències.
4: La xarxa de comunicació

us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir.

0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vilassacra des de la capital del món.
0: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.

0: música i cinema.
1: Tot el cinema a la teva ràdio local. Amb el patrocini de Pompeia i el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Aquesta setmana s'estrena La Bola Negra, la premiada pel·lícula dels Javis. També torna Brad Pitt compartint protagonisme amb un gos a En el corazón de la bestia. I La isla olvidada és un film d'animació de la factoria DreamWorks.
3: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
2: La Bola Negra s'estrena després d'haver aconseguit el premi a la millor direcció al darrer Festival de Cannes. Inspirat en una obra inacabada de Federico García Lorca, el film dirigit pels Javis narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Tres existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència.
4: T'has presentat el socio en el casino i t'han echado Bola Negra. ¿Y eso por qué?
5: Bola Negra.
6: Bola Negra.
7: Bola Negra.
8: ¿Por qué te han echado la Bola Negra?
9: ¿Qué te han dicho?
10: Que soy homosexual.
11: Buen chico.
2: Brad Pitt comparteix protagonisme amb un gos a la pel·lícula En el corazón de la bestia. Després de sobreviure a un accident aeri brutal, l'oficial de les forces especials James Belmont i el seu gos de combat Odin intenten retornar a la civilització des d'un lloc remot al mig dels paratges salvatges d'Alaska.
12: Tranquilo, ya está.
13: Yo, Raisa. ¡Ah! ¿Quieres que seamos mejores amigas?
14: Nunca había tenido una mejor amiga.
13: Yo tampoco. ¡Vamos!
2: La isla olvidada és el darrer film d'animació de la companyia DreamWorks. Les protagonistes són dues amigues que, des que l'àvia d'una d'elles els va explicar l'existència de l'illa oblidada, han crescut desitjant arribar-hi algun dia. Finalment ho aconsegueixen, però el món místic que troben té un peatge que no estan disposades a assumir: perdre els records compartits.

0: L'enginyer francès Gustave Eiffel va ser l'home dels ponts de ferro a Catalunya del segle XIX, just abans d'aixecar la famosa Torre Eiffel a París. La historiadora de l'art Lluïsa Menós repassa i documenta els més de 80 ponts que va fer des de la línia de tren Girona-Portbou el 1876 fins al pont portàtil sobre el llarg del Parc de la Ciutadella durant l'Exposició Universal del 1888. Ho fan al llibre L'enginy d'Eiffel a Catalunya.
1: Documentació d'Eiffel, molts plànols, fotografies, perquè es conserven fotografies dels ponts quan estaven in situ. És un llibre que el seu objectiu, en certa manera, és fer atractiu un patrimoni que potser, de bones a primeres, costaria d'entrar. Va ser l'home dels ponts, sí. En deixa uns 85.
0: L'enginyer va treballar en tots aquests ponts, dels quals només se'n conserven 3 a Girona abans de construir el seu edifici més famós, la Torre Eiffel. Va ser el 1889 a París i no a Barcelona, a la qual, segons una anècdota històrica que l'autora posa en dubte, Eiffel podria haver ofert instal·lar-la l'any anterior.
1: Sí, sí, la poso en dubte, clar. Si resulta que hi ha un document que certifica això, doncs magnífic, aleshores treballem-ho, no? Però jo, com a mínim, treballant aquest tema dels ponts, jo no m'he trobat documentat això de la torre que l'oferís.
0: L'enginy d'Eiffel a Catalunya forma part d'un projecte de recerca i divulgació del patrimoni metàl·lic del país.

Origen. Sostenibilitat. Prestigi. Proximitat. Diversitat. Qualitat. Di català. Gaudeix del que és bo. Generalitat de Catalunya.

0: I parlant d'emocions.
1: 23.
2: Vale.
3: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
4: Paraules de nen.
5: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
6: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada llegir, recitar i escoltar poesia, ara sentirem un poema que de ben segur ens agradarà des del principi fins al final.
7: Hola, em dic Pau Tor. El poema que he escollit es diu Un cor de més de mil sirenes i és de la Elisabet Adami. He escollit aquest poema perquè és d'un llibre que em va agradar molt. A continuació us recitaré el meu poema. És antic com la vida, aquest mar sense mida. D'antiga seducció, aquesta meva cançó. Obeeix la teva senyora si no vols pagar penyora. La meva veu escolta només que sigui una volta. Mai més no marxaràs, per sempre et quedaràs. Aquí, amb mi, aquí, amb mi.
6: Moltíssimes gràcies, Pau, per recitar aquest poema tan bonic amb tot el cor. Ens ha encantat. Fins al proper Embaladits. Adeu.

Seguim a prop de tots vosaltres mitjançant la nostra pàgina web i telèfon de consultes, des d'on atenem entre 24 i 48 hores a tota la zona de l'Alt Empordà. A prop, molt a prop.

0: programa de programes.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra.
1: Trinco-trinco o bitllo-bitllo.
3: Déu-n'hi-do.
1: Notes la diferència?
4: Obre les portes. I les finestres. I les terrasses. I els jardins.
5: Obre el teu cervell a una nova forma de sentir ràdio i el teu cos t'ho agrairà.

0: Continguts en xarxa.
1: El temps.
0: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
1: Bon dia, un temps que comença a canviar una miqueta avui a les comarques de Girona, però no a partir de coets. En general, tampoc esperem que estigui plovent a tot arreu, ni que ho faci durant gaire estona. Serà sobretot arran de mar, i molt especialment a la Selva Marítima i també al Baix Empordà, on tindrem alguns rams, alguns ruixats. No serà estrany fins i tot amb algun tro, però no pas grans tempestes. Com a mínim, seran ruixats molt isolats i seran de poca extensió, no pas pluja general abundant i persistent. Quan més cap al Ripollès, cap a la Garrotxa, cap a la Cerdanya, sobretot, molts més moments de clariana, sobretot aquest matí i aquest migdia. Durant la tarda, algun xàfec sí que es reproduirà al Prepirineu, bàsicament, i arran de mar amb aquestes clarianes, per bé que transitòries, una mica de xaloc, més reforçat a la costa Brava Nord, i la temperatura comença a baixar a la màxima, però no la humitat. Per tant, sentirem xafogó. Avui serà una jornada enganxosa. N'estem pendents a la xarxa.

0: Torno a recordar telèfons.
1: Contestador 972 51 12 68 i WhatsApp 656 19 70 62.
0: Hem d'aprofitar que tenim uns telèfons i que la gent pot parlar lliurement per expressar el que vulgueu.
1: Contestador 972 51 12 68.
0: Sí, sí.
1: I WhatsApp 656 19 70 62.
0: I tenim una feina molt important encara per fer, de multiplicació, per aconseguir arreplegar oients que poden escoltar, que possiblement no saben què escoltar a aquesta hora perquè no els agrada res, i tal i Pasqual. Ens ajudes a multiplicar? Els hi dius?
2: Multiplica.
0: Doncs multiplica per nosaltres. Promociona'ns, publicita'ns.
2: Multiplica.
0: Afegeix-t'hi i opina sempre que vulguis.

Sí, hola. Dir que l'èxit és perquè sou la veu de la majoria silenciosa. I per això, fent això, sempre tindreu l'èxit assegurat.

0: Aquest contingut és informació general. No ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
1: I parlant d'emocions...
2: 20.
3: 27. Gent que és feliç fent feliços els altres.
4: Doncs sí, sí, que el telèfon aquest tan meravellós que tenim, la gent que ens estima, que ens ho fa saber, eh? No para de sonar. Doncs deia, hem rebut la visita del Lluís, de Vilabertran, ha estat aquí amb nosaltres, ens ha saludat, ens hem donat abraçades, no, s'ha portat una caixa de petons, d'aquella que... una caixa s'ha portat ell ja. I amb ell, i a tota la...

0: gent que ens estigui escoltant i a la gent que no li agradi també, li dediquem aquesta cançó.
1: Déu meu. No és boníssim, tu.
2: Pels alts, per les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides. Ràdio Vilasacra, per les que ploren. Pels extravertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
3: Ràdio Vilasacra.
2: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
3: Ràdio Vilasacra.
2: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
4: Ràdio Vilasacra.
2: Pels joves calvos. Per les dansaires.
3: Ràdio Vilasacra.
2: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Si creus que tens un problema relacionat amb sorolls, olors, animals, obres, impagaments, gestió de comunitat, familiars, escolars o conflictes de convivència o civisme, pots adreçar-te al Servei de Mediació Ciutadana. Els professionals de Servei de Mediació i Gestió de Conflictes us poden ajudar a resoldre problemàtiques que es puguin generar entre el veïnat, entitats, família o desavinences en les relacions personals, entre d'altres. Les persones expertes en la gestió de conflictes t'ajudaran de manera gratuïta a resoldre'ls.

0: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Per fi a casa.
3: Podem pintar l'entrada i reorganitzar l'armari. I aquí, que et sembla una prestatgeria?
2: Ara que vens amb les piles carregades, és el moment de millorar la teva llar. A Leroy Merlin tens fins a un 30% de descompte en armaris, decoració, pintura i molt més. Aprofita els últims dies.
4: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
5: Les agressions sexuals amb penetració es disparen un 66,7% nasal. Els delictes contra la llibertat sexual augmenten un 62,5%, mentre els furts superen els 600 casos durant el primer semestre del 2026. Detingut a Banyoles, un marroquí de 24 anys amb 62 denúncies després d'encadenar 5 delictes en un sol dia. L'home hauria amenaçat una víctima amb una navalla, sostret una motocicleta i robat en un supermercat. Durant la detenció, va intentar fugir i també se li atribueix resistència violenta i desobediència. La denominació d'origen oli de l'Empordà aposta per l'Argudell, la varietat d'oliva que dona personalitat al territori. Mig centenar d'olivicultors i persones interessades en el sector van assistir, el 16 de setembre, en una jornada celebrada a Empordàlia de Vilajuïga. El canvi climàtic i l'augment de les temperatures han avançat la maduració de les olives.
4: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
6: Sigues intel·ligent.
7: Fes volar la imaginació.
8: Sí.
9: Eternament.
6: Ai.
10: L'opció dels que en saben.
11: I parlant d'emocions.
12: 76.
13: Tiki-biki. Hey! Això és Ràdio Vila-sacra.
14: Què?
15: Que això és Ràdio Vila-sacra.
16: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
14: Jo?

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de l'Ado Empordà.
1: Coses de Figueres que cal tenir present.
2: Et sona la marca Branding Plan?
3: Té alguna cosa a veure amb la ràdio i els negocis, no?
2: Sí, per aquí va. Els negocis, les empreses... Però és més que això. És una subscripció que pot sumar a la teva estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu que tens un negoci, l'hauries de conèixer. No hi perds res. Porten molts anys ajudant a pimes de tot l'estat a créixer.
3: I per apuntar-se?
2: Molt fàcil. Entra al web serempresarios.com. Busca Girona. És gratuït, ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci.
4: Amb Branding Plan, els negocis milloren.

0: I parlant d'emocions.
1: 57.
2: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
3: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: Actualitzem.
4: Bon dia a tothom.
5: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
6: Radio Vilasacra.cat.

0: molt bon dia.
1: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
2: Quina il·lusió sentir-te.
3: Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
4: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai... Oh, això corre, corre, amb l'ordenador, escolta, ja me n'entero de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
1: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
5: Veig el lluentor que fa permet sentir a mà. Ara vindran els avis lluïs.
1: M'ho imagino.
6: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
1: Petó!
6: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
7: Cada dia fem un pas endavant.
3: Bueno, pots comptar.
1: Molt bé, doncs.
8: És K25.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: Les darreres setmanes el panorama polític ha tornat a situar el debat sobre el burca i el niqab al centre de l'esfera pública. La ultradreta ha iniciat un fals debat feminista com a excusa per incentivar el racisme i la islamofòbia. Ara bé, el fet que el debat estigui instrumentalitzat no ens ha de fer caure en la inacció. Ignorar el problema per no fer el joc a l'ultradreta és una frivolitat que acabem pagant les societats democràtiques. El model multicultural ha fracassat perquè ha confós la tolerància amb el relativisme moral. No tot és acceptable sota el paraigua de la cultura. No permetem el matrimoni infantil, per tant, no hauríem de permetre símbols que anulen la personalitat jurídica i social de la dona. Vivim en una excepció històrica. La societat laica occidental, tal com la coneixem, amb prou feines té unes dècades de consolidació. Som una anomalia en un món on la religió sol ser l'eix vertebrador. El nostre sistema té com a centre el dret i l'individu. El dret religiós té com a centre el dogma. Quan aquests dos mons col·lisionen, ja sigui amb els testimonis de Jehovà i les transfusions de sang, els evangelistes que veten la biologia a les escoles o l'ús del burca, el veredicte ha de ser clar. En un estat de dret, el dret ha de predominar sobre la religió. No podem permetre tractes especials que vulneren el pacte d'igualtat. Al nostre país, el fet de ser un estat aconfessional encara ens genera més contradiccions a l'hora de posar límits a les religions. Mentre que la laïcitat busca la invisibilitat de la religió en l'esfera pública de l'Estat, com és el cas de França, la confessionalitat admet que la religió existeix i opta per col·laborar amb ella sense adoptar-ne cap com a pròpia i al final s'acaba sent permissiu amb la seva presència a l'esfera pública. Ser occidental no és una qüestió d'ètnia, sinó d'adhesió a un conjunt de valors: igualtat, home-dona, laïcisme i primacia de la llei. Qui decideix viure en aquesta societat ha d'acceptar que el pacte d'igualtat és innegociable. Si no som capaços de defensar la nostra identitat jurídica davant dels sistemes teocràtics, acabarem desmantellant els drets que tant ens ha costat de conquerir. La defensa del nostre sistema no és racisme, és la garantia que ningú, sota cap concepte o religió, visqui com un ciutadà de segona.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
5: Repetiràs.
6: Qui no té una passió? És curiós, però en aquesta vida, qui més qui menys té una passió. El que és important és poder-la tirar endavant. I és que a vegades aquesta passió et sorgeix a la cantonada.
7: Ràdio Vila-sacra.
6: Endavant, porta'ns la teva passió.
8: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem ens parla de la competència, però els embaladits sabem molt bé que és més important participar que competir.
4: Hola, em dic Joan Casals Martínez i avui us llegiré una poesia anomenada Competència. L'autor es diu Joan Raspall. He escollit aquesta poesia perquè m'ha semblat molt interessant. Comencem. Competència. Sobre l'antiga taula, tot bullit i mal tapat. El tinter del besavi contra el boli ha cridat. Si t'arreplego boli, no et queixaràs del pes. Pagaràs fet a miques la feina que m'has pres. No siguis rondinaire, a tu t'estan guardant. I a mi quan ja no ragi, el cove ens llançaran.
3: Moltíssimes gràcies, Joan, per escollir i llegir aquest poema de la gran poetessa Joana Raspall. I és que tots els que va escriure ens ensenyen a conviure de la millor manera. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
5: Deixa'ns un missatge al contestador.
6: A veure, tens idees? Vols fer quelcom per millorar la nostra emissora? Sí? De veritat? Doncs posa't en contacte amb nosaltres. I no cal que posis denúncies al Consell Audiovisual o l'Ajuntament o al Ministeri de que no ho fem tan bé com tu sabries fer-ho. Perquè no serveix de res i només demostra el tipus de personatge que ets tu. Ho entens ja? Doncs ànims i truca'ns, que segur trobem el teu lloc al nostre grup.
7: Això sí, fets. Que la paraules està a la comunicació plena.

Descobreix Fet al País. L'empresa de proximitat que abasteix a més colles castelleres, geganteres, falconeres i de foc del país. Visita fetelpaís.cat i gaudiràs de tot el vestuari casteller que necessites. Pantalons, camises, mocadors, dessuadores i faixes. Fet al País, al vostre costat.

0: Notícies en xarxa. Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera sessió del concurs de castells. La Torre de Set està la construcció més valuosa que s'ha descarregat a la plaça del castell de Torredembarra. Josep Almirall.
1: La colla del Baix Llobregat ha descarregat el 5 de 7, el 3 de 7 per sota i el 7 de 7, però a la cinquena ronda, veient possibilitats d'endur-se la victòria, ha descartat el 7 de 7 i ha provat i descarregat el 5 de 7 amb l'agulla. Joel Segura n'és el cap de colla.
2: Sempre ens fixem molt amb les colles grans, ens fixem molt amb les games extres, però crec que aquests petits castells, aquests petits que per nosaltres són grandiosos, crec que fan de veritat que el món casteller segueixi viu com sempre.
1: En segona posició s'ha classificat la colla castellera de Figueres i han completat el podi els castellers de Cerdanyola, totes dues colles amb la Torre de Set descarregada. A banda del concurs, aquest diumenge destaca l'actuació dels Minyons a Terrassa a la Mercè de Barcelona. Els Malves hi han estrenat el 5 de 9 i el Pilar de 8, carregat, i també hi han completat el 2 de 9 i el 4 de 9. A la mateixa diada, els castellers de Barcelona han estrenat el 3 de 9, que ha quedat carregat, i les Joves de Valls hi ha fet els bàsics a 9 i el Pilar de 8. Per la seva banda, els castellers de Vilafranca han actuat en plaça pròpia i han completat el 4 de 9, el 3 de 9, el 9 de 8 i el Pilar de 8. Quatre castells que duren diumenge que ve amb un pis més a la sessió final del concurs a Tarragona.
0: Tot el que et cal saber. Ràdio Vila-sacra.

Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.

0: Les balenes geperudes poden utilitzar una tècnica de caça que consisteix a crear una xarxa de bombolles. Quan volen capturar un banc de peixos, diverses balenes poden col·laborar per envoltar-lo. Una d'elles neda per sota dels peixos i comença a expulsar aire, formant una columna de bombolles. Mentre puja, la columna es va fent més ampla i actua com una barrera que dificulta que els peixos escapin. Les balenes van reduint progressivament el cercle de bombolles fins que el banc queda concentrat en un espai molt petit. Llavors, les balenes neden cap amunt amb la boca oberta i engoleixen enormes quantitats d'aigua plena de peixos. Posteriorment, expulsen l'aigua a través de les barbes que tenen dins la boca, que funcionen com un filtre i retenen l'aliment. El més sorprenent és que aquesta tècnica pot requerir coordinació entre diversos individus. Les balenes han de sincronitzar els seus moviments i mantenir la formació perquè la barrera de bombolles sigui efectiva. A més, diferents grups de balenes poden utilitzar variants pròpies d'aquesta estratègia, cosa que ha fet pensar als investigadors que alguns d'aquests comportaments es poden transmetre socialment.
1: Tu, que vius i estimes la música en català?
2: Em vull mullar!
1: Tens casa teva a musicalitat.cat i discos.cat. Les botigues en línia amb tota la producció musical de casa nostra. Troba el CD o LP que més t'agradi i el tindràs a casa teva en només dos clics. No deixis que s'aturi la música en català. Entra a musicalitat.cat i discos.cat.

Doncs molt bé, família, aquí continuem, en el 107 de la freqüència modulada, en el que coneixem coses, compartim coses, vivim coses, i avui concretament parlem de la por.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: Continguts en xarxa. El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
2: Bon dia, un temps que comença a canviar una miqueta avui a les comarques de Girona, però no a partir de coets. En general, tampoc esperem que estigui plovent a tot arreu, ni que ho faci durant gaire estona. Serà sobretot arran de mar, i molt especialment a la Selva Marítima i també al Baix Empordà, on tindrem alguns rams, alguns ruixats. No serà estrany fins i tot amb algun tro, però no pas grans tempestes. Com a mínim, seran ruixats molt isolats i seran de poca extensió, no pas pluja general abundant i persistent. Quan més cap al Ripollès, cap al Garrotxa, cap a la Cerdanya, sobretot, molts més moments de clariana, sobretot aquest matí i aquest migdia. Durant la tarda, algun xàfec sí que es reproduirà al Prepirineu, bàsicament, i arran de mar amb aquestes clarianes, per bé que transitòries, una mica de xaloc, més reforçat a la costa Brava Nord, i la temperatura comença a baixar a la màxima, però no la humitat. Per tant, sentirem xafogor. Avui serà una jornada enganxosa. N'estem pendents a la xarxa.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
4: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
5: Bon Preu i Esclat.
6: A Ràdio Vilasacra rebem suport de la xarxa de comunicació local, l'Agència Catalana de Notícies i de les persones que, diàriament, ens deixen missatges al contestador o al WhatsApp. Pots millorar-ho? Demostra-ho amb fets o deixa d'envejar el que no ets capaç de millorar. Vinga, que tu pots.

0: Ja, ja, he reservat entrades per a no veure juntes una exposició demà.
1: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
0: Ja, ja, no dius pas podem tot?
1: Sí, que puc, sí, sí que puc.
2: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: I parlant d'emocions...
4: 83.
5: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
6: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.
1: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?
2: Pareu bé l'orella.

0: La setmana del llibre en català amb rècord d'afluència és la millor edició, diuen, amb un 12% més que l'any passat. Més de 130.000 persones s'han apropat a les casetes d'aquests 282 segells editorials dels països catalans que han estat presents al passeig de Lluís Companys de Barcelona. Les 350 activitats obertes al públic han consolidat aquest esdeveniment com un acte de participació ciutadana. La facturació també ha estat molt bona, s'espera superar el 1 milió d'euros en vendes a l'espera de tancar les xifres definitives. Oriol Magrinyà, president d'Editors.cat, organitzador de la setmana.
1: Arribarem i potser superarem el 1 milió d'euros de facturació. Això són molts llibres, són moltes vendes i demostra que tenim un sector editorial ric, divers, vital, atractiu. Ha passat tot tipus de gent per la setmana, de tot tipus d'edat, tot tipus de condició, tot tipus de llengües. Han vingut molts lectors que creiem que per primer cop s'estan apropant al llibre en català i hem demostrat que la setmana és el gran aparador del llibre en català i que és el... Hi ha el tercer moment de l'any de més venda.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: I parlant d'emocions...
3: 50.
4: Exacte.
5: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
4: Bé, no?
6: Hola a tothom! Mec! Sabies que el verb fotre originalment volia dir copular? Doncs sí, volia dir copular, cardar. Però actualment és el verb comodí per excel·lència del llenguatge col·loquial i té un munt de significats. Pot significar fer, fotre llàstima, donar, fotre una bufetada, menjar, fotre's un entrepà, beure, fotre's una ampolla de vi, robar, fotre la cartera, perjudicar, em volen fotre, ficar, fotre-ho a la butxaca, i un llarg etcètera, ja que aquests només són alguns exemples.
7: Descobreix, t'atreveixes?

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Do Empordà.
1: Coses de Figueres que cal tenir present.
2: Això és la caixa de sorpreses.

0: Notícies en xarxa.
1: Torna Empuriatapes a Empúria Brava, que se celebrarà del 2 a l'11 d'octubre i que enguany arriba als 10 anys de trajectòria. Una proposta gastronòmica que compta amb la participació de fins a 40 establiments, la majoria situats a la Marina d'Empúria Brava, i dos més al centre històric de la vila. Entre les 40 creacions hi ha 3 opcions dolces que complementen l'oferta habitual. El format manté el preu popular de 3,50 € per la combinació de tapa i beguda. El públic podrà tastar les propostes i participar en la votació per escollir la millor creació, entrant automàticament en un sorteig de premis. El resultat final per escollir les millors tapes serà una combinació entre la votació popular i la valoració d'un jurat format per professionals de la restauració. Per facilitar el recorregut, els visitants poden descarregar l'aplicació Empuriatapes, on trobaran tota la informació, establiments participants, ubicació, horaris i el nom de cada proposta gastronòmica.

0: començar el dia informats, però sense el risc de ser desbordats.
1: Intel·ligència artificial, ràdio i la sacra.
0: Apunta't. És útil i és gratis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: I no et perdis res.

0: bon dia. Som els alumnes de cicle superior de l'escola i venim a entrevistar-te com a responsable de la ràdio.
1: Pues molt bé, moltes gràcies per pensar en mi. Qui comença?
2: Jo. Hola, com et dius?
1: Javier.
2: Em pots explicar el funcionament general d'una emissora de ràdio com aquesta?
1: Sí, mira, aquesta emissora de ràdio doncs funciona a través d'uns aparells, que es tracta d'un emissor, es tracta d'una taula de so, i a partir d'aquí gent que vulgui fer funcionar això, i amb això es fa ràdio. Si us acosteu al micro, perquè també és molt important que us acosteu al micro, us sentirem tots millor.
2: Com es va crear?
1: Com es va crear? Es van posar en contacte amb mi, a veure si jo la volia dirigir. Ens vam posar d'acord amb la idea, jo vaig acceptar la proposta de l'Ajuntament i així es vam iniciar aquesta emissora.
3: Et poses nerviós quan parles en directe?
1: Estic més nerviós ara amb vosaltres que quan estic fent programes normals.
3: Alguna vegada t'has equivocat?
1: Sí, moltes, moltes. I segurament m'equivocaré moltes més també. És normal, és de persones equivocar-se.
3: Com ho has solucionat?
1: Doncs posant una mica d'humor, sentit de l'humor, i posant ganes.
3: Intervé la gent a la ràdio a través de...
1: A través de...
3: Trucades?
1: Sí, mira, et diré que hi ha moltíssimes trucades diàries al nostre contestador, de les quals et podré dir que anem a una mitja de 4 i 5 trucades cada dia.
4: Alguna vegada t'has incomodat alguna pregunta d'algú?
3: Posa música de tot tipus?
1: A veure, una de les idees d'aquesta emissora, quan a mi me la van proposar dirigir, o coordinar més que dirigir, doncs el primer que em vaig plantejar és quin tipus d'emissora ens calia tenir en aquí l'Alt Empordà. Evidentment, jo vaig veure que de cara als joves hi han dues emissores que són les reines, les estrelles, i que no es pot competir, que és Flash FM i Los 40 Principales. Davant d'aquestes dues emissores és impossible competir. La gent jove les ha triat per norma i, evidentment, no tenim res a fer. A partir d'aquí, jo què vaig buscar? Vaig buscar una emissora dirigida a totes aquelles persones que no tenim una emissora identificada. Per tant, estic parlant de persones a partir dels 40 anys cap amunt. Hi ha una emissora, doncs, per gent ja una mica més gran, no?, pels papes.
2: Quins tipus de programes fa servir perquè la gent escolti l'emissora?
1: Doncs, bé, en principi tenim programes de tota mena, és a dir, que en aquesta emissora tenim la gran avantatge de que pots trobar el teu programa sense buscar gaire per la nostra programació. Cada 10 minuts surt una notícia del dia d'interès general, per tant, donem informació, donem programes i donem bona música.
2: De quins temes es parla més?
1: De tot tipus de temes. Aquí parlem de tot, de tot. Aquí no hi ha... No hi ha tabú, vull dir, no tenim res, cap tema tabú aquí.
2: Quin és el vostre horari d'emissor?
1: 24 hores al dia. Hi ha 24 hores de programació al dia. La nostra programació funciona a través d'horaris, és a dir, segons l'horari hi ha un tipus de música i un tipus d'informació sobre el nostre voltant, la nostra comarca i les notícies més destacades, també amb una mica d'humor i una mica de bona informació comercial. A partir d'aquí, el que és els matins de dilluns a divendres, tenim una varietat musical on la base és la informació i la música de totes les èpoques. Al migdia, de dilluns a divendres, tenim música d'orquestres, de relax, per a tota aquella gent, doncs, que està a casa dinant i que no vol posar la tele i vol estar dinant amb una música de relax, orquestres del Glenn Miller, del Ray Conniff, del Paul Mariat, de Los Panchos, doncs és una música ja més per gent que vulgui estar relaxada dinant. A les tardes, doncs, la música és una mica més agressiva, i després a les nits és on tenim programes ja més monogràfics. Depenent l'hora, tens un estil de música o tens un altre.
2: Tens una idea de la gent que escolta aquesta emissora?
1: Segons l'estudi que em van passar el dilluns, actualment estem a 5.632 oients al dia.
2: Treballa molta gent a aquesta emissora?
1: En aquesta emissora, doncs, el que és equip de plantilla, 6 de plantilla, però després de col·laboradors n'hi ha uns 40 col·laboradors.
5: Coneixen d'altres emissores?
1: Tracto de tenir molt bona relació amb tots els mitjans, ja no només de ràdio, sinó també de premsa, i esperem que funcioni bé la nostra relació amb ells. No sempre és agradable, però jo lluito perquè ho sigui.
3: En treus idees per fer-les servir?
1: Perdona?
3: En treus idees per fer-les servir?
1: Si en trec idees per fer-les servir?
3: Sí. De les altres emissores.
1: A veure, si podem estar orgullosos d'alguna cosa, és de que vam començar de zero. A mi em van posar aquí davant amb els ordinadors totalment buits, sense saber ben bé com començar, i del que sí podem estar orgullosos és de que estem fent una programació de les més curioses de Catalunya, per programació, per contingut, per originalitat, per oferta, gratuïtament. Vull dir, vosaltres que sou joves, això és molt important que ho tingueu en compte. I després una plana web on estem emetent a tot el món amb so digital.
6: T'agradaria emetre a una altra localitat? Això et sembla bé aquí?
1: A veure, jo quan em van oferir de dirigir aquesta emissora, doncs, la veritat us haig de dir, em hagués estat ben igual que hagués estat aquí com que hagués estat en una altra població. Això és molt important que ho tingueu en compte. O sigui, a l'hora de fer una cosa com és un mitjà de comunicació, el problema més important que es pot trobar una persona és la censura. Això no es pot fer, això no es pot dir, ui, això no ho diguis, això no ho facis. Vull dir,
7: a Ràdio Vila-sacra
1: he tingut total llibertat. Estic convençut que a altres llocs també ho hagués tingut, però no posaria la mà al foc.
6: Explica alguna anècdota que t'hagi passat.
1: La vida és un constant d'anècdotes, de tota mena. Unes bones, altres no tan bones, però la vida és una constant d'anècdotes.
8: Alguna de curiosa.
1: Alguna de curiosa. Doncs bé, potser les més curioses i les que puc compartir amb tots els nostres oients són la quantitat de trucades que rebem al nostre contestador, doncs primer que ens animen a seguir, que fins i tot una que ens cantava una cançó, o una persona que era dietista i que ens va explicar quin era el problema de la gent que menjava malament. Vull dir, són curiositats que arribes aquí, agafes el telèfon, escoltes els missatges que hi han i et trobes missatges de tota mena. Vull dir, missatges que dius, com és possible? A veure, perquè ens hem de plantejar una cosa. A veure, una persona que està escoltant una ràdio, perquè agafi el telèfon i digui, hola, mira, jo sóc la Julieta, per exemple, i jo sóc dietista i vull recomanar a la gent que menja, doncs que mengi això, que mengi allò, això no es fa perquè sí. Això es fa perquè et sents identificat amb l'emissora, t'entra dins i fa que agafis el telèfon i diguis hola, perquè és que si no ho fas. Això és potser de les coses més curioses que tenim a l'emissora nostra, que la gent truca i explica el que vol. Perquè evidentment estem trencant mollos, això és evident, a nivell, no, ja, no, ja no només a nivell comarcal, ara per ara. Hi ha gent que ho reconeix, hi ha gent que no ho reconeix, hi ha gent que sobrecriticarà, però bé, nosaltres ho demostrem amb fets, no amb paraules, amb fets. Vull dir, tot això que us estic dient es pot veure i es pot tocar. Vull dir, no són núvols, són realitats.
9: Gràcies.
6: Tot el que tens posat aquí al cristall són records o...?
1: La gent, els oients, s'han anat apropant aquí. I m'han anat portant uns discos vells, m'han portat camisetes, m'han portat gorres, m'han anat portant botelles de vi, que les veieu per aquí. Al Nadal això estava ple de torrons, botelles de cava, de targetes de Nadal. Tot el que veieu aquí que està exposat és que la gent ens ho ha anat regalant.
9: Sí, després podrem entrar a veure.
1: Sí, sí, home, sí, podreu veure tot, sí.
8: Tens aquí uns oients,
1: Bueno, m'alegro.
8: Bueno, i a més, col·laboradors, perquè sé que alguna vegada a mi, perquè ho expliquen a l'escola, vull dir que ja són bons oients d'aquesta emissora.
1: Doncs molt bé.
8: Fins aquí l'entrevista.
1: Pues moltes gràcies.
8: Se us acaba la càmera
1: i tot, molt bé. Doncs gràcies, nois.
8: Apa. I ara gràcies a tu, Xavi.
7: Gent que és feliç fent feliços els altres.
10: Això és la caixa de sorpreses.
11: Vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé? Aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Balls de saló, salsa, bachata i balls en línia per a tots els nivells.
12: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
13: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
12: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
13: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649-125-865 o al Josep. 669-469-330.
12: Aquest octubre, vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
14: Hola, molt bon dia.
15: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
16: Quina il·lusió sentir-te. Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
17: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina. Dic, ai... Oh, això corre, corre. Amb l'ordenador, escolta, jo me n'entero de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
15: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
17: Veig el lluentor que fa permet ser un dia mac. Ara vindran els ais lluïs.
15: M'ho imagino.
18: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
15: Petó!
18: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
19: Cada dia fem un pas endavant.
16: Bueno, pots comptar.
15: Molt bé, doncs.
7: És K25.
12: Informació, música, entreteniment.
20: Associació Rempen Flifla, ea ea dudua.
21: Associació Rempen Flifla, ho entens ja?
22: Doncs això i així de clar.
23: Des de Girona.
12: El Conservatori de Música Isaac Albéniz fa possible que infants i joves aprenguin música mentre adquireixen valors com ara l'esforç, la sensibilitat, el treball en equip i la creativitat. La Casa de Cultura és un pulmó cultural per a Girona i el conjunt de la demarcació. Amb programació pròpia en música, divulgació, cursos i tallers, també col·laboren iniciatives ciutadanes com espai de suport a creadors i agents culturals. Conservatori de Música Isaac Albéniz, Casa de Cultura de la Diputació de Girona. Diputació de Girona.

0: De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Queixes reiterades pel mal estat del camí de salut que envolta el castell de Sant Ferran de Figueres. Els últims mesos, la vegetació ha crescut de tal manera que envaeix bona part de la ruta de 3 quilòmetres entorn la fortalesa. Molts caminants habituals denuncien la manca de manteniment i exigeixen preservar el que consideren és l'únic pulmó de la ciutat. L'antiga rectoria de l'Escala desapareix per aclarir l'entorn de l'església de Sant Pere. L'Ajuntament inicia aquesta setmana l'enderroc i preveu crear-hi un nou espai verd mantenint l'aparcament. La Jonquera té la taxa de graduació a l'ESO més baixa de Catalunya. Registra un 60,6% de graduats, mentre que Camprodon, Fornells de la Selva i Verges arriben al 100%.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: La millor resposta.
3: Què et passa, bonica? Estàs trista?
4: És que avui una nena de la classe m'ha explicat una cosa i no sé què he de fer.
2: Si has vist, patit o coneixes algun cas de violència infantil a la família, a l'escola o als espais de lleure, truca al 116-111. El telèfon d'Infància Respon és un servei públic i gratuït on pots denunciar situacions de violència, maltractament, abús sexual o bullying a infants i joves. Diguem no a la violència contra els infants. Aconseguir-ho és responsabilitat de tothom. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Escolta, nano, vius en un piset petit, dorms en un llitet petit i tens una empresa petita. I ara que has trobat un pis com cal, estàs disposat a perdre'l. Digues no a les imposicions. Digues Novo. Aconsegueix el teu certificat de solvència gratuït a Novo Funès i seràs tu el llogater escollit. Novo, la garantia del lloguer.
1: Ai, que sense gorris!
2: Complejant. A Ràdio Vila-sacra, diumenge a les 10 del matí, amb Caral Pedemonte.

0: lluitar pel català, també al món digital.
1: Perquè la tecnologia prengui part de la nostra llengua, n'hi hem d'ensenyar.
2: Amb totes les nostres veus i amb tots els nostres accents.
3: És hora de conquerir nous territoris i d'aconseguir entre tots que el digital parli català.
4: La nostra llengua és la teva veu. Comparteix la projecte Aina.cat, Generalitat de Catalunya.

0: teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. Mm. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Uf, una altra vegada a casa. Sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, quatre parets que fan que em senti atrapada.
4: Prop de 3 milions...

0: la de l'Empordà, a Exideclar.
1: Un moment, mireu a càmera.
2: Lluís!
1: Uau, mireu això, posa-t'hi, mama. Oh, quina passada.
2: Lluís!

Si has de confiar els enviaments de paqueteria a algú, pensa en Correos. Perquè per Correos, cap paquet no és només un paquet. També són les il·lusions d'una persona o moltes hores de feina d'una empresa. Per això, ningú posa tants mitjans per entregar-los com Correos. Entra a concorreos.com o truca al 902 197 197 i gaudeix de la millor oferta de paqueteria. Recorda-ho, fes els enviaments amb Correos.

0: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
1: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
2: Entra a formar part del club més privat que mai s'ha creat.

0: I parlant d'emocions,
1: 65. Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
2: El bloc inacabat de la marca de l'AM està pitjor que mai. El buit d'atenció nocturna que deixa el sensellarisme al carrer a Figueres. Netejar o tapiar immobles buits no elimina la necessitat de trobar un refugi. La manca d'un habitatge digne es desplaça d'un solar a un altre. Un centre per a gent sense llar, a Figueres del Viure com puguis. La tarifa mitjana diària per dormir en un llit de la província de Girona passa dels 117 euros de l'agost del 2021 als 159 d'aquest any. Un 35% més. Llançar deixa els usuaris del centre de dia sense transport municipal durant aproximadament un mes. La regidora de Benestar Social, Sònia Serola, assegura que el centre de dia ha informat les famílies i que l'Ajuntament busca una persona que cobreixi l'absència del conductor habitual.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: t'encantarà.
1: Vale.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: WhatsApp.
4: No tot s'hi val. Circ mediàtic alimentat per una classe política que fa servir la por legítima de la ciutadania com a benzina electoralista. Hem hagut de veure alguns programes que omplien franges de màxima audiència amb converses de bar i que han arribat a col·locar fins i tot hologrames de sanitaris vestits amb epi al plató. Hem de tenir paciència i no caure en la conspiranoia, que només fa que avançar-nos un escenari que encara no s'ha donat. I a la classe política un missatge molt clar. Tinguin memòria, responsabilitat i respecte per una societat que no es mereix que juguin amb ella.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.
7: Comença a haver-hi nivell.

0: La pregunta.
1: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència? Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.

0: Notícies en xarxa.
1: Tot i que la llei ho permet des de fa anys, encara hi ha molt poques parelles que optin per inscriure els seus nadons amb el cognom de la mare per davant del cognom del pare. Segons dades a les quals ha tingut accés aquesta emissora, només el 6,5% de les criatures que van néixer l'any passat a Espanya porten primer el cognom de la dona. És a dir, que una gran majoria de famílies, el 93,5%, van optar per seguir amb la fórmula tradicional. Els experts ho atribueixen sobretot a costums patriarcals que venen de lluny. Laia Framis.
2: A Espanya, l'any 2017, el cognom patern va deixar de ser el preferent i des de llavors, quan s'inscriu un nadó al registre civil, cal especificar l'ordre dels cognoms. Tot i així, a hores d'ara, la gran majoria de parelles, 9 de cada 10, encara opten per mantenir primer el cognom del pare. De les 321.000 criatures que van néixer l'any passat a l'estat espanyol, només 21.000 es van inscriure amb el cognom de la mare en primer lloc, un 6,5% del total. I aquí cal tenir en compte que la xifra real és encara més baixa perquè aquestes dades del Ministeri de Justícia inclouen les mares monoparentals i les parelles lesbianes, dos casos en què, evidentment, sempre va per davant el cognom de les dones. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, creu que encara cal fer molta pedagogia sobre aquesta qüestió.
3: Un dret estigui garantitzat no vol dir que immediatament s'apliqui o se'n faci ús. És una mesura que està molt bé que s'hagi fet, però que no ha sigut una demanda social. I penso que hi ha hagut una manca de pedagogia del perquè és important a nivell social poder alternar l'ordre dels cognoms. Aquesta idea de més igual, jo crec que té un pes bastant important.
2: I explica per què creu que és important avançar cap a la igualtat també en aquest àmbit.
3: Deixaria de tenir preponderància la família paterna i es faria un reconeixement de la família materna des d'una perspectiva equitativa, no? De dir, aquí l'ordre dels cognoms no implica un reconeixement de l'ordre patriarcal o de la predominància de la família paterna.
2: Ara, a l'hora de decidir l'ordre dels cognoms, Álvarez creu que el pes de la tradició encara és molt important. De fet, assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions i que a vegades suposa una revolució familiar.
3: Hi ha casos de parelles que han decidit posar el cognom de la mare primer i la família paterna s'ho ha pres molt malament. Llavors, a vegades, no és només una decisió de la parella, sinó el que implica i les explicacions que s'han de donar en relació a aquesta decisió.
2: I encara un altre argument que pesa en algunes famílies.
3: Una pregunta bastant interessant que a vegades sorgeix és com reconstruirem els arbres genealògics. Aquesta idea d'història, no?, de relació amb els avantpassats i sobretot, no?, els que vindran, si s'intercanvien els cognoms, com es sabrà quina família és quina?
2: Tot i que són molt poques les famílies que opten per posar abans el cognom de la mare, sí que els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els dos cognoms per reivindicar i per visibilitzar també la seva família materna.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Entren de matinada en una empresa de Vilamalla i s'enduen un remolc carregat de productes tèxtils. Els afectats demanen ajuda per localitzar-lo, mentre els Mossos investiguen el robatori. Els delinqüents han perdut totalment la por perquè entren i surten de presó fàcilment. 5 detinguts, 4 d'ells menors, per assaltar amb navalles un jove que anava a l'estació de l'AVE a Figueres. La víctima va ser abordada pel grup i li van robar el rellotge, la cartera, 150 euros, una motxilla amb un portàtil i una cadena. Un intern de la presó de Figueres agredeix dos funcionaris i un d'ells acaba de baixar. El pres, de 27 anys, va colpejar el cap de mòdul. UGT alerta de la massificació del centre i reclama més personal, ja que la situació a les presons està totalment fora de control.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
1: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Torna Julia Navarro amb la seva nova novel·la, El nen que va perdre la guerra. Un nen obligat a abandonar l'Espanya de la Guerra Civil per començar una nova vida a la Unió Soviètica de Stalin. Es pot perdre una guerra, però es pot guanyar la llibertat. La nova novel·la de Julia Navarro, publicada per Rosa dels Vents.

0: Soc innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
1: És Ràdio Vila-sacra.

0: I'm John Lennon, and I tell you that here in Yorkshire, listening to Radio Villa Sacra.
1: Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya que netegen l'intestí i eliminen toxines. Reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
2: A veure, tens idees? Vols fer quelcom per millorar la nostra emissora? Sí? De veritat? Doncs posa't en contacte amb nosaltres. I no cal que posis denúncies al Consell Audiovisual o l'Ajuntament o al Ministeri de que no ho fem tan bé com tu sabries fer-ho. Perquè no serveix de res i només demostra el tipus de personatge que ets tu. Ho entens ja? Doncs ànims i truca'ns, que segur trobem el teu lloc al nostre grup.
3: Això sí, fets. Que la paraula està a la comunicació plena.

0: informació, música, entreteniment.
1: I parlant d'emocions.
0: 77.
2: És millor fixar-nos en allò que podem fer que no pas lamentar-nos d'allò que no podem fer.
3: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
4: Bon dia, em dic Marvei Ivanov. El títol del llibre que us recomano és Mans en l'aire, barba blava. No us penseu que és de pirates, perquè no. El llibre va sobre dues nenes que van a una altra ciutat, però els seus pares paguen a uns guàrdies que les protegeixin. Les nenes no ho saben. Però en aquesta ciutat hi ha un castell de l'edat mitjana i a partir d'aquí comença la història. Diuen que cada any, al mateix dia, a la mateixa hora, desapareixen nenes de 20-18 anys i que hi ha un senyor que es diu Barba Blava que ha comprat un cementiri i viu en aquell castell de l'edat mitjana. Al final l'haureu de descobrir vosaltres. M'agrada perquè és una novel·la de misteri i a mi m'agrada molt el misteri. Si us agrada el misteri us el recomano. Espero que us animeu a llegir-lo. Adeu i moltes gràcies.

0: Un desconegut m'ha enviat un missatge i em demana una foto.
1: Ui, no ho dubtis. Truca ara al 017, la línia d'ajuda en ciberseguretat de l'INCIBE. O contacta a través de WhatsApp o Telegram.
2: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Gràcies de la bona estona que ens heu passat.
6: Molt bé. Participa amb nosaltres.
7: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca.
9: Repetiràs.
10: Proximitat.
11: Participació.
12: Educació.
13: Informació.
14: Connexió.
15: Companyia.
16: Cultura.

0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
1: El cinema dijous a mitjanit.
2: I parlant d'emocions.
3: 35.
2: Doncs bé, continuem aquí, continuem recordant coses.
4: Te'n recordes, te'n recordes.
5: Ràdio Vila-sacra, la ràdio.

0: a la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: En un moment com l'actual, rebem multitud d'informacions i d'imatges. Abans de compartir-les, però, ens hem de preguntar: estem segurs que són veritat? En coneixem la font? Ens ofereix credibilitat? Tenen data? Són actuals o de fa temps? N'hem llegit només el titular o la notícia sencera? Si és un àudio, estem segurs que la persona que l'ha enregistrat és realment qui diu ser? Detecta les fake news. Atura't, pensa i verifica abans de compartir. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

0: Les abelles poden reconèixer rostres humans. Aquests petits insectes, coneguts per la seva increïble organització social, tenen una sorprenent capacitat cognitiva. Estudis han demostrat que les abelles melíferes poden ser entrenades per identificar patrons concrets, inclòs els rostres humans, associant-los amb recompenses com aigua ensucrada. En experiments, se'ls va mostrar imatges de cares i després de diverses repeticions, les abelles van aconseguir distingir entre elles amb una precisió sorprenent, fins i tot sense recompensa posterior. Això és notable perquè el seu cervell és diminut, de la mida d'una llavor de sèsam, amb menys d'un milió de neurones, comparat amb les 86.000 milions del cervell humà. La seva habilitat es basa a processar patrons visuals simples, com ara disposició d'ulls, nas i boca. Aquest descobriment no només resalta la intel·ligència de les abelles, sinó que també inspira avenços en tecnologia, com els sistemes de reconeixement facial més eficients. La propera vegada que vegis una abella brunzint a prop, pensa que podria estar memoritzant la teva cara.
1: 100% Empordà.

0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vilassacra des de la capital del món.
0: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.
2: Persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
3: Gent Ràdio Vilassacra.
4: Aquests llençols que se t'han estripat.
5: Aquella camisa que no et posaràs mai més.
6: Aquells texans que estan trencats.
7: Tenen molta vida si no els llences a la resta. El residu tèxtil es pot reutilitzar o reciclar tant si està en bon estat com si no. Diposita'l al

0: Pensa en un producte.
1: Vull pintar el pis per acabar les reformes.
2: Bona decisió. I ara, l'altra bona decisió.
1: Quina?
2: Triar Mercadal Pintors, amb anys d'experiència. També treballen al microciment, estucs, paper pintat, façanes. Demana pressupost. Són molt professionals, fins i tot per empreses.
3: Mercadal Pintors, Girona i Comarques. 645 913 173 i a Instagram. Transformem llars.

Saps què? Ràdio Vila-sacra és l'única emissora de ràdio del món que proposa un arxiu audiovisual de sensacions. Saps què? Mai no s'ha creat una cosa semblant en ràdio i mai més es repetirà res com el que actualment emetem. Per què? Preguntes. Perquè cal aixecar-se cada dia a les 4 del matí i tots els dies de l'any per aconseguir una selecció igual i haver estat des del 1986 seleccionant i guardant contingut. Ah, i el més important, sense ànim de lucre i per pur amor a la ràdio. Entens? Doncs gràcies per entendre-ho.

En cambres anecoiques, dissenyades per absorbir pràcticament tot el so, el nivell de soroll és tan baix que gairebé no existeix eco ni reverberació. Quan una persona hi entra, deixa de percebre sons externs i comença a sentir només el seu propi cos, el batec del cor, la respiració i fins i tot petits moviments interns. Si l'exposició es prolonga, el cervell pot començar a generar sons o percepcions inexistents, com brunzits o veus molt suaus. Això passa perquè el cervell està acostumat a rebre estímuls constants. Quan no n'hi ha, tendeix a omplir el buit. Algunes persones també perden la noció de l'equilibri, ja que el sistema auditiu ajuda a orientar-se a l'espai. Per aquest motiu, gairebé ningú pot romandre molta estona en silenci absolut. Aquest fenomen mostra que el cervell no és un receptor passiu, sinó un generador actiu d'experiències. El que percebem com a realitat depèn en gran part de l'estimulació contínua que rep el nostre sistema nerviós.

0: Hola, sóc en Biel i us llegiré el poema d'en Miquel Desclot que es diu Cor de la fusta. Excava galeries en els mobles, no pas per mala fe. La fusta a ell li fa tan fàstic com el trinitrotolué. El que vol és sortir a la llum del dia, arrossegar un gra de cafè, que és l'única llaminadura que el satisfà ple.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: On et ve de gust que anem a dinar avui?
3: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
2: I això?
3: Cal saber triar en temps estranys.
4: Ara t'explicaré una història.
5: De Ràdio Vila-sacra. Només Ràdio Vila-sacra.
6: La diferència.
7: Confirma.
6: Arriba l'orella.
8: Ara escolteu l'altra ràdio.
9: Vinga.

0: Notícies en xarxa.
1: Tot i que la llei ho permet des de fa anys, encara hi ha molt poques parelles que optin per inscriure els seus nadons amb el cognom de la mare per davant del cognom del pare. Segons dades a les quals ha tingut accés aquesta emissora, només el 6,5% de les criatures que van néixer l'any passat a Espanya porten primer el cognom de la dona. És a dir, que una gran majoria de famílies, el 93,5%, van optar per seguir amb la fórmula tradicional. Els experts ho atribueixen sobretot a costums patriarcals que venen de lluny. Laia Framis.
2: A Espanya, l'any 2017, el cognom patern va deixar de ser el preferent i des de llavors, quan s'inscriu un nadó al registre civil, cal especificar l'ordre dels cognoms. Tot i així, a hores d'ara, la gran majoria de parelles, 9 de cada 10, encara opten per mantenir primer el cognom del pare. De les 321.000 criatures que van néixer l'any passat a l'estat espanyol, només 21.000 es van inscriure amb el cognom de la mare en primer lloc, un 6,5% del total. I aquí cal tenir en compte que la xifra real és encara més baixa perquè aquestes dades del Ministeri de Justícia inclouen les mares monoparentals i les parelles lesbianes, dos casos en què, evidentment, sempre va per davant el cognom de les dones. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, creu que encara cal fer molta pedagogia sobre aquesta qüestió.
3: Un dret estigui garantitzat no vol dir que immediatament s'apliqui o se'n faci ús. És una mesura que està molt bé que s'hagi fet, però que no ha sigut una demanda social. I penso que hi ha hagut una manca de pedagogia del perquè és important a nivell social poder alternar l'ordre dels cognoms. Aquesta idea de més igual, jo crec que té un pes bastant important.
2: I explicar per què creu que és important avançar cap a la igualtat també en aquest àmbit.
3: Deixaria de tenir preponderància la família paterna i es faria un reconeixement de la família materna des d'una perspectiva equitativa, no? De dir, aquí l'ordre dels cognoms no implica un reconeixement de l'ordre patriarcal o de la predominància de la família paterna.
2: Ara, a l'hora de decidir l'ordre dels cognoms, Álvarez creu que el pes de la tradició encara és molt important. De fet, assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions i que a vegades suposa una revolució familiar.
3: Hi ha casos de parelles que han decidit posar el cognom de la mare primer i la família paterna s'ho ha pres molt malament. Llavors, a vegades, no és només una decisió de la parella, sinó el que implica i les explicacions que s'han de donar en relació a aquesta decisió.
2: I encara un altre argument que pesa en algunes famílies.
3: Una pregunta bastant interessant que a vegades sorgeix és com reconstruirem els arbres genealògics. Aquesta idea d'història, no?, de relació amb els avantpassats i sobretot, no?, els que vindran, si s'intercanvien els cognoms, com es sabrà quina família és quina?
2: Tot i que són molt poques les famílies que opten per posar abans el cognom de la mare, sí que els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els dos cognoms per reivindicar i per visibilitzar també la seva família materna.

0: Eh que sí? Ens ho han confirmat estudis recents. Doncs, amb els consells del Consell Audiovisual de Catalunya, inscrits a la xarxa de comunicació local i, a més, socis de l'Agència Catalana de Notícies, anem a fer-nos més propers, més divertits, molt més sensacionals. No perdis la nostra senyal, tot i que sabem que no ens deixes d'escoltar ni encara que vulguis. Vinga, ànims i gràcies per ser-hi.
1: A 1, 2, 3, 4.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: El preu de l'habitatge a la demarcació de Girona continua a l'alça i frega els màxims de la bombolla. Els pisos s'encareixen un 9,9% interanual i un 0,5% respecte al primer trimestre del 2026, mentre que el valor taxat mitjà dels immobles se situa en 2.162 euros per metre quadrat. La sequera i els residus obliguen a repensar els serveis urbans de Girona. Lloret de Mar alerta de la pressió que genera el turisme i Camprodon reclama més recursos, mentre Qualia i GBI Paprec demanen anticipar-se als nous reptes. La mostra del vi de Figueres creix fins als 11 cellers i estrena un gran espai conjunt amb el Fòrum Gastronòmic. La quarantena edició se celebrarà del 2 al 4 d'octubre a la Rambla, amb un nou bar, quatre tasts en espais singulars i Jaume Sopirós com a pregoner.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: A Bonària, des de 1959, tot comença al camp. Perquè és aquí, al camp, on més de 4.500 pagesos i ramaders crien aus i bestiar per oferir-nos els millors productes d'aquí. La gestió agrària, junt amb els centres de recollida de cereals, són el punt de partida perquè les nostres plantes d'alimentació animal, distribuïdes geogràficament a prop de les granges, puguin elaborar els pinsos per alimentar les aus i el bestiar. La nostra missió és assegurar la rendibilitat de les produccions ramaderes dels nostres socis. Un equip de veterinaris i tècnics recolza els ramaders en la seva tasca diària de cria i engreix. També comptem amb una incubadora i un centre d'inseminació propis. La tradició dels productes ben fets i una elaboració pròpia de confiança són la nostra manera de fer, que ens permet oferir productes de la màxima qualitat i frescor. El nostre cicle productiu complet busca la sostenibilitat de les produccions i del medi ambient, la creació i manteniment dels llocs de treball i vetllar per la salut i economia dels nostres clients. Perquè a Bonària tot comença al camp i acaba a les teves mans.

0: saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
2: Detenen un jove i quatre menors per un robatori violent a Figueres. El grup de joves va utilitzar navalles per intimidar la víctima al barri del Colobret, aconseguint robar-li diversos objectes personals, targetes bancàries i 150 euros en efectiu abans de ser identificats. El descontrol entre joves no s'atura, comenta un veí. L'Hospital de Figueres posa en marxa la unitat de semicrítics i ja són 28 els llits disponibles a la regió sanitària. El desplegament continuarà en les pròximes setmanes a Olot i el 2027 a la Corporació Salut Maresme i Selva. Catalunya necessita més inversió per afrontar el seu creixement. Estem preparats per a 6 milions, però ja en som 8 i aviat en serem 10. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha identificat la inversió en infraestructures i habitatge estratègics per continuar creixent. La Generalitat avisa, amb créixer no n'hi ha prou quan l'economia catalana avança el 3%, però la renda per càpita es queda enrere.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
3: I parlant d'emocions.
4: 26.
5: Necessites una empenta per passar el dia? Doncs puja el so de la ràdio i sent l'energia del dial 107.0 de la FM. Ràdio Vilasacra.

aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: O si ho prefereixes, corre. I és un repte esportiu solidari que t'omple per dins. La distància es transforma en solidaritat en recorreguts de 155 quilòmetres i fins i tot 10 quilòmetres per gaudir en família. Informa-te'n a trailwalker.oxfamintermont.org.
1: Ara toca calma.

0: Dos van pagar 418.000 dòlars en criptomonedes. Llavors, els venedors van dir que no havien rebut el pagament i van fugir amb el botí. Les víctimes van perseguir els estafadors pel carrer i un d'ells va intimidar-los amb una arma blanca. Els Mossos van aconseguir detenir-lo i li van trobar al damunt dos rellotges de luxe. Els investigadors han aconseguit bloquejar la transacció de les criptomonedes i els estafadors finalment s'han endut només 1.000 dòlars. Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta i no es descarten noves detencions.
1: Tot el que et cal saber. Ràdio Vila-sacra.
2: Com bé saps, escolta Ràdio Vila-sacra, tant a internet, amb domini propi i llicència legal de la Generalitat de Catalunya, com al 107 de la freqüència modulada. Tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida de ràdio.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, què tal? Bueno, escolta'm, jo us trucava per felicitar els de la ràdio, els que esteu a dintre, els que feu programes, a tots aquells que hi col·laboren, que fan possible que aquesta ràdio vagi endavant cada dia més i millor, i sobretot, bon dia.
3: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Salut i humor.

0: des de l'Alt Empordà al món.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Una de les virtuts de les grans obres literàries és que permeten moltes lectures i moltes aproximacions diferents. Aquesta seria precisament la base del treball que Rafael Mérida ha fet amb l'obra de Joanot Martorell. El resultat és Contes d'amor de Tirant lo Blanc, editat La Magrana. Mérida és professor de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida i s'ha especialitzat en temes vinculats a la literatura medieval. En aquest cas concret s'ha capbussat a fons amb l'obra de Martorell i n'ha agafat la part amorosa, els episodis que fan referència a l'amor i a totes les possibilitats que el llibre obre a aquest sentiment. El resultat és una selecció de 15 històries amoroses arrencades del text original que l'editor ha adaptat per tal que els lectors, poc avesats a la llengua del segle XV, puguin gaudir de les històries sense perdre la musicalitat, però també sense patir per la dificultat del llenguatge. 15 visions de l'amor que es poden llegir quasi com narracions independents, com un llibre de contes de factura moderna. Contes d'amor de Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. L'edició és de Rafael Mérida i l'ha publicat La Magrana.

0: Comença a Los Angeles un important judici contra Meta i Google sobre l'addicció que causen algunes de les seves aplicacions com Instagram i YouTube. Una jove de 20 anys acusa les grans companyies tecnològiques d'haver perjudicat la seva salut mental des que era una nena. Washington, Oriol Serra.
1: El cas de KGM, la noia de 19 anys que ha denunciat diverses xarxes socials per l'addicció premeditada que considera que li han provocat, és el primer de tres casos programats per la justícia nord-americana. KGM ha arribat a un acord de compensació amb TikTok i a un preacord amb Snapshot, però no ha desistit a tirar endavant la denúncia contra YouTube i Meta. Se'ls considera casos test i tots comparteixen un denominador comú, els algoritmes a partir dels quals funcionen les xarxes que han causat ansietat, depressió, abusos i, en el pitjor dels casos, suïcidis. John DeMay és un dels pares i mares concentrats davant del Tribunal de Los Angeles. El seu fill, de 17 anys, es va treure la vida arran d'una extorsió sexual a Instagram.
2: Les xarxes socials són una addicció absoluta per la gent jove. No lluitem només contra l'extorsió sexual. Hi ha fentanil pels pares, vídeos sobre com suïcidar-se que les xarxes donen a la gent jove, que només busquen autoajuda i una resposta.
1: El procés judicial podria suposar un precedent pels centenars de casos que ja són en mans dels advocats que treballen per a les associacions de pares de les víctimes.
3: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
4: A veure...

sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho. edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Detenen un jove i quatre menors per un robatori violent a Figueres. El grup de joves va utilitzar navalles per intimidar la víctima al barri del Colobret, aconseguint robar-li diversos objectes personals, targetes bancàries i 150 euros en efectiu abans de ser identificats. El descontrol entre joves no s'atura, comenta un veí. L'Hospital de Figueres posa en marxa la unitat de semicrítics i ja són 28 els llits disponibles a la regió sanitària. El desplegament continuarà en les pròximes setmanes a Olot i el 2027 a la Corporació Salut Maresme i Selva. Catalunya necessita més inversió per afrontar el seu creixement. Estem preparats per a 6 milions, però ja en som 8 i aviat en serem 10. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha identificat la inversió en infraestructures i habitatge estratègics per continuar creixent. La Generalitat avisa, amb créixer no n'hi ha prou quan l'economia catalana avança el 3%, però la renda per càpita es queda enrere.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Continguts en xarxa. La bona cuina.
1: L'altaveu del vi. Amb Cristina Cantal.
2: Després d'un bon dinar o un bon sopar, arriba el moment més esperat, el moment dels postres. I avui portem el millor maridatge per unes bones postres. Poden ser vins dolços o potser no tan dolços, pensats doncs, per acompanyar aquest colofó final d'un bon festí. En parlem amb el sommelier i gerent del bar de vins Wine de l'Escala, Rafael Sabadí. Benvingut, Rafael.
3: Benvinguts a tots, gràcies.
2: Quan parlem de vins per postres, jo crec que tothom li ve al cap els vins dolços, però no sé si és només això o no.
3: Sí, òbviament pel postre... Jo entenc que els postres han de ser dolços, i en aquest cas, doncs, el que millor acompanya un postre dolç és un vi dolç.
2: Per semblança, eh?
3: Sí, sí, sí. Però també els vins dolços no només serveixen per acompanyar postres en aquest cas, sinó que també es prenen a vegades com a copa de meditació, com a, pot ser també per acompanyar un puro, com a final d'un àpat. O sigui, té més utilitats que no només acompanyar postres.
2: Has dit copa de meditació, això m'ha deixat descol·locada. Què vol dir copa de meditació?
3: Sí, que és una cosa que a la societat actual ens fa falta, eh? Ens falta meditar més, jo crec.
2: Sí, parar, no? Si sí. Més no parar, respirar i amb una copa a la mà, no?
3: Perquè són vins de paciència, són vins sobretot que necessiten temps a la copa, són vins de beure'n poc, s'han de fer sorbets petits perquè...
2: Degustar-lo.
3: Sí, perquè primer perquè porta sucre, són més, una mica més empalagosos, i segona perquè tenen un grau alcohòlic més elevat. Llavors el grau alcohòlic més elevat sempre són vins que no són de trago llarg, com vins més refrescants que a vegades ens bevem, doncs, sinó que són vins, doncs, jo crec, també per deixar-los que vagin obrint-se, expressant-se, i realment també se li dona la importància que tenen, que són vins d'un valor històric i patrimonial.
2: Per què són tan històrics? D'on doncs, provenen aquests vins dolços?
3: Doncs provenen de l'antiguitat. En aquest cas són els vins abans, antigament, doncs fermentaven segons l'època de l'any, llavors també es feien malbé molt sovint perquè no hi havia les tècniques actuals ni els coneixements actuals, i la manera doncs de conservessin, d'aquí van aparèixer els vermuts, els vins de retsina, que són vins grecs molt antics, que era afegir doncs en el vi, afegir doncs espècies, afegir mel, afegir flors, i això era un conservant del vi.
2: Per tant, hi posaven altres ingredients, però per allargar-li la vida, diguéssim, en
3: sí,
2: el vi.
3: Sí, sí, per conservar-los millor.
2: I això, però, els hi donava aquest toc dolç, això que ha portat a evolucionar, no?, els vins que coneixem com a dolços a dia d'avui.
3: Sí, sí, llavors, òbviament, se m'han donat compte que tot aquests, en aquest cas, aquests afegits que li feien al vi, doncs els feien més longevos, el feien aguantar més, però llavors també se m'ha donat compte que doncs, aquí, degut sobretot a la zona aquesta que parlem del Mediterrani, doncs és una zona, doncs, com sabeu, doncs, que tenim moltes hores de sol a l'any, i doncs, els vins els aguantava molt menys. I llavors, quan els deixàvem madurar, en aquest cas, doncs com que el vi concentrava sucres, això era un sistema de conservació del propi vi.
2: Igual que la sal amb les anxoves, podríem dir,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí, sí, doncs seria això una miqueta. Llavors ja va arribar, en aquest cas, més tard va arribar la destil·lació amb l'alcohol vínic, i amb l'alcohol vínic doncs es van sortir una mica els vins que tenim més actuals, que si voleu ens oferir una pinzellada dels vins que podem trobar al mercat.
2: Sí, tant, endavant.
3: Doncs mira, un seria la mistela, que en aquest cas és molt típic de Tarragona, tota la zona del sud de Catalunya. En aquest cas s'afegeix, és el gaza del most, sense fermentar, quan encara no ha fermentat, no ha arrencat, els llevats no comencen a treballar, i s'hi afegeix alcohol. Llavors això, quan tenim el most aquest dolç amb l'alcohol, el resultat final es diu mistela.
2: D'acord.
3: Un altre seria un que es diu vidós natural.
2: Vi dolç natural.
3: Sí, que això és un vi, en aquest cas, sobremadurat, es cull el raïm doncs, més tard a la vinya, amb la qual cosa està més madur, però no està pensificat, sinó que és més madur, i llavors va fermentant el vi i es decideix, doncs, a mitja fermentació afegir alcohol. Llavors aquest alcohol fa que els llevats deixin de treballar i es deixa una part d'alcohol en el vi i l'altra, diguéssim, amb sucres. Llavors aquest seria un vi dolç natural, que és mig vi dolç i mig doncs, part d'alcohol.
2: Que després està, o sigui, intervenen, aquesta fermentació,
3: sí,
2: com ens explicaves, per poder-lo crear.
3: Correcte.
2: Molt bé.
3: Aquest seria, per exemple, aquí en aquest cas serien els vins Oporto, serien els Madeira, els Marsala, la Garnatxa, el Moscatell, aquests són els vins potser més coneguts per tots, que serien doncs, aquests que us comentava, i que sempre deixem una part de sucre residual en el vi. Llavors, una altra seria els vins rancis, que són vins amb molta història. Aquests, aquests són vins doncs, que, sobretot aquí, aquesta zona nostra de l'Empordà i també del sud de França, són molt habituals, que són vins que s'elaboren i un cop estan acabats, en aquest cas, s'afegeix alcohol. O sigui, no a mitja fermentació, sinó que es deixen acabar. Llavors, són vins que quan acaba la fermentació estan a 11 graus, s'afegeix alcohol, es pugen a 15 graus, i llavors es posen normalment en recipients amb damajuanes, que són recipients, no sé, són gerres de vidre, que es deixen a vegades a la intempèrie, i els deixen a sol i serena, i aquests doncs, es queden a vegades 3-5 anys a fora al carrer, s'enrancien, però com que estan a 15 graus, hi ha una bactèria, que és l'acetobacter, que això és el vinagre, i en aquest cas no intervé. Llavors no es torna vinagre al vi, perquè està a 15 graus.
2: Per la temperatura es manté, però queda aquest vi ranci, que aquesta paraula ranci ens porta potser una imatge negativa, no ho és, eh? Quin seria el sabor, diguéssim, d'aquests vins rancis?
3: Són vins molt oxidatius, amb molta fruita seca en aquest cas, molt de torrats, molta fruita també pansida, però molta bellesa, moltes notes de fusta, de vernís. Recordo una mica els vins de Xerès, els vins de Jerez, eh? Però realment són vins, els vins més dolços, més cars de Catalunya són els vins rancis, eh?
2: Carai.
3: O sigui, n'hi ha vins que fins i tot n'hi ha algú que ha assolit la màxima puntuació del Wine Advocate, que són 100 punts Parker, que és un vi del Priorat que està per sobre els 100 euros l'ampolla.
2: Carai, doncs vi ranci, que no us enganyi el nom, eh? Que realment estem parlant de grans qualitats aquí.
3: I llavors seria un altre apartat, un altre seria el vi naturalment dolç, que aquests són vins que no porten cap alcohol afegit i que són dolços per la maduració del raïm. O sigui, aquests es deixen realment sobremadurar, es deixen que el raïm sigui pràcticament pansa a la vinya, i llavors es cull de la vinya, i hi ha dues maneres de fer. L'una, en fred, que es posa en ventiladors dintre un paller o dintre un magatzem,
2: sí,
3: i es deixa que el raïm es vagi pansificant de manera artificial. I l'altre seria, com es feia antigament, que encara hi ha algú que ho segueix fent, que això es fa amb... es fiquen a estores de palla a terra o d'esparto, i es posa el raïm a sobre, i durant 15 dies doncs, l'acció del sol fa que quedi com una pansa. Llavors això seria els Pedro Ximénez, eh? Que són, no sé si us coneixeu, són vins de Montiamoril, sí, de Jerez, també ho fan, per exemple, a Itàlia, o vins de Pasito. Llavors són vins doncs, que es diuen vins de panses, en aquest cas.
2: I són més dolços o menys dolços?
3: Molt dolços, aquests
2: són molt dolços. Aquests són molt dolços.
3: Aquests estem parlant, molts ronden els 300 grams de sucre per litre.
2: D'acord.
3: Que això és moltíssim.
2: Copeta petita, el
3: sí,
2: que ens deia al principi.
3: Però aquests no porten alcohol afegit. Això tot l'alcohol ve de manera natural del vi, eh? En aquest cas.
2: D'acord. I els vins de gel estarien aquí dins? Si
3: no.
2: Parlem de vins de postres, no?
3: No. Hi ha encara una altra part, que seria la botritis.
2: La què?
3: La botritis.
2: Botritis.
3: Sí, vins amb botritis, que això són climes freds i humits. Llavors hi ha un fong que es diu la botritis cinerea, que això el que fa doncs, és... sobretot la nit, el que fa és absorbir l'aigua del raïm, i de dies, doncs el que fa el sol és expulsar l'aigua sobrant i va continuar amb la maduració del raïm. És un fong que només passa a determinades zones, com pot ser França a la zona de Sauternes, com pot ser Hongria a la zona de Tokaj, com pot ser, per exemple, Alsàcia, també amb la selecció de Ras Nobles, a Sud-àfrica també un vi que es diu Constance. Llavors això és un fong que en una altra zona el que faria seria polir raïm i es faria malbé, en aquest cas el que fa és concentrar els sucres i treure l'aigua. Llavors aquí tenim vins molt dolços i àcids a la vegada, que es podrien dir que són els vins que aguanten més
2: a nivell més temporal.
3: Sí. I aquí el vi de gel seria no seria bé això, però el vi de gel és un efecte, com en parlaves, que el que es agafa és el raïm, doncs en aquest cas congelat,
2: sí,
3: però la pebrevinya. Llavors és un...
2: Sí, naturalment congelat sí, per les temperatures externes.
3: Però clar, aquí és un vi de poc grau, eh? En aquest cas estem parlant de vins que tenen... crec que estan sobre els... no arriben als 8 graus d'alcohol. I llavors el que fa, doncs, en aquest cas és també el que dèiem, concentrar els sucres i treure l'aigua.
2: Per tant, tenim un gran reguitzell. Jo sóc molt fan de la xocolata, les postres. Aquí, quin podria ser la millor combinació amb un postre de xocolata?
3: Clar, la xocolata... m'ha de complicar les coses, també hem de saber quin tipus de xocolata, una cosa seria una xocolata blanca, l'altra seria una xocolata amb llet i l'altra seria
2: una xocolata negra.
3: Quina t'agrada d'aquestes?
2: O blanc o negre, sí, totes en veritat, totes, sí, però...
3: Val. La blanca hauríem de fer un blanc dolç, en aquest cas, hauríem d'anar per un moscatell.
2: Moscatell.
3: Sí, perquè la blanca és la més dolça. Eh? Sempre quan anem amb xocolates més negres, amb més 100% de cacau, sempre
2: són més amargues. L'amargura puja, sí.
3: Llavors, hi m'havies dit...
2: O la negra.
3: O la negra. La negra t'agrada si és també...
2: Jo una 90% no me la... Val. No, però una 70 sí.
3: Doncs aquí m'aniria, doncs, el que deia, vins de panses, tipus Pedro Ximénez, o si no, fins i tot podríem fer un Oporto o una garnatxa d'aquí de l'Empordà.
2: Veus, doncs ja està, jo volia saber amb què havia de maridar els meus postres de xocolata, perquè clar, de veritat, de postres n'hi ha molts, doncs per tant també doncs, un dia podríem parlar d'aquests maridatges concrets amb diferents postres, perquè realment el postre arriba que normalment o t'acabes la copa de vi que ja tens, o ja quasi amb el cafè, no? Però que és important també saber que amb els postres podem maridar amb certs vins concrets.
3: Sí, perquè desgraciadament estan molt oblidats aquests vins, eh? Són vins que sí que van creixent exponencialment la venda, però clar, estem a nivells molt baixos de venda, representen potser un 8% del volum anual de ventes d'un vi. Llavors, està bé que el rescatem de l'oblit i segurament el tracte que se li despensa només es fa a nivell de restaurants gastronòmics. A la resta de llocs, doncs, potser n'hi tenen de vins dolços, eh? Tenen el típic per la grana, eh? Té una mica de grana.
2: Sí, pel músic. Sí.
3: Però és veritat que nosaltres, jo, en aquest cas, en el wine, doncs, intento tenir un ventall important i és una part important també de l'experiència gastronòmica.
2: I per això fem aquesta secció, doncs, perquè els vins dolços no siguin oblidats i donar-los el valor que tenen. Doncs, Rafael Sabadí, moltíssimes gràcies. Avui hem après moltíssim.
3: Bueno, gràcies a vosaltres, com sempre.
4: On et ve de gust que anem a dinar avui?
5: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
4: I això?
5: Cal saber triar en temps estrais.
6: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
7: Ep! Sí i no.
8: Cal explicar-ho.
6: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
9: Ei! És Ràdio Vila-sacra!
6: Comença a cuidar-te cada dia.
10: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
11: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
12: Et volem escoltar.
13: Hola, què tal? Ens trobàvem a faltar, sí, sí, com tothom ho diu, és veritat, ens trobàvem a faltar molt, perquè en aquest horari estem acostumats a escoltar a la ràdio boleros, sardanes, cançons catalanes... I ei, benvinguts! Vinga, molta força!
14: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
15: Truca!
14: Repetiràs.

perdre la veu eixampada, a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence, de veure volar el Comte Draco, a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

0: A Montblanc, Museu del Pessebre de Catalunya.
1: Viu i endinsa't en la història pels carrerons orientals amb els diorames i figures d'una gran col·lecció de pessebres d'arreu, al cor de Montblanc.
0: Més info a museudelpessebre.cat.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: En el 107 de la FM...

0: Notícies en xarxa.
1: L'Estat incorpora finalment a la nova planificació elèctrica les peticions de la Generalitat per reforçar la xarxa a Catalunya, la xarxa elèctrica. La capacitat hauria d'augmentar un 50% a partir del 2030. Rosa Guitllet.
2: Serà fins a 3.800 megawatts addicionals amb l'ampliació i la construcció de subestacions. Joan Groisart és secretari d'Estat d'Energia.
3: Aquesta planificació és una oportunitat perquè Catalunya pugui avançar amb renovables i amb emmagatzematge elèctric, pugui donar resposta a les aspiracions industrials, a serveis públics, a habitatge.
2: El govern sosté que el reforç permetrà subministrar energia a projectes com els nous campus de salut del Clínic de Girona, la desaladora de la Costa Brava i la Gigafactoria de l'Ebre. Sílvia Paneque és consellera de Territori.
4: Ens permet efectivament incorporar generació d'energies renovables, ens permet donar estabilitat també al nostre sistema i ens permet també tenir 40 posicions de recolzament a la distribució, que ens deien també els equips, perquè la gent ens entengui, podem fer el símil, que això és una pluja fina d'electricitat a tot el territori.
2: El pla també preveu avançar en l'electrificació del port de Barcelona.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.
1: Quan fa que no fas una mariscada? És una festa de sabors de mar. Navalles, tamborilles, calamars a la romana, cloïsses, musclos, gambetes, escamarlans o unes garoines vora el mar ben fresques. El millor moment és ara.
2: Restaurant Els Pescadors de Cadaqués. Reserva al 972 25 88 59.
3: Si el porto a la platja, em dirà que no fa tanta calor. A la muntanya, que encara fa fred.
4: Tant de bo tot fos tan fàcil com el car sharing de Blue Move. Reserves el cotxe, el fas servir i el tornes. Entra a bluemove.cat. Blue Move, el car sharing fàcil.
5: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
6: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
7: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: què t'han entrat ganes de ballar?
1: Anar a viure a un poble, a un entorn rural, amb una escola personalitzada, petita, però molt gran. Tenir un hort, plantar, caminar, pensar que les coses importants potser són lluny, però les essencials són a prop. Tenir un sentit de pertinença, que els nens facin encàrrecs als grans, que els grans ens ensenyin el que saben, com ara, i aquesta és la meva experiència, poder-li preguntar a la veïna quan és que es planten les faves. Hi ha molts pobles a Lleida que esperen omplir-se de vida. Hi ha una casa que necessita reparacions, que busca habitants i que et donarà salut en el sentit més ampli de la paraula. Recordo el dia de la reunió familiar quan vaig fer aquesta proposta. Poble petit, gran vida, vaig dir. Vine a viure als pobles de Lleida.
2: Ara toca calma.

Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Notícies en xarxa.
1: L'Ajuntament de Figueres preveu limitar a 50 metres la distància mínima entre nous locals que, segons el seu parer, poden degradar la imatge comercial de la ciutat. És una de les mesures que planteja el Pla Especial d'Usos Comercials que el consistori vol aprovar al novembre. Ens en dona més detalls la Berta Artigues Fontàs.
2: L'Ajuntament treballa en un document que vol regular l'obertura de nous establiments, especialment d'aquells sectors que el consistori considera que ja tenen una oferta excessiva i que degraden la ciutat, com els d'accessoris de telefonia, els supermercats 24 hores, els negocis de manicura o els establiments de productes de cànnabis, entre d'altres. Tot i que n'estan ultimant els detalls, sobre la taula hi ha la proposta d'establir una distància mínima de 50 metres entre dos negocis d'aquest tipus. Jordi Masquef és l'alcalde.
3: Això donarà resposta en aquesta nova realitat comercial i intentarà donar aquest equilibri en aquest mix comercial que tota ciutat ha de tenir.
2: El pla inclourà tot l'àmbit del centre històric de la ciutat i alguns carrers propers. L'objectiu de l'Ajuntament és aprovar-lo al mes de novembre.
0: Tot el que et cal saber. Ràdio Vila-sacra.

0: Parla. Parla com una barcelonina.
1: Parla com un lleidatà.
2: Vols parlar rosianès? Parla.
3: O com una pallaresa.
4: Parla tortosí, ja sigues de Vinalló o de Capredó.
5: Parla com un alicantí.
6: Ralla com un maonès.
7: Xerra com un mallorquí. Xerra.
8: I no deixis de parlar garrotxí.
9: Ni tarragoní.
10: Enrona, gralla, ratlla, xerra, parla. Parla com vulguis, però fes-te escoltar. Passa't a Parlem Telecom i sumem les nostres veus per fer sentir el que volem per casa nostra. Parlem, perquè és la meva.
11: No et creguis tot el que es faci viral a les xarxes. Sigues intel·ligent i verifica la realitat del que raona poc i només vol fer mal.
12: I parlant d'emocions...
13: 66.
14: Punt i final al teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
15: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
14: Notaràs la diferència.

Seguim a prop de tots vosaltres mitjançant la nostra pàgina web i telèfon de consultes, des d'on atenem entre 24 i 48 hores a tota la zona de l'Alt Empordà. A prop, molt a prop.

0: programa de programes.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra.
1: Trinco, trinco o bitllo, bitllo.
3: Déu-n'hi-do.
1: Notes la diferència? Continguts en xarxa.
4: Ara un xic de cultura.

0: super d'una banda i de l'adjectiu i adverbi super de l'altra. Super! Quan volem intensificar un mot positivament, es fa servir el prefix super, que s'escriu enganxat al mot sense accent i es converteix en una paraula derivada. Accentuarem seguint les regles d'accentuació generals. Per exemple, superfesta, superpoder, superbé, superfi, superbo. Fixeu-vos que els monosíl·labs fi i bo no s'accentuen. Quan s'ajunten al prefix super, la paraula passa a tenir tres síl·labes. I sí que s'accentua seguint les regles d'accentuació i la màgia de l'ortografia. També es pot fer servir l'adjectiu super amb accent que normalment va darrere del nom. Es pot dir va ser una superfesta o bé va ser una festa super. El pis té unes supervistes o el pis té unes vistes supers. Estem dient el mateix però tenen funcions sintàctiques diferents. I, evidentment, també funciona com a adverbi, quan depèn d'un verb. Amb les teves explicacions ens ho passem super. Espero que sí. I ara me'n vaig al super a comprar. Ep, tranquil·litat, que això és un fenomen diferent. És l'escurçament del nom supermercat.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Super! Da-da-dum, da-da-dum, da-da-dum, da-da-dum.
2: Made in Europe.

0: Vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé? Aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Balls de saló, salsa, bachata i balls en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Comença a haver-hi nivell.
5: Tenim el que d'altres no tenen.
6: Oi, jote.
7: En dies de molta activitat amb els aeroports i sobretot en jornades marcades pel temporal, és habitual la cancel·lació o reprogramació de vols. Són molts els passatgers que no saben com actuar ni quins drets tenen en aquests casos. En aquest punt tractem de buscar resposta a aquests dubtes. Repassem tot seguit amb l'Andreu Santos quins són els principals drets segons la casuística a la que ens trobem. Andreu, què passa si el vol es cancel·la?
8: En aquest cas tens dret a un reemborsament, un transport alternatiu o tornar al punt d'origen. A més, també tens dret a rebre assistència a l'aeroport. Una cancel·lació pot ocórrer si eliminen l'horari d'original del teu vol i et traslladen a un altre, si l'avió és a l'aire però de tornar al punt de partida o si el vol arriba a un aeroport diferent del que figura el bitllet, tret que hagis acceptat un transport alternatiu o que l'aeroport de destinació estigui a la mateixa ciutat o regió. Si t'informen de la cancel·lació amb menys de 14 dies d'antelació, pots reclamar una compensació sempre que la companyia no pugui demostrar que la cancel·lació ha estat per fets extraordinaris.
7: En cas de retard del vol, també es pot demanar assistència, reemborsament o vol de tornada, tot plegat en funció de quant temps se retardi i la distància del vol.
8: Si arribes a la teva destinació amb més de 3 hores de retard, pots reclamar una compensació sempre que el retard no sigui per fets extraordinaris. La companyia aèria ha de aprovar aquestes circumstàncies amb documents com els informes de vol i ha de proporcionar aquesta informació tant a autoritats com als passatgers afectats.
7: A què tenim dret si ens denega l'embarcament per sobreventa, el que es coneix com overbooking o per raons operatives?
8: En aquest cas, si no hem renunciat voluntàriament a la plaça, tenim dret a una indemnització d'entre 250 i 600 euros, segons la distància del vol. A banda, la companyia aèria ha d'oferir-te tres opcions. El reemborsament del bitllet amb un vol de tornada al punt de sortida si tenies una connexió, un transport alternatiu fins al destí final en tan aviat com sigui possible o un transport en una data que tu triïs si hi ha disponibilitat. A més, mentre esperes, la companyia ha de proporcionar-te assistència gratuïta com menjar, begudes i en alguns casos allotjament.
7: I què passa si es perd, es malmet o es retarda l'equipatge?
8: La companyia aèria és la responsable i pots rebre una indemnització de fins a 1.300 euros si el dany no és per un defecte propi de l'equipatge. Per protegir articles valuosos és recomanable contractar una assegurança privada. Per reclamar la pèrdua o danys de l'equipatge has de contactar amb la companyia aèria per escrit en un termini de 7 dies i en cas de retard tens 21 dies des del moment que et retornen l'equipatge.
7: Els drets dels passatgers de la Unió Europea s'apliquen quan el vol es realitza dins de la Unió independentment de l'origen de la companyia, és a dir, si el vol arriba a la Unió des de fora però està operat per una companyia d'origen comunitari o si el vol surt fora de la Unió independentment de l'origen de la companyia.
9: On et ve de gust que anem a dinar avui?
10: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
9: I això?
10: Cal saber triar en temps estranys.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Si dius pizza, perfecte, però si afegeixes pazza...
10: Pizza Pazza!
9: Ja tens Pizza Stop. Pizza Pazza. Pizzas, cuina italiana i mediterrània. Pasta, amanides, tapes, al passeig de la platja de Riells. Avinguda Riells 47, l'Escala. 972-77-44-41. La pizzeria de les Pizza Stop i molt més.

0: arròs al costat del mar? Arenal Restaurant, gaudint del millor sabor mediterrani amb arrossos, peixos i marisc de primera qualitat. Ubicació privilegiada a peu de platja. Vine i viu l'experiència Arenal. Reserva ja. GrupArenal.com.
1: Avancem junts.
2: Hola, la puc ajudar?
3: Sí, mira, m'agradaria que el meu veí de tal escoltés jazz en lloc de reggaeton.
2: No sé, és un canvi molt dràstic.
3: Amb les ofertes de Leroy Merlin pots canviar tot el que vulguis a casa teva.
4: Bé, gairebé tot.
3: Aprofita els nostres descomptes de fins al 25% i fes-ho.

0: No, no, clar.
1: Evolucionar ja.
0: Són temes exclusius que només escoltaràs a Ràdio Vila-sacra. Sí, sí, així és de senzill. Així és de clar. Entens?
1: Evolucionar ja.

0: Doncs això s'entén aquí a Vila-sacra, però també s'entén a tot l'Alt Empordà.
1: A l'Alt Empordà.
0: I tant.
2: A l'Alt Empordà, Castelló d'Empúries.
3: Albanyà, Avinyonet de Puigventós, Bàscara, Biure, Boadella, Les Caules, Borràs.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem.
2: L'art té una part que no es pot explicar de forma racional. La inspiració, el to o les sensacions a transmetre provenen de la mateixa essència de l'autor, deixen la seva petjada. Una aportació que després complementa el lector amb les seves pròpies vivències, perquè la seva manera de sentir i d'entendre el món és la mateixa, perquè no els costa cap esforç entendre's i plegats poden reforçar el seu missatge. Ens acompanyeu en aquest viatge a la Lluna?
3: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
4: WhatsApp.
5: Davant de l'actualitat aclaparadora, farcida de tants comptes pendents no resolts, esdeveniments que evidencien la gestió sense rumb a tants nivells polítics i passatges nefastos sobre l'economia, la salut, l'ensenyament i etc. Aquesta parada estival me l'he volguda prendre com un reset, en un intent d'anestesiar les milers de preocupacions que ens sotgen cada dia. No és que hagi viscut d'esquenes a les notícies, però sí una mica de gairell. I he procurat trepitjar bé, banyar-me encara més que mai a mar i empapar-me de contingut cultural en totes les seves formes, d'aquí i de fora. He tornat no renovada, però amb la convicció de que aquesta fórmula, en comptes de fer-nos més irresponsables, ens ajuda a tocar més de peus a terra, viure més serenament i ser més forts i feliços. Ara espero que les orenetes de casa se'n vagin i mentrestant els hi parlo, perquè els ocells no entenen el que els hi dius, però reconeixen les veus. Això sí, Ràdio Vilasacra sempre amb mi. Dia i nit. Bona represa.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.
8: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: Propostes en xarxa.
1: Trucar per telèfon cada vegada és una acció més vintage. El confinament va desencadenar un boom de les videotrucades, però recordeu aquella sensació de despenjar el telèfon i no saber qui o què t'espera a l'altra banda? Més informació i totes les propostes al web enveualta.com.
2: Ràdio Vilasacra, emissora municipal, 107, freqüència modulada.

0: Aquí estem esperant de que entre Martí i jo mateixa tinguin totes les cassoles a punt. No sé si els hi tenim, però aquí sí que tenim els nostres cuiners de fogons i de ventall. Joana, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I també en Ventura, molt bon dia.
2: Bon dia, estimats oients.
0: En Ventura i la Joana, aquí estan i a punt estem d'oferir-los a tots vostès doncs, aquest espai. I bé, avui la Joana ens va ja avançar una mica de quin plat seria, que jo vaig dir que aquest plat sempre el feia la meva mare, jo, perquè sempre hi veia tanta feina que ja no... Doncs vinga, va. Ens faràs avui, què farem avui?
1: Calamars farcits.
0: Calamars farcits. Què et sembla, Ventura? És un plat que porta feina o no?
2: Boníssim.
1: Sí, porta feina, una mica, però bueno, tot ho farem. Ja ho
2: Vale. Val la feina perquè pesa el menjar, és gustós.
1: És molt agraït.
2: I molt agraït, això m'ho dic.
0: Va, vinga, posem-hi, vaig apuntant a veure què.
1: Els ingredients els adonc per 4 persones. 8 calamars mitjans. Us dono primer els ingredients. 8 escuradents, 500 grams de carn picada de porc de cap de llom, picada 2 vegades, 250 grams de ceba ratllada, 4 cullerades soperes de tomaca, 2 ous, un el farem dur i l'altre cru, us explicaré com va això, un got de vi blanc, farina, aigua o brou de peix, oli, sal, pebre i una cullereta de pebre vermell. Després, per la picada, 2 grans d'all, julivert i vin ametlles.
2: Sí, senyora.
0: Joana, m'has deixat parada, eh? I 20 ametlles han de ser comptades.
1: Sí, perquè jo, bueno, si són 22 no passa res, un grapat, però jo ho conto tot.
0: Oh, no, és perquè, escolta'm...
1: Sóc molt matemàtica.
0: No, és que els culiners són una mica així, com una mica especial, són artistes,
2: perquè
0: eh?
2: Perquè amb l'ametlla, doncs, el ser picada així es queda gustós.
1: Sí, eh? Sí.
0: Vinga, va, posem-nos-ho a fer. Què agafes? Vale. Cassola de...
1: No, ara ja... Cassola de fang, però la cassola de fang... o sigui, absorbeix molt el sabor, o sigui, com que té poro, llavors jo agafo una cassola d'aquestes ara que tenim, que no s'enganxen. Primer de tot anem a la pescateria, comprem el calamars i els netegen, molt bé, però quan arribem a casa tenim una mica de feina, que és el que porta més feina, és agafar el calamar i girar-lo.

0: perquè si a dintre hi ha una mica de sorreta, quan hi poséssim la carn i tot el que hi posem, menjaríem sorra amb la carn. Però quan l'hàgim girat, i ben net, no cal que el tornem a girar, eh? Tal com està girat,
1: bueno, perdona,
0: l'omplim.
1: Joana, és que el girar el va molt bé, perquè així mateix entra més bé la carn després.
0: I així no rebenten, no rebenten els calamars.
2: Sí, girats. Sempre, és això que sempre passa, sí, sí. Rebenten. No,
0: girats, val? Llavors, com els tenim net, com els tenim així, agafem la carn picada en un bol, i posem l'ou dur ratllat, i posem l'ou cru, i posem el sal i la pebre i ho rectifiquem. I llavors les potes del calamar i les ales ho tallem tot petitet i amb un gabinet. I ho barregem tot, fem una pasta.
2: Escolta'm una cosa, a l'ou dur, per què li poses?
0: Sí, perquè dona una mica de morositat. L'ou dur el ratllem amb el ratllador mateix de la ceba, sí. I queda molt bé, o tallat petit.
2: I a l'altre ou?
0: L'ou cru també, per donar-li, per barrejar.
2: Però tot sencer, clar i tot.
0: Sí, tot. Sí. Tot això ben barrejat, fet una pasta que quedi tot bé.
1: És una pasta de fer el bon dia,
0: però sí. Tot això en cru, eh? Jo ho faig en cru, sí, hi ha persona que no, jo ho faig en cru. Llavors agafarem el calamar i si teniu una mànega d'aquestes pastisseres d'usar i tirar i poseu la carn i llavors amb el foradet aquell ompliu els calamars, és ràpid i bé,
1: no, si no... perquè fas així amb
0: Vale. I si no teniu això amb una cullereta, amb una cullera, una cullera.
2: És que ara estic pensant que la mànega d'aquestes pastisseres té la punta de diferents mides, no?
0: Sí, no, bueno, si poses el plàstic, sí, però si no, aquesta mànega ja ve tallada. En aquell mateix tall que ve del pla, diguéssim, per la silicona, allò.
2: Val.
0: I llavors els ompliu.
1: Perdona, ben com allò per si en tipus com el caneló.
0: Ah, exacte.
1: Que fas el caneló.
0: Llavors els ompliu, però penseu una cosa, heu de deixar dos dits de la part de dalt sense omplir. Val? Quan els teniu tots plens, agafeu un escuradents i el cosiu, diguéssim, com si féssiu una embasta.
2: Però d'una sola...
0: D'una sola. I llavors, això amb els escuradents rodons, els plans no perquè es trenquen, ha de ser dels rodons. I llavors traieu les dues puntes, els atlleu amb les estidores. Això ja ho tenim.
1: Per no punxar-los.
0: Llavors ja ho tenim. Ho deixem aquí, ho aparquem. I llavors agafem la cassola i posem l'oli, i posem la ceba i fem un sofregit de tomàquet, l'oli, la ceba, el vi blanc, tal com hem dit, i tot això. Quan tenim tot això ja que ho tenim tot bé, llavors agafem els calamars i els tirem allà dintre i els anem remenant. I aquests calamars veureu que es van encongint i van agafant un color. Un color, què diré jo, mitja hora.
2: Joana, no has dit tomàquet, eh?
0: Sí.
2: Has dit tomàquet? No, doncs ara és que jo m'havia perdut. Sí. Entès, ceba.
0: Ceba, quatre cullerades de tomàquet.
2: Això m'ho havia perdut jo ara.
1: Per fer el sofregit.
2: Ara m'ho havia perdut, per això t'ho he preguntat.
0: Quatre cullerades de tomàquet i llavors pebre, si us agrada. Jo hi poso pebre blanc, tot això en el sofregit. Llavors hi posem els calamars i els deixem, els anem remenant. Si veiéssim que s'enganxa una mica d'aigua del brou de peix que tingueu, i aneu donant, i veureu que el calamars queda rosset. Quan queda rosset, i el cobriu d'aigua, però no molt, perquè el calamars, penseu, com que ha deixat anar la seva aigua, no us quedés llavors dissipat. Sempre sou a temps a tirar-hi. Llavors, quan fa una mitjoreta, i abans de fer això, abans de posar-hi la picada, hi posarem una mica de farina. I aquesta farina la deixarem coure perquè ens doni espessor.
2: Ah, vale. Però, per exemple, més o menys, quina quantitat de farina?
0: Una cullerada de postres.
2: De postres,
0: de farina. Per lligar. I llavors hi tirarem la picada. Després ho deixem mitja horeta més i ja està. I llavors sabreu que el calamars és cuit quan agafeu una forquilla i punxeu la part de dalt que no hi ha la carn. I veieu que esto ja ho podeu tancar.
2: Escolta'm, però...
0: O sigui, queda boníssim, eh? Queda molt bo, un plat molt bo. I el podeu fer avui, per demà passat, i el que sobra ho podeu congelar. Jo dic 8 calamars, dos per cada un. Si hi ha nens, amb un n'hi ha prou. Sí. Però, bueno, això cada un...
2: Escolta'm una cosa, amb tots aquests ingredients que ens has explicat, Joana, després, aleshores, quan li tires els calamars a dintre del que és el sofregit i el vi, què ha de ser el vi? Que cobreixi els calamars?
0: No, el vi, un got de vi.
2: Que els cobreixi, no?
0: No.
2: Perquè has dit que ha deixat anar una mica d'aigua de...
0: Un got de vi, prou, i llavors hem de... O sigui, el vi li hem de tirar abans els calamars amb la ceba i tot, i la tomaca quan ho tenim.
1: Perquè s'evapori
0: una mica el vi. Jo deixo sempre evaporar una mica aquest vi. I llavors, quan veig que fa 3 minuts o 4 que s'ha evaporat, hi posem els calamars.
2: Escolteu una cosa, a veure, aquest plat tan bo...
0: Tan bo, és que és molt bo.
2: Tornem a repetir els ingredients després, Joana. A veure, amb què ho acompanyem, això? A veure, amb pa, amb pa, sí. Amb pa perquè això, per sucar, de ser estupendo, eh? A veure,
0: aquest plat, si el voleu acompanyar amb alguna més, que a vegades no fa falta, i podeu posar uns musclos al vapor, unes cloises, i us queda un plat de festa major, eh?
1: I tant.
0: O uns escamarlans, si voleu encara fer més, un parell d'escamarlans per cada un.
2: A dintre, també, igual.
0: A dintre.
2: A dintre. A dintre.
0: A
2: última hora.
0: A l'última hora. O sigui, si això ho feu el dia abans, els musclos i les cloises els hi poseu el mateix dia, al moment d'escalfar el plat. I els escamarlans també. I llavors, a davant, feu un pica-pica i escolteu. Fantàstic, eh?
1: Hi ha una cosa, Joana,
0: sí?
1: Que és bo, el que has dit, però jo a vegades el calamar amb farina el fregeixo abans de posar.
0: Sí.
1: Que després no has de posar-hi la farina. Però tens un en compte. Tu ho poses en cru, que encara queda més gustós.
0: No ho sé, jo sempre... Bueno, la meva mare, la meva àvia, a Can Pucalló sempre ho fèiem així.
1: No, no,
0: i
1: el calamar queda més gustós. Té raó amb això.
2: Jo m'ha fet molta gràcia, com has comentat, Joana, el fet de girar-se. Perquè,
0: sí, sí.
2: A veure, m'ha passat que realment, doncs això no ho sabia, i, sí. I és allò que, esclar, les rellenes, i al final trobes
0: aquella sorreta
2: punta,
0: aquella que molesta molt.
2: Et fa malbé tot el plat, eh?
0: I a vegades hasta es barreja amb la carn,
2: sí,
0: aquella sorra.
2: Sí, sí.
0: A més, que abans els giràvem i els tornàvem a girar.
2: Sí.
0: I allò era una feinada, ara no. Ara tu els rentes bé, els gires, ja no cal. Girats mateix,
2: sí.
0: I així no es rebenten quasi bé mai.
1: Perquè girats tens una cosa, un avantatge, que el posar s'obre més.
0: Sí, sí,
1: queda
0: sí,
1: obert.
0: Sí, sí.
1: De l'altra manera queda... S'enganxa els dos allò del calmar, s'enganxa, sí. I costa a vegades sobreposar.
0: I després una altra cosa que no he dit, que si us sobra carn d'aquesta, no us amoïneu. Perquè llavors feu quatre mandonguilles...
1: I tant.
0: I els poseu aquí mateix
2: també.
0: A la cassola.
2: Ah,
0: i penseu que és boníssim. Agafeu la mandonguilla, els enfarineu una mica, els afegiu a part i els atireu a la cassola.
1: Molt bé.
0: És boníssim, eh?
1: Sí,
0: si sobra carn, no cal que us amoïneu.
1: No.
2: Jo aquest àpat intentaré fer-lo, Joana, per la festa major.
0: Saps?
1: Vale.
0: Sí.
2: Ja te trucaré.
0: Si
2: no he acabat d'apuntar-ho tot.
0: Si necessites alguna ajuda, me truques.
1: És el dia abans, almenys si t'equivoques,
2: sí.
1: Podem rectificar.
2: Si més no, podem rectificar una mica.
0: No, és molt bo aquest plat, molt bo.
2: Sí, de totes maneres, sí que és un plat d'aquests que si ets una mica de colla, déu-n'hi-do
0: sí.
2: La feinada que porta.
0: Jo en faig 18 o 20, com en faig? Perquè, esclar, a casa som 10.
2: Sí, no, ja. Sort que us agrada la cuina, us esteu allà hores a la cuina, relaxats, els cuiners, i bueno, això va la mare de
0: sí,
2: bé, eh?
0: Sí, ens relaxem.
2: Ah,
0: sí, sí,
2: bueno,
0: sí,
2: això
0: sí.
2: És
0: per
2: contra
0: estressants, ens relaxem
2: sí,
0: a la cuina.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Bé, doncs anem ara, Joana, si t'assembla, a dir així, digues una mica més a poc, els
0: sí.
2: Ingredients, per si el volen apuntar a la nostra audiència, doncs ho tinguin ben agafat.
0: Per quatre persones, 8 calamars mitjans, 8 escuradents, 500 grams de carn picada de porc, de cap de llom, picada dues vegades, 250 grams de ceba ratllada, 4 cullerades soperes de tomaca, 2 ous, un el posarem cru i l'altre el posarem dur, que el ratllarem. I tot això farem la pasta aquesta. Un got de vi blanc, farina, aigua o brou de peix, oli, sal, pebre i ja està.
1: I pebre vermell.
0: I pebre vermell dolç. Exacte. I per la picada, 2 grans d'all, julivert i 20 ametlles. Si n'hi poseu 25 no passa res, però jo...
1: Si n'hi poses 19 també.
0: I si n'hi poses 19 també.
2: Exacte. Joana, farà ser que dius que no t'agrada comptar-ho tot, el que hi posa, sí.
0: És que jo ho mesuro tot, com som colla, ara quan som en Vicenç jo no, però com som colla ho mesuro tot, perquè en la cuina també vol el seu.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Amb això que dius, això la cuinació, com feien alguna cosa, tot apuntat, 200 grams d'això, 100 grams d'això, tot ho tenen tan ben apuntat, que és veritat.
2: Bueno, perquè sempre segur que surt bé, perquè si
1: tant,
2: ho fas en mida, en la mida que ja tu tens anotat que ho fas sempre així, segur que surt
1: la meva dona fa les punyols de les cuines de Sils, punyols de poma, i ho té apuntat.
2: Ah.
1: Té apuntat de tant de la manera que ho fan.
2: Sí, sí, sí.
1: No és veritat.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tots dos per venir aquí als Fogons i Davantal. Espero que us hageu trobat a gust amb aquesta cuina
1: i
2: que bé que us esperem la propera setmana.
1: Molt
2: la
1: bé.
2: Joana i en Ventura, l'aventura i la
1: Molt
2: Joana.
1: Bé.
2: Gràcies.
1: Bueno.

0: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
1: Compartint emocions.
2: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?

0: allò que és de prop ens porta més lluny. Per això, a Bonpreu i Esclat treballem colze a colze amb pagesos, ramaders, pescadors i productors per fer possible els millors frescos de proximitat. Perquè la qualitat de cada aliment depèn del seu origen i de com els nostres fruiters, carnissers, peixaters i xarcuters el preparen. Bonpreu i Esclat.
1: Recordem que hi ha diferents telèfons gratuïts i confidencials i amb atenció 24 hores per denunciar un cas de violència contra les dones, el 900 900 120, el WhatsApp dels Mossos 601 001 122, i en cas d'emergència sempre es pot trucar al 112. Ai, ai, ai, ai.
2: La publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular. Gràcies també per entendre'ns en aquest tema.
3: Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mires, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900 250 900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space, com més vius, més espai necessites.
4: Like the beat, beat, beat of the tum-tum. When the jungle shadows fall.

0: Radio Vilasacro, la radio que experimenta.
1: Penses que no et passarà mai, que no et pot passar, que tu ets l'única persona al món a qui cap d'aquestes coses no passarà mai. I llavors, una per una, et comencen a passar totes, de la mateixa manera que passen a tothom. Parla ara abans no sigui massa tard i després espera poder continuar parlant fins que no quedi res més per dir. El temps s'acaba al capdavall. Potser val més que de moment deixis de banda les teves històries i intentis analitzar com ha estat viure en aquest cos des del primer dia que recordes ser viu fins ara.
2: Home!
1: Vols deixar-nos un missatge?
3: És perquè avui la meva mare ja ha fet 95 anys. Fa 2 anys i mig que va morir. Es deia Maria, era camisera.
4: I veus una quantitat de nois i noies voluntaris que tan macos, saps? I una forma tan agradable, et trobes coberta, diguéssim, no?
5: Per mi la vida és assaborir aquests moments. Que no és que els busquis, és que la vida te'ls porta.
6: Per què en els pessebres de casa? Perquè hi ha una figura absolutament que destaca amb el pessebre, que és el caganer.
5: Representa la figura del pagès que adoba la terra a l'hivern perquè a la primavera se'n puguin collir millors fruits.
7: Mirona, m'enamora a mi, t'enamora tu, l'ara... Oh, que és preciosa, noi.
8: Un moment, mireu a càmera.
9: Lluís!
8: Uau, mireu això, posa-t'hi, mama. Oh, quina passada.
9: Lluís!

0: recordi bé.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: És que t'era tot.
3: Bé, sempre ho diuen, no?, que tot el que val la pena costa.
4: 012, la millor resposta.
5: Mira aquest pis. Reformat, dues habitacions, dos banys, ben comunicat.
6: Però el preu és massa alt, no et sembla?
5: Em pensava que els preus dels lloguers estaven regulats.
4: Tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer? Saps què és una zona de mercat residencial tensat? T'agradaria consultar l'índex de referència del preu del lloguer? Si estàs buscant un pis i vols informar-te sobre aquestes qüestions i moltes d'altres, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: L'informe Insocat, que recull les condicions de vida a Catalunya i que elabora ECAS, posa xifres a una realitat que alarma. 2 milions de catalans viuen en precarietat, Marc Esparza.
1: Però aquesta taxa de risc de pobresa o exclusió social augmenta fins al 36% quan són menors de 18 anys. Unes dades que contrasten amb la bonança econòmica de Catalunya. El producte interior brut creix, l'atur baixa, però el 47% de les persones diuen tenir problemes per arribar a final de mes. I l'habitatge continua sent el principal factor d'empobriment. Des del 2014, els lloguers han augmentat un 58%. Des d'ECAS alerten a més que aquestes dades són en realitat més elevades, perquè en els informes no s'inclou les persones sense llar o les que estan en situació administrativa irregular. I aquest increment es veurà en els informes del proper any. Marta García, membre de la vocalia de pobresa d'ECAS.
2: Les dades de l'any vinent jo crec que empitjoraran moltíssim, perquè totes les persones que es puguin acollir a aquest procés de regularització massiva que hi haurà durant aquest any entraran a formar part de l'estadística, i llavors veurem una realitat que ja es veu al carrer però que encara no reflecteixen les enquestes.
1: Davant aquestes dades, des de que es demanen al govern que prioritzi les polítiques socials i les prestacions, a més de reforçar les mesures de suport a la infància i a l'habitatge.
3: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
4: A veure...

0: publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular. Gràcies també per entendre'ns en aquest tema.
1: I parlant d'emocions...
2: 18.

0: Notícies en xarxa.
1: La consellera Esther Niubó ha fet una crida als docents a passar de la crispació a la construcció. Ho ha dit en una entrevista a l'agència EFE, on avisa als sindicats en lluita que és molt difícil reobrir acords ja tancats amb la resta de sindicats. Des d'USTEC, sindicat majoritari, li recorden que el que ha de fer és escoltar els docents. Laura Zurriaga.
2: La consellera d'Educació alega que els acords assolits amb UGT, Comissions Obreres i professors de secundària, que contemplen, entre d'altres, un increment progressiu dels sous i l'ampliació de la plantilla en 1.800 professionals, ja s'estan desplegant. Esther Niubó s'obre, però, a dialogar amb la CGT i USTEC a la propera mesa sectorial.
3: El camino, digamos, a seguir va a ser el despliegue de este acuerdo y, por otro lado, pues, por supuesto, con los sindicatos con los cuales aún no hemos llegado a un acuerdo, la voluntad es de mano tendida y, por lo tanto, ofrecer una agenda de trabajo que sea compartida y que sea viable y que vaya de acuerdo y que tenga en cuenta pues los otros acuerdos que se han puesto sobre la mesa.
2: El sindicat USTEC amenaça amb noves mobilitzacions al novembre si no s'atenen demandes com l'ampliació dels recursos per l'atenció a la diversitat, la reducció de les ràtios o la millora de les infraestructures. Yolanda Segura és portaveu.
4: Està clar que encara doncs queda molta feina a fer, malgrat s'hagin fet uns acords endavant, no? Uns acords que tiren fan unes passes endavant. Això no soluciona de forma estructural els problemes que tenim i en la seva totalitat, vull dir, els problemes que tenim als centres educatius i el que ha de fer és reobrir les negociacions tal com li estem demanant.
2: Assenyala assegura que el grup de treball encaminat a assolir el 6% del PIB en inversions, una de les principals demandes del sindicat, no pot substituir les negociacions.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai. I ara?

0: Islàndia es troba la cova de gel més gran del món, ubicada a la glacera de Vatnajökull. Aquesta cova és un fenomen natural impressionant, formada per la interacció entre el gel i la calor geotèrmica. El més fascinant és que aquestes coves canvien constantment de forma i grandària a causa de la fosa i la recongelació estacional. El gel dins de la cova, en tons blaus i blancs brillants, crea un paisatge surrealista de passadissos i càmeres. La llum es filtra a través del gel, creant efectes visuals impressionants, com ara un espectacle de llums dansaires. Tot i això, a causa de la naturalesa dinàmica i delicada d'aquestes estructures, explorar-la comporta uns riscos. Els guies locals especialitzats condueixen els visitants amb precaució, ja que les condicions poden canviar ràpidament. Aquestes coves de gel ofereixen una experiència única i efímera, permetent als aventurers explorar un món subterrani de bellesa congelada, però sempre canviant, que reflecteix la interacció sorprenent entre el gel i la natura en constant moviment.
1: Informació, música, entreteniment.

0: Continguts en xarxa. La bona cuina.
1: 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
2: Les bledes. En català tenim un insult, ser una bleda assolellada per anomenar pàmfil o amb poc caràcter a una persona. I es relaciona aquesta fantàstica verdura amb una cosa avorrida. Doncs tot el contrari. Les bledes, tant per contingut en vitamines i minerals com per sabor, si es cuinen bé, són una hortalissa

0: Passa d'allò més interessant. La bleda, Beta vulgaris, varietat cicle, és una verdura de fulla verda llarga amb un nervi central, anomenat penca, que sol ser blanc. Però segons la varietat, també en trobareu de color vermell i groc. És de la mateixa família que la remolatxa, però en aquest cas es cultiva per aprofitar les fulles. Les bledes són originàries de la costa del Mediterrani i consumides antigament tant per grecs com per romans i fins i tot per civilitzacions anteriors. A Espanya es cultiven sobretot a Catalunya, Múrcia i València i tot i que les trobareu tot l'any, la millor època per consumir-les és a la tardor i l'hivern. La major part del seu pes és aigua i són riques en fibra. Per tant, aporten poques calories i sacien. I per això són recomanables per millorar el trànsit intestinal o per ajudar amb l'objectiu de perdre de pes. Són font interessant de minerals, com calci, potassi, ferro i magnesi, tot i que la seva absorció es pot veure alterada perquè també conté oxalats. Per aquest motiu, cal anar en compte amb el seu consum si es pateix de càlculs o litiasis renals, però en canvi són força diurètiques. També destaquen per aportar vitamines com la A, la C i sobretot l'àcid fòlic, tan important per a les embarassades. A la cuina sempre s'han servit rebullides i mal acompanyades, fet que les feia perdre la majoria de vitamines i minerals amb l'aigua de cocció i les deixava ben insípides. Per recuperar la seva bona fama, cal donar un gir a la presentació i als plats. S'han de netejar molt bé i es poden afegir crues i picades fines, quan són de mida petita, amanides. O bé, amb poca aigua, fer-les escaldades 3-4 minuts. També són agraïdes al vapor o saltejades, servides amb alguna salsa casolana, o afegides a truites, cremes, quiix, canelons o croquetes. O bé, combinen d'allò més bé amb llegums per fer un plat complet, deliciós i saludable. A l'hivern, omple de vitalitat els teus plats amb aquesta hortalissa de proximitat, fresca i rica en vitamines, minerals i fibra.
1: El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es, ara és el moment.

0: Continguts en xarxa. La bona cuina.
1: Menorca era una vinya a finals del segle XVIII i a principis del segle XIX.
2: Joaquim Vila.
1: La producció important era venuda a la flota anglesa que gaudia amb el vi menorquí. A finals del segle XX, uns pocs aventurers tornen a plantar-hi vinya. La superfície total de vinya a Menorca és de tan sols 30 hectàrees i entre tots elaboren 20 vins diferents.
2: És una producció, associació, Ramplam Flimfla i Déu-n'hi-do.
3: Molts voluntaris anònims, que és com es fan les coses en aquest país.
4: Oh, que bé.
5: La memòria sonora de la ràdio és la memòria de la nostra vida.

Si vius una situació difícil, atura't i truca al 900-925-555 de prevenció del suïcidi. 900-925-555.

emociona't. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.

0: petits ens ensenyen els animals típics, els gossos, els elefants, els coloms, però i els que no ens ensenyen?
1: Saps quin animal és un boc?
2: Un boc? No.
3: No ho sé. Un bou, no?
1: Un boc.
4: Un boc perro, no?
5: No, un boc no.
4: Home, aquí en català dice un boc, no?
1: Boc. Boc. Dog, perro, en anglès.
4: Un perro, un gat, un boc.
2: Sí, una cabra. O sigui, és com el mascle de la cabra.
0: Ah, molt bé.
2: Sí, sí, sí.
3: Ah, mira. Ah, mira.
1: Ah.
2: Ah, mira.
1: Sí. I un borinot?
2: Sí, és un ocell. No.
6: Però no està ben dit borinot?
1: Sí. Però ah, quin tipus d'animal és?
2: El... com el...
7: Ah. Una aranya, potser?
2: Aquells que com ratapinya. No.
3: Una... algú que vola.
2: Un mosquit? No, en plan, com així, no sé.
3: Fa...
1: Ah, molt bé. Com una abella.
3: Això.
1: Exacte.
3: Això, una abella gran.
4: Fa...
1: Ah, molt bé.
0: I una daina?
7: Una daina.
0: Daina, daina.
7: No, fill meu.
3: Ah, una daina és la família del llop.
2: Ni idea. Ah, sí, de les que estan pels boscos, així com el Bambi.
1: Sí, no? És una espècie de cérvol, molt bé. I un armini?
2: Armini, no.
3: No, ha dit que eren fàcils, eh?
7: Un herminio, sí. És un animal, també, no?
1: Com una fura, un visó...
3: Va, la fura... Va.
7: Sí. Petitet, sí.
2: Pues mira, ni idea. No, no, ni idea. Bueno, no tenia ni idea.
0: Soc la primera que es fa la valenta aquí amb les targetetes, però no en tenia ni idea. Haurem de fer més pedagogia animal. Déu-n'hi-do.
8: Mare de misericòrdia, de l'enemic protegiu-me.

0: De camí a l'escola dels nens, una mica d'entreteniment.
1: Veig, veig.
0: Si trobes en bus per anar a la feina, una mica de paciència.
1: Ja no arribo.
0: Si vas al súper a fer la compra, una mica de memòria.
1: Plàtans i iogurts.
0: I per tot això,

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: El preu de l'habitatge a la demarcació de Girona continua a l'alça i frega els màxims de la bombolla. Els pisos s'encareixen un 9,9% interanual i un 0,5% respecte al primer trimestre del 2026, mentre que el valor taxat mitjà dels immobles se situa en 2.162 euros per metre quadrat. La sequera i els residus obliguen a repensar els serveis urbans de Girona. Lloret de Mar alerta de la pressió que genera el turisme i Camprodon reclama més recursos, mentre Qualia i GBI Paprec demanen anticipar-se als nous reptes. La Mostra del Vi de Figueres creix fins als 11 cellers i estrena un gran espai conjunt amb el Fòrum Gastronòmic. La 40a edició se celebrarà del 2 al 4 d'octubre a la Rambla, amb un nou bar, 4 tasts en espais singulars i Jaume Sopirós com a pregoner.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: My baby don't care for rings or other expensive

Passar grans moments amb els nostres és el que ens dona vida. No perdis els bons costums i gaudeix dels millors esports amb cocteleo de Frit Ràbic. Els mics de frits secs divertits i saborosos. Descobreix els diferents còctels. Sempre hi ha un cocteleo perfecte per a cada moment. Perquè quan hi ha partit, hi ha cocteleo.

0: Radio Vila Sacra, la del Empordà. Y punto.
1: Notícies en xarxa.
2: Les temperatures de l'octubre, novembre i desembre continuaran per sobre la mitjana segons les previsions de la EMET, que auguren un 40 o 50% de pluges. El delegat a Catalunya, Ramon Pasqual, alerta que poden ser torrencials.
3: Compte que les precipitacions de la tardor no són avui 10 litres, avui 5, avui 20, ja ho sabeu. Són com l'altre dia, no? Una sola tempesta d'una hora va caure 100 litres a la Sagrera. Es comporten així a la Mediterrània, ja ho sabem, però aquesta forma de comportament s'està agreujant com a efecte del canvi climàtic.
2: Continuarà fent calor seguint la tendència d'aquest estiu, en què la temperatura ha estat excepcionalment alta, per sobre els valors de referència durant molts dies, amb rècords de calor tant de dia com de nit. Amb els gràfics a la mà, els experts diuen que els valors d'aquest estiu semblen d'un altre món.
4: Com pot ser? Amb la quantitat de lestos dirigint el món, la quantitat de tertulians a televisions i ràdios d'arreu que ho saben tot i més. No entenc com el món pot anar tan malament. Que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original, i amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
5: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.

0: cuidar gent gran és una motxilla que pesa molt, perquè cada dia t'hi posa un roc més.
1: Històries plenes de dolor.
2: Hem d'assumir que no sempre curarem.
1: Històries plenes de vocació.
3: Estàs més o menys contenta?
4: Jo estic contenta. Jo estic viva, estic contenta.
1: Històries plenes de vida.
5: És Ràdio Vila-sacra.
2: Jo sempre estaré aquí al teu costat, passi el que passi.
6: Alça, Manela!
7: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda i entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix i el periodisme construeix.
8: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: I quin és el secret, es preguntava tothom. El control? No serà la humilitat? Sense protagonistes, ni cap divinitat.
1: La feina ben feta. Qui no ho recorda? Una cosa molt nostra en els moments de més glòria.
2: Estimar el teu ofici, vigilar cada detall. Va cantant un poema Joan Maragall.
3: Tot està per fer. Podem aixecar el vol. Tot és possible, escrivia Martí i Pol.
4: Salvador Dalí, Pau Casals, Antoni Gaudí. Des d'aquí, Universals.
5: La Ruscalleda, amb la cullera. Amb la ploma, amb Monzó. Tu amb el teu martell, jo amb el meu ordinador.
6: Metges, periodistes, mecànics, pintors, fusters, lampistes, músics i escriptors.
7: I quin és el secret? Es preguntava tothom.
8: La passió, la dedicació, l'atreviment, la curiositat i estimar la feina és la nostra creativitat.
9: Són les ganes, treballar fort. Desperta, company, és millor que la sort.
10: No ens hem de reinventar, hem de seguir sent qui som. Fer les coses com sempre, que no ens venci la sort.
11: Si fem les coses com nosaltres sabem, i hi ha res impossible...

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Decor Mòbil de Pairà. Fem realitat els teus somnis a la carretera de Figueres a Roses. Telèfon 972 50 64 54.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
4: Moment per repassar tota l'actualitat esportiva.
5: A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis pes, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix els esports.
6: Notícies en xarxa. Esports.
7: Això és Ràdio Vila-sacra. Això és l'Enjoc.
6: Enjoc. Amb Martí González.

0: Dilluns 28 de setembre, cap de setmana maturada pels partits de seleccions a la primera divisió masculina, però molta jornada pel que fa als clubs i també pel que fa a les seleccions. L'Espanya sub-20 es va proclamar campiona del món en aquest Mundial sub-20 de futbol amb 5 jugadores catalanes. També, evidentment, vam tenir jornada a la Lliga F amb un empat ahir de l'Espanyol, que va aguantar amb 10 durant gairebé tota la segona meitat al camp del Depor, i també la primera victòria ahir, en aquest cas en categoria masculina de l'Europa, la primera federació masculina estrenant entrenador amb Luis Blanco a la banqueta. Va guanyar 1-0 al Can Dragó contra el Rayo Majadahonda. Molt futbol avui, però també molt bàsquet en la primera jornada de Lliga ACB i amb l'espectacular victòria de l'Ilerna Lleida ahir a València, 100-105. També van guanyar aquest cap de setmana el Girona i el Barça. En canvi, la Penya i el Manresa han començat en derrota d'aquesta Lliga ACB. Tot això més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa.
1: Esports.
0: Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: En futbol, avui es tanca la votació per escollir la pilota d'or 2026.
1: D'entre els favorits, en categoria masculina hi ha un català, Lamine Yamal, campió del món amb la selecció espanyola i campió també de Lliga amb el Barça el curs passat. En categoria femenina, Alexia Putellas, que va guanyar tots els títols el curs passat amb el Barça, abans de deixar el club blaugrana, podria guanyar la seva tercera pilota d'or, igualant les tres d'Aitana Bonmatí. La gala en què es coneixeran els guanyadors i guanyadores tindrà lloc el 26 d'octubre a Londres.
0: Mentrestant, en categoria masculina tenim aturada de competició de clubs a primera divisió pels partits de seleccions.
1: Ahir el blaugrana Joao Cancelo va jugar els 90 minuts a la victòria de la seva selecció Portugal 1-2 contra la Noruega de Haaland, que va fer el gol noruec. També ahir Adeyemi va jugar 75 minuts a la derrota alemanya 0-1 contra Grècia. Els Països Baixos, amb l'agarenc Xavi Hernández dirigint l'equip, va superar Sèrbia 1-2, tots en partits de Nations League.
0: També en aquesta Nations League demà tornarà a jugar la selecció espanyola.
1: El comitat estatal amb 7 jugadors del Barça i el davanter espanyol Roberto Fernández, que dissabte no va disputar cap minut, rep la Croàcia de Livakovic, el Sánchez Pizjuán de Sevilla en la segona jornada de Nations League. També demà jugarà l'Anglaterra, el blaugrana Gordon, que dissabte va caure contra Espanya 2-3 a Wembley, i demà juga la República Txeca. Avui, la França Zidane, amb el defensa del Barça Koundé, juga contra Bèlgica.
0: No hi serà demà amb la selecció espanyola un dels catalans i jugadors del Barça, Eric García, que hi va abandonar la concentració.
1: El defensa Martorell va sentir unes molèsties al genoll dissabte en l'escalfament del partit contra Anglaterra, i finalment ahir els serveis mèdics de la selecció van optar perquè tornés a Barcelona per precaució. Es va descartar que tingués cap lesió greu.
0: Encara no ha fet cap comunicat al Barça mèdic. Per cert, la selecció espanyola femenina, com dèiem ara, es va proclamar ahir campiona del món sub-20.
1: El comitat estatal en 5 catalans va superar Corea del Nord a la final a tant de penals després que el temps reglamentari acabés amb empat a 0. Aitxa Càmara, Noa Jiménez, Ainhoa Gómez, Celia Segura i Carla Julià van participar en aquesta final disputada a Polònia.
0: No s'han aturat la resta de competicions a clubs d'aquest cap de setmana i va empatar la Lliga F a l'Espanyol.
1: El conjunt perico va resistir pràcticament tota la segona meitat amb una jugadora menys per l'expulsió de Patri Ojeda i va acabar sumant un punt després de l'1-1 final al camp del Depor. El Barça manté el ple de victòries abans de viatjar cap a Roma, on dimecres juga la segona jornada de la Champions, i el Badalona Woman continua en zona tranquil·la malgrat tornar a perdre a casa.
0: Ho va fer dissabte a 0-1 contra el Granada. I a la primera federació femenina, el Barça Atlètic continua sense guanyar.
1: El filial blaugrana va tornar a perdre dissabte, en aquest cas 1-0 al camp de l'Osasuna, i suma només un punt de 9 possibles. A segona federació femenina, la M és el nou líder gràcies al triomf per 0-1 a l'Els i la derrota a l'Espanyol B per 3-0 davant l'Ona Sant Adrià. Primera victòria a domicili a Europa des d'abril de 2025. 1-3 a Villaviciosa de Odón. I golejada del Barça C a Múrcia, 0-5.
0: A la primera federació masculina, l'Europa va sumar ahir el primer triomf del curs.
1: Malgrat fer un partit discret, els escapulars van superar el Rayo Majadahonda per 1-0 amb gol en temps afegit. El debut a la banqueta de Luis Blanco. Josef, en un rebot després d'una rematada d'Àlex Cano, va ser l'autor del gol del triomf de l'Europa. També el temps extra va guanyar dissabte el Sant Andreu al nou estadi contra el Nàstic 1-2, un resultat que apropa els quadribarrats a la zona alta de la classificació i els permet atrapar el Nàstic.
0: A la segona federació masculina, el Barça Atlètic és el nou líder.
1: El filial blaugrana va golejar dissabte el Penyesport 4-0 i se situa en primera plaça. Segona on punt és l'Espanyol B, que va tornar a golejar 5-0 ahir davant l'Arnedo. També en play-off se situa en Girona B, que va guanyar amb remuntada per 3-2 l'Osasuna B, i l'Olot, que es va imposar a Logroño per 0-2. El Reus també va guanyar ahir, fora de casa, 0-1 a Utebo, en gol al minut 96. Dissabte, primera derrota de la temporada al Terrassa, 1-0 al camp de l'Ebro, i segona desfeta consecutiva al Manresa, 0-1 amb el filial de Logroñés.
0: I a la tercera federació masculina, primera derrota del líder.
1: La Muntanyesa va caure ahir 1-0 davant l'Europa B, perd la condició d'invicte i d'imbatut, però manté la primera plaça de la classificació. Vilanova, Fundació Grama, Badalona i l'Hospitalet són en places de play-off, mentre Atlètic, Lleida, Tona i Vilassar de Mar ocupen les de descens.
0: I encara en futbol, golejada del Prat ahir en la prèvia a la Copa del Rei.
1: Els potablaves van guanyar 1-5 al camp del Sant Rafel i Vicenç, i posen peu i mig a la primera ronda de Copa, on jugarien contra un equip de primera divisió. Abans, però, hauran de certificar el bitllet en la partida de tornada al municipal del Sagnier, diumenge vinent a les 4 de la tarda.
0: En bàsquet, Lleida, Girona i Barça guanyen el debut a l'ACB.
1: L'Iler Lleida va donar la sorpresa a la jornada amb un gran triomf a València, 100-105. El Fiat Girona va sumar una victòria molt treballada davant l'UCAM Múrcia, 84-77. I dissabte el Barça va debutar guanyant el Corunya per 119-101. En canvi, derrotes de la penya a la pista al Breuant, 110-104, i del Manresa, 107-92, a Bilbao.
0: En handbol, el Barça fa la feina i jugarà dijous la final del Mundial de Clubs.
1: Els blaugranes van superar ahir l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, 39-29, i s'assegura bitllet per a la final. Abans, però, l'equip de Carlos Ortega haurà de jugar demà contra el Montada marroquí per completar la primera fase. A la final, el Barça s'hi trobarà al vespre hongarès, dirigit pel català Xavi Pasqual, Pasqui, farcit d'exblaugranes a la plantilla, i que hi va derrotar el Fuxe de Berlín, 34-33.
0: En futbol sala, el CatGas Energia cau golejat ahir al Manzanares.
1: Els colomencs van perdre 5-0 a la pista del Manzanares i sumen només un punt dels primers 9 possibles a la primera divisió masculina. El Barça va cedir divendres els primers punts al curs després d'empatar 2 contra el Cartagena.
0: En hoquei patins, ahir va debutar el Barça a la Lliga Catalana Masculina.
1: Els blaugranes van superar per 5-3 amb el hat-trick del nouvingut a Can Barça Martí Casas al Coll. El Barça és segon del grup B, empatat a 3 punts amb el Voltregà, que ja ha jugat 2 partits. El grup A lidera Noia, Freixenet i Pons Lleida, també 3 punts cadascun. I el C, el Reus Deportiu Brasília i el Calafell, la Menorquina.
0: I un últim punt de rugbi, ahir van començar les lligues masculines.
1: A la divisió d'honor, la Santmollana va estrenar Sant Victòria a casa, el Valdiri a l'Eu per 30-22 contra el Salvador. I el Dol Català, divisió d'honor Elit, va acabar en triomf contundent clar del Barça 50-34 contra el Rugby Sant Cugat.
2: Esports.
3: Ràdio Vila-sacra.

0: Demà, com dèiem, tornarà a jugar a Espanya amb 7 jugadors del Barça i Roberto de l'Espanyol, que veurem si debuta contra Croàcia, on ja també hablaran el Livakovic a la porteria. Demà en parlem. Avui toca repassar la jornada per als equips catalans que siguen competit, començant per la Lliga F i l'empat ahir de l'Espanyol 1-1 al camp del Depor. Un duel marcat per l'expulsió de Patri Ojeda a l'inici de la segona meitat, que va obligar a patir d'allò més el conjunt pericú, que va acabar resistint per sumar aquest puntet. Escoltem a la jugadora de l'Espanyol, Mar Torres.
1: El punt s'ha lluitat molt, al final tot el que sigui puntuar és positiu i sobretot fora de casa, així que ens quedem amb la feina que hem fet durant els 90 i llargs minuts. I al final és veritat que el partit estava de cara, però han sigut molts minuts, que hem estat amb una menys, el Depor ens ha apretat i bueno, hem sabut patir, tot i que han aconseguit encaixar un gol, i tot i així hem sabut defensar el punt i ens han portat un puntet cap a Barcelona. L'Alavés sembla que ha començat bé, està fent bons partits, així que res, una setmana sèria per treballar-ho i a fer-nos fortes a la Dani Jarque.
0: L'Espanyol, que es queda 12è a la classificació amb 5 punts després de 5 jornades, dos més n'ha sumat al Badalona Women, que dissabte va encaixar la segona derrota del curs, totes dues a casa, de fet a Palamós, contra el Granada. També dissabte nou triomf del Barça, 0-2 a Logroño, per continuar el líder invicte amb 15-15. L'equip blaugrana, que per cert torna a tenir partit de Champions aquesta setmana, dimecres, en aquest cas al camp de la Roma. I en categoria masculina també hi ha hagut jornada a la segona divisió, malgrat l'aturada de seleccions. Divendres, un Girona més aviat gris i amb moltes baixes, va sumar una important victòria contra el Albacete, 2-0. Veurem si aquesta setmana Quique Cárcel recupera algun dels internacionals. Quique Cárcel, no, Quique Álvarez, volíem dir, l'entrenador. Quique Cárcel és, evidentment, el director esportiu. Alguns dels internacionals, ara sí, de cara al partit contra el Mallorca del cap de setmana vinent. I el Sabadell va rescatar dissabte un puntet de la seva visita a Vigo contra el Celta Fortuna. Ràdio Sabadell, Pau Ituri, bon dia.
2: Bon dia. Com a Mallorca, una greu errada defensiva en el tram inicial, en aquest cas de Miqui Codina, la va aprofitar Álvaro Marín per avançar el filial vigués. Tot i això, a l'equador de la primera meitat, Edgar González va empatar de cap en un servei de cantonada. El partit en línies generals va ser gris i sense ocasions. L'única del Fortuna va arribar en l'última jugada després d'una pífia d'Òscar Sanz, però Eneko Aguilar, amb una acció espectacular, va impedir el mà a mà rival.
3: Si no hagués estat per Eneko, igual no haguéssim puntuat avui. I Eneko no ha jugat d'inici, ha jugat en tots els partits i cap d'inici. Per mi és un dels jugadors més importants d'aquest equip.
2: El Sabadell suma un punt més i ja en van 12. Aquesta setmana ha caigut de les posicions de play-off, però el tècnic Ferran Costa recorda així la importància de valorar cada pas fet en aquesta nova categoria, fins i tot en els dies menys brillants.
3: Hem de tenir un equilibri entre buscar sempre la millora contínua, no conformar-nos, això és el que ens mou, però alhora doncs donar-li valor a la feina, parlant en plata, no flipar-nos, vale? Això és important. Llavors, si tenim aquest equilibri, doncs seguirem sent competitius, anirem evolucionant en el nostre joc i cada vegada doncs serem un equip més fet de la categoria, però, com dic, donant-li valor, treballant en el dia a dia i amb pas ferm.
2: El tècnic, a tot això, continua perdent efectius. A banda de les lesions de Joaquini i Xavi Moreno, tampoc va viatjar a Vigo Patrick Nuamà, que està pendent de proves als isquiotibials.
0: Més futbol. A la primera federació masculina i l'Europa va sumar el primer triomf de la temporada. Camp Dragó contra el Rayo Majadahonda en l'estrena de la banqueta, de fet, escapolada de Luis Blanco com a nou entrenador. El gol de la victòria entre Alex Cano i Youssef i el jugador del conjunt rival Juan Duran va arribar a l'últim minut de partit a la sortida d'un corna, el que va significar l'explosió d'alegria a Camp Dragó. Escoltem el tècnic Luis Blanco.
4: Molt content, però molt content principalment per la gent, per el club, per tota la directiva, per els jugadors, per la resta del cos tècnic. Necessitaven aquesta victòria. Jo crec que ens donarà molta energia. Hem crescut, avui hem crescut que podíem guanyar i això és molt important. No ha sigut fàcil, la primera part s'ha angustat una miqueta, però hem anat de menys a més. Hem acabat molt bé el partit, amb energia, amb ganes, i s'ha decantat per nosaltres, així que estem molt contents.
0: L'Europa, que suma 4 punts i continua a la part baixa de la classificació, amb 7 ja els altres dos catalans de la categoria, Nàstic i Sant Andreu, després de l'enfrontament directe de dissabte al nou estadi, que es va endur el conjunt quadribarrat, també amb un gol a l'afegit, en aquest cas d'Alexis. A la segona federació masculina hi vam tenir ple de victòries dels equips catalans del grup 2, Maneta de l'Espanyol B, 5-0 contra l'Arnedo, que també va guanyar a casa el Girona B, 3-2 contra el filial 2-1, mentre que Olot i Reus ho van fer fora de casa, els Garrotxins 0-2 al camp de la Societat Deportiva de Logroñés i el Reus Redis el de l'Utebo 0-1. Dissabte vam tenir victòria del Barça Atlètic, que és líder en solitari amb 10 punts, i derrotes en canvi del Manresa 0-1 contra el filial de Logroñés i del Terrassa 1-0 al camp de l'Ebre, en un partit marcat per l'expulsió de Marcos Méndez al minut 4. A la tercera federació masculina, la Muntanyesa continua liderada del grup 5, malgrat encaixar i la primera derrota del curs, 1-0 contra el filial de l'Europa, completen la zona de playoff Vilanova, Fundació Gramà, Ospi i Badalona, que després de perdre els dos primers partits ahir va sumar el segon triomf consecutiu golejant per 4-0 al Sant Cristóbal. A la Lliga Elite vam poder veure a l'Enjoc TV el Rubí 2, Martorell 1 de la segona jornada de competició. La crònica és de Ràdio Sabadell, Siscolera García.
5: Tot canvia molt en funció del resultat en el futbol, sense cap mena de dubtes. Un exemple és el 2-1 de la Unió Esportiva Rubí davant del Martorell en el dia d'ahir, en el qual el conjunt que entrena el Blai Martí va fer bo allò de la influència de les àrees, la qual cosa havia pagat en l'anterior jornada amb la derrota a Viladecans. En aquesta ocasió, tot i no dominar, va saber aprofitar les ocasions i defensar bé quan li va tocar, i d'aquesta manera va poder

0: pilota, però no van saber aprofitar les ocasions sí que la Unió Esportiva Rubí. D'aquí que l'entrenador del Martorell, l'Edu Berrocal, no acabés tan content amb el que havia vist a Can Rosés.
1: Crec que l'entrada a la Lliga ha sigut bona, l'equip dona molt bona imatge, juguem el que volem, passa que ens hem de fer forts i hem de saber treballar també aquestes situacions més puntuals de situacions d'àrea. I
0: un Martorell que s'estrena en la categoria i que començarà a veure el que coneix perfectament la Unió Esportiva Rubí, que no va ni d'un partit ni de dos la temporada, perquè a Lliga Elit tot és molt igualat i fins al final no es decidirà.
2: Gràcies, Cisco. Quedarà pendent aquesta segona jornada del primer partit del Prat al camp del Castelldefels per a la disputa del conjunt potablada de l'eliminatòria prèvia a la Copa del Rei. Els pretencs van encarrilar i molt aquesta classificació després de golejar ahir 1-5 al Sant Rafael Fel Divisa. Escutem el jugador del Prat, Àlex Plaza.
3: La primera parte no hemos conseguido ser todo lo contrario desde el juego de lo que queremos con nuestra metodología, pero al final hemos encontrado soluciones con las transiciones, hemos encontrado un buen resultado, luego la segunda parte hemos ajustado algunas cosas y ya se ha visto que cuando conseguimos mover el balón de un lado a otro y encontrar esos espacios y tener un poquito de calma, pues acaban llegando los goles. Al final es una eliminatoria, no se puede dar nunca por cerrados, sí que es verdad que pues es un buen resultado, no nos vamos a engañar, pero hay que ir al Sagnier como si fuésemos 0-0 y sobre todo seguir construyendo el equipo, adaptándonos a la idea del míster y a seguir.
2: La feina s'haurà de rematar a casa. El Sagnier, diumenge vinent, 4 d'octubre, a les 4 de la tarda. En cas de segellar el triomf a l'eliminatòria, el Prat jugarà la primera ronda de la Copa del Rei contra un equip de primera divisió.
4: Esport.

0: En bàsquet, victòria històrica ahir de l'Hilerna Lleida a la pista del vigent campió de la Lliga CB, el València, en la primera jornada de la competició. L'equip de Gerard Encuentra va confirmar les bones sensacions de la pretemporada i amb un gran Bateman, que va acabar amb 23 punts, va superar 100-105 aquest València. Escoltem el tècnic Gerard Encuentra.
1: És que la dificultat de jugar fora de casa és molt gran. La dificultat de jugar contra aquests equips, no?, amb aquest talent que té el València bàsquet, pues, és algo impressionant, no?, el que ha fet l'equip. Jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé. Demà descansarem i el dimarts pues, tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues, intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues, intentar que l'equip segueixi creixent.
0: I també va jugar ahir i va guanyar el FIAT Girona, en aquest cas a casa, Fontejau, 84-77 contra el Camp Múrcia. Girona FM, Pavull Afanye.
2: Malgrat ser una plantilla gairebé nova encara per acoblar amb les baixes de Fielerup, Isaac Vázquez i Kung, i tenint uns percentatges millorables amb 12 tirs lliures fallats i un encert irregular des del triple, l'equip de Moncho Fernández va mostrar fe i resiliència. La reacció la va liderar Whitaker amb 19 punts i el va secundar Jacel Pérez amb 20. McClung, en canvi, va tastar la duresa de la CB i va veure el tram final des de la banqueta. Moncho Fernández és l'entrenador del bàsquet Girona.
3: Ha caigut de la nostra banda, doncs estic molt, molt content. Encara es falten molts automatismes, moltes coses, però estic molt content perquè penso que hem guanyat des de l'esforç que per nosaltres és una cosa innegociable.
2: Un bàsquet Girona encara en construcció que va aconseguir la primera victòria de la temporada i el proper repte el tindrà a la pista del Baskonia.
0: Gràcies, Pau. En canvi, derrota ahir al migdia de la Penya, 110-104, a la pista d'un gran Breogán. Va ser una primera jornada de grans puntuacions, exemplificats també la desfeta del Quitxanes Manresa a la pista del Bilbao de Jaume Ponsarnau de dissabte, 107-92, i sobretot en la victòria del Barça també dissabte, 119-101 contra el Leima Coruña de Carles Marco. El conjunt blaugrana, que per cert torna a jugar demà mateix a la pista del Dubai de Xavi Pascual a la segona jornada d'Eurolliga masculina. De fet, aquesta setmana hi ha doble jornada europea amb l'equip de Sekulic tornant a jugar també divendres a Turquia contra el Besiktas abans d'anar cap a Múrcia per jugar diumenge a la segona jornada de CB. I un apunt més de bàsquet, ahir es va decidir la Lliga Catalana de Tercera FEB amb el triomf de l'Espanyol Cornellà 71-62 contra el Club Bàsquet Valls de la ciutat de Valls, David Prats.
4: El conjunt de la capital de l'Alt Camp va anar sempre a remolc d'un Espanyol que va sortir disparat i va arribar al descans amb 8 punts d'avantatge, 40-32. El Valls va reaccionar després del pas pels vestidors amb una defensa més intensa i el domini interior de Plàcid Nakhitjhim, autor de 16 punts i 9 rebots. També va destacar Oriol Besora amb 15 punts. Però l'Espanyol va saber mantenir la renda en el tram decisiu i amb 22 punts d'Àlex Llorca va acabar sentenciant la final. El CE Valls tancava així el seu camí al torneig com a subcampió de Catalunya. Al final del partit, el tècnic Miqui Larràs destacava l'exigència de la competició.
5: Però sí que és veritat que això de jugar divendres, dissabte, diumenge és una bogeria. I al final els jugadors es fan mal, els jugadors

0: molt complicat, però bueno, és com està muntat.
1: Un cop disputada la final de la Lliga Catalana, el CEE Valls ja pensa en el primer partit de Lliga d'aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda al pavelló Joan Avallar contra el Club Bàsquet Salou.
2: Gràcies, David. En vol un apunt, el Barça no va fallar i va superar de 10-39-29 els Amalek Egipci en la segona jornada del Mundial de Clubs. Amb aquest triomf els blaugranes s'asseguren plaça a la final, tot i que encara faltarà el partit de demà en què s'enfronten al Muntada marroquí, un rival a priori molt inferior. Els escoltem a l'entrenador del Barça, Carlos Ortega.
3: Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en líneas generales satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final, a ver quién nos toca en la final. Entiendo que gane de ahora el Vesper en Berlín será otro finalista.
2: En aquest duel directe entre Vesprem i Fuchs i Berlín, també ha disputat ahir, van guanyar finalment els hongaresos 34-33. I si no passa res estrany, per tant, serà el Vesprem de Xavi Pasqual Pasqui amb molts exploradors també a la plantilla, el rival del Barça a la final, que es disputarà aquest dijous, 1 d'octubre. I acabem amb rugbi. Ahir van començar les lligues masculines amb un duel català a la Divisió d'Honor Elit i triomf clar del Barça, 50-34 contra el Rugbi Sant Cugat. A la mateixa categoria, a la màxima categoria, volíem dir, una per sobre, la Divisió d'Honor, la Unió Esportiva Sant Boiana, el degà de la competició, va estrenar-se amb victòria a casa, el Baldí Areu, 30-22 contra el Salvador, en un partit que, per cert, es podrà poder veure a la xarxa Més. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
4: El degà del rugbi s'imposa als de Valladolid per 30-22 en un partit on el xilè Ricardo Cortés debutava a la banqueta. Amb un equip renovat i ple de jugadors que pugen de categories inferiors, la Sant Boiana va fer un debut il·lusionant i suma els seus primers 4 punts a la Divisió d'Honor. Ens ho explica el jugador Pau Massoni.
5: La veritat que estem molt contents per la primera victòria. Des de la primera melee que hem vist que teníem allí per atacar, l'hem aprofitat crec al màxim, igual que en Tuig, igualment hi ha coses per polir i ara seguir treballant per la setmana que ve que tenim partit a Alicante contra la Vila. Hi ha noves incorporacions, però és un equip que porta ja 3 anys junt, ens coneixem molt bé i la veritat que això és un punt a favor que es nota molt al camp. Estic molt il·lusionat perquè al final és un equip molt jove, estem tots en la mateixa òrbita, llavors estem molt cohesionats, molt units, llavors jo crec que això també ens anirà molt bé per afrontar la Lliga i per crear un grup que ben segur que els anirà tot bé.
4: La Sant Boiana es posa momentàriament 5è i el pròxim cap de setmana l'equip s'anirà al camp del Rugbi la Vila a la recerca d'una nova victòria.
6: Esports.
7: Ràdio Vila-sacra.

Gràcies, Albert, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Has sentit parlar dels anunci conya de Ràdio Vila-sacra? No?
1: Tens una enveja que no pots amb ella? Et menges per dins. I això et fa denunciar qualsevol cosa que tu no ets capaç de fer, sigui on sigui? Ets tan envejós i incapaç que no fas més que mentir i inventar sense res més que realitzar? No et preocupis, tenim la solució. Pastilles Festa Fotre Gust Figa. Potser no et calma l'enveja, però podràs xupar que segur t'agrada. Llegeixi atentament les instruccions d'ús i consulti amb la seva psiquiatra.

0: Benvinguts al Música amb accent obert. La música en català de sempre. La d'ahir, la d'avui i la de demà. Us l'oferim Jordi Sugranyes, qui us parla.
1: I un servidor, Jordi López, a l'altre costat de la peixera.
2: I parlant d'emocions.
3: 47.
4: Notícies en xarxa.
5: Parlem ara d'una figura essencial en l'atenció a la salut de les dones, però no en tenim prou. Són les llevadores professionals que acompanyen la dona durant l'embaràs, el part i el postpart, però també tenen un paper important en altres etapes de la vida, tot i que menys conegut. Són imprescindibles, per exemple, en la salut sexual dels joves, la planificació familiar i l'educació per a la salut en general. Segons un estudi que ha fet aplicar el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, a casa nostra falten fins a un 60% d'aquestes professionals. Yolanda Garza és llevadora, vicedegana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya i autora d'un estudi sobre la situació de les llevadores que denuncia aquesta falta de professionals a casa nostra. Benvinguda.
6: Gràcies.
5: De quina magnitud és el problema? Quantes professionals caldrien ara mateix a Catalunya?
6: Ara mateix caldrien 1.300 llevadores més de les que som. Pensem que estem amb un 41% de les professionals necessàries per donar abast a les necessitats de la població, de salut de la població, amb la qual cosa, si ara estem en actiu 952 llevadores a tota Catalunya, pues, si fem les comptes queden molt, molt justes.
5: O sigui, ens diu, tenim el 41% de les llevadores que necessitaríem, cada llevadora té unes 65 gestants l'any, quan la ràtio hauria de ser de 40. I clar, tot això es pot agreujar encara més en els pròxims anys perquè és prevista la jubilació d'una quarta part de la plantilla.
6: Exacte. Hem de tenir en compte que a tot l'estat espanyol la formació de llevadores va estar trencada durant 10 anys per problemes amb la normativa europea. Llavors, la generació que ara es jubila no té un relleu i hem de tenir un pla de país previst per poder donar solució en aquest problema tan gros.
5: Quines són les conseqüències de tot plegat? Estan prou ateses les dones catalanes?
6: Les dones catalanes estan prou ateses perquè tenim unes professionals que, bueno, que ho donen tot per la seva professió. La cosa està en que no podem posar a sobre de les professionals donar l'atenció necessària a les persones. Llavors, sí, estan ateses, però a costa d'un esforç que no ha de ser.
5: I no estem parlant només de la salut sexual i reproductiva, perquè les implicacions són integrals i afecten també sobre la salut mental, no?
6: Absolutament, és que la salut mental forma part també de la salut sexual, o al revés, o sigui, ho pots mirar de totes les bandes. Tenim en compte que la figura de la llevadora, tot i que és molt desconeguda, no només atén parts. Hem de pensar que dona atenció integral a la salut sexual i reproductiva, i això implica les persones des que naixem fins a que morim. Nosaltres donem atenció afectiva o sexual en els joves, en els adolescents, a les dones grans, als joves també i als homes, clar que sí. Llavors, és molt, molt a la nostra tasca.
5: A més, hi ha, Yolanda, desigualtats territorials, no? M'imagino que el món rural deuen estar encara pitjor.
6: Clar que sí, perquè no oblidem que a la província de Barcelona és on es concentra el màxim de professionals. Som 600 i escaig. Si contem que la resta de tot el territori som unes 300, doncs aquí tens els números.
5: Hem parlat de les dones, que són les grans afectades, però m'agradaria parlar també de les professionals. Quin és el problema d'aquesta falta de llevadores? No es tria aquesta especialitat, no se'n creen prou places, hi ha una manca de reconeixement professional?
6: Una mica tot plegat. Pensem que arribar a ser llevadora a l'estat espanyol és molt complicat. És molt complicat perquè són unes 400, no arriba, professionals que es formen anualment a tot l'estat. Llavors, no hi ha suficients places passes, perquè una de les coses que ens passa a Espanya és que per poder tenir el teu títol de llevadora has d'atendre 80 parts al llarg de la teva formació de 2 anys, quan això a la resta d'Europa són 40 parts els que has d'atendre per garantir la teva formació. Llavors és un anacronisme això, per una banda. Per una altra banda, la nostra responsabilitat abasta, com te deia, totes les edats, i si mirem demogràficament, ara hi ha més dones en edat de menopausa que pas en edat fèrtil, i això no canviarà. Llavors, no podem tenir com a unitat de mesura l'atenció als parts. Hem d'ampliar la mirada.
5: Per tot plegat, el que demaneu és més places de formació i millorar la situació professional d'aquestes llevadores.
6: Tingues present que aquí a Catalunya, de les que es formen, moltes marxen, no es queden, perquè, per exemple, una qüestió que pot semblar que no té res a veure, però el preu de la vivenda a Catalunya és molt superior a molts altres llocs d'Espanya. Llavors, si tu no tens una professió que t'incentivi prou i que te sigui prou retribuïda com per poder tenir una vida digna aquí, doncs te'n vas a un altre lloc amb el teu títol, que viuràs millor.
5: Yolanda Garza, llevadora, vicedegana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya i autora d'aquest estudi Anàlisi de la necessitat llevadores a Catalunya. Moltíssimes gràcies.
6: De res, voldria puntualitzar una cosa. No soc pas l'autora d'aquest estudi, únicament aquí hem participat totes les llevadores del Consell de Llevadores de Catalunya, ¿vale? Tots els col·legis professionals, Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, i voldria que quedés.
5: Una de les autores, efectivament.
6: Una de les autores. Moltes gràcies.
5: A vosaltres, adéu.
6: Per donar-nos veu i donar-nos visibilitat.
4: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
3: Ep! Sí i no.
4: Cal explicar-ho. Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
7: És Ràdio Vila Sacra.
4: Comença a cuidar-te cada dia.

0: Kaňaňaky.
1: Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana.
2: El programa dels diumenges a les 6 del matí.
3: I parlant d'emocions...
4: 17. Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
5: Tu, que vius i estimes la música en català?
6: Em vull mullar.
5: Tens casa teva a musicalitat.cat i discos.cat. Les botigues en línia amb tota la producció musical de casa nostra. Troba el CD o LP que més t'agradi i el tindràs a casa teva en només dos clics. No deixis que s'aturi la música en català. Entra a musicalitat.cat i discos.cat.

0: Ciclus arriba a la teva ciutat. La nova aplicació amb la qual podràs guanyar premis simplement per reciclar. Participa i recicla llaunes i ampolles de plàstic de begudes. Cuida el teu entorn i guanya premis. Descarrega't l'aplicació Reciclus i comença a formar part del reciclatge del futur. Ecoembes.
1: Necessites capital per la teva empresa i el banc no t'ajuda? MVP Finance és la solució. Amb una dilatada experiència en finançament privat, MVP ajuda a les empreses i autònoms a trobar la solució financera més adient per cada cas. Préstecs promotor, crèdits pont, renting de fotovoltaica i molt més. Amb la màxima agilitat, visita mvpfinance.es o truca al 600 30 99 13 i porta la teva empresa al següent nivell.
2: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.
3: Quin preu li poses a una nevera? I a una secadora, una rentadora, un televisor? No l'encertes. Els preus més baixos en electrodomèstics de tot l'Empordà són a Adifred. De tota classe i de marques líder per equipar casa teva a preus impossibles. Adifred, davant de Decathlon, a la zona comercial de Vilatenim de Figueres. Els preus més baixos de l'Empordà són a Adifred.
4: Anem a pams.
5: Sentir-se bé, tot i la situació.
6: És qüestió d'actitud.
7: Ràdio Vila-sacra, i on estaràs.
8: Ballant entre disfresses, peix sense espina, que combina la música festiva amb la música més personal i cançó d'autor.

0: quan la realitat és trista i avorrida.
1: El millor és inventar-se una bona història.
2: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
3: Convertides en sensacions.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Hola, guapo. Bueno, només era per saludar-te, eh? Vale, adéu.
7: Per parlar amb la ràdio.
8: 972-51-12-68. Deixa el teu missatge.
7: Calent, calent, calent.
9: Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
7: Per nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
9: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
10: Miralls de memòria.

0: Compartim emocions.
1: De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
2: Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
1: Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
2: Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats, amb un ric patrimoni cultural i monumental.
1: Apropa't a Lleida. Viu el moment.
2: Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
3: Alegria.

0: Estàs escoltant música amb accent obert.
1: Carai!
2: Ep! Ràdio Vila-sacra.
3: Ho heu entès?
4: Sí.
2: Ràdio Vila-sacra.
5: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
0: Català.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Diuen que pots conèixer la personalitat d'algú basant-te en el seu reproductor de música.
8: Està dedicat a totes les persones que lluiten per canviar les coses.

0: Abans. Ara.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Una experiència plena de diversió i enriquiment cultural per a tota la comarca.
3: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hoteu més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

0: Consultori amb Pepet de Ca l'Agustí ens demana si els advocats són el mateix que els advocats. No es consideren sinònims ni variants gràfiques d'un mateix mot, però és evident que la confusió és molt freqüent quan estem aprenent el català per la similitud de sons. L'advocat, la persona que té com a professió de donar parer sobre qüestions de dret i defensar interessos d'altri, ve del llatí advocatus, documentat al segle XIV. En canvi, l'advocat, el superaliment verd, ve del nàhuatl ahuacalt i apareix en textos valencians dels segles XVIII i XIX en forma d'advocat. Així doncs, què va ser primer, l'advocat o l'advocat? Clarament, l'advocat. L'advocat pot menjar advocats, però l'advocat no pot menjar advocats. Bé, de moment no tenim indicis que el fruit sigui carnívor.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: No busca la fama.
2: L'opció dels que en saben.

Tu, que vius i estimes la música en català? Tens casa teva a musicalitat.cat i discos.cat. Les botigues en línia amb tota la producció musical de casa nostra. Troba el CD o LP que més t'agradi i el tindràs a casa teva en només dos clics. No deixis que s'aturi la música en català. Entra a musicalitat.cat i discos.cat.

truites o només hi estudien els nens.

i es feia unes arracades amb perles marines. Ah, i a més era íntima amiga dels dofins i els taurons i les gambes. I la Marta que somiava que la Terra era quadrada i se n'anava a passar les vacances a una altra galàxia. I el Fidel que somiava que li furia una pedrada al rei d'Espanya. I el Gerard, que somiava que era un gat, que somiava que era el Gerard que somiava. I la Joana somiava que el seu pare mai la pagava. I la Roser que somiava que sa mare mai la renyava.

es despertava. I a l'escola, esclar, mai s'hi presentava. Però la mestra mai li posava una falta i sempre la provava. Perquè de ver estudiar no estudiava. Però somia. Carai, si somiava. Carai, quina senyoreta, que simpàtica que era. Que somiava que era una marreca i cantava com una gitaneta a les nits de lluna plena.

0: Notícies en xarxa.
1: Entra en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Ara, aquesta normativa s'ha d'adaptar a la legislació espanyola per poder-la aplicar. La finalitat és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte. Les noves etiquetes han d'incloure termes concrets, clars i informació veraç que estigui documentada i certificada. La professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC, Elisenda Estanyol, explica el canvi que suposa aquesta normativa.
2: A partir d'ara doncs podrem mirar tant a les pàgines web com dintre del mateix envàs del producte, allí on es digui doncs que un producte és sostenible o és ecològic, doncs en allí mateix podrem veure, no?, a quina és l'evidència que sustenta aquesta afirmació i per tant dona molta més seguretat.
1: I des de Greenpeace Espanya, el seu portaveu, Miguel Ángel Soto, aplaudeix la mesura.
3: Se acabó la impunidad. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación.
1: La nova normativa formarà part de la futura llei espanyola de consum sostenible.
4: Tot el que et cal saber. Ràdio Vila-sacra.
5: Em desperta una companya.

0: què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: La informació és llibertat. Llibertat de decisió. Triar com volem viure quan ens fem grans. Quan es fan grans. Per un procés de dependència amb informació actualitzada i veraç, entra a lliure.org. A Lliure. Lliure Dependència. Un projecte de Suar amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
1: Avancem junts.
2: Emociona't. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.

0: Propostes en xarxa.
1: Em sabríeu dir on acaba la grega Emporion i on comença l'Emporiae romana? La mostra permanent de la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya ens en dona algunes pistes a la seva exposició permanent. Més de 600 peces, una selecció de les més rellevants que s'han anat recuperant en excavacions, serveixen de testimoni de la història del jaciment grec i romà d'Empúries i ens ajuden a descobrir què queda d'aquella ciutat portuària mediterrània. Una història mil·lenària que es complementa amb un viatge en el temps, audiovisual i reconstruccions en tres dimensions. Empúries, Port de Cultures és el nom de l'exposició que us permetrà connectar amb el passat. Només a l'entrada ja hi trobareu una peça excepcional i emblemàtica del passat grec d'aquesta zona, l'estàtua hel·lenística de marbre d'Asclepi, el déu de la medicina. A partir d'aquí, gràcies a obres d'art, estris quotidians i fragments de jaciments arqueològics, en veureu l'evolució paisatgística, urbanística, institucional, social, cultural, política i religiosa. Si voleu descobrir la història d'un dels jaciments més rellevants a partir de troballes úniques, només cal que aneu fins a la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya i visiteu l'exposició permanent Empúries, Port de Cultures. En teniu tota la informació al web macempúries.cat.

0: informació, música, entreteniment.
1: Tanca els ulls.
2: Hola, sóc la Meche de Quarta. Volies

Tens una addicció i no saps com superar-la? A Fòrum Salut Mental Girona podem ajudar-te. Els millors professionals i un tractament integral i personalitzat pel teu cas específic. Primera visita gratuïta per avaluar la teva situació de manera personalitzada. Fòrum Salut Mental, a Girona i a Palamós. 722 60 21 48 o a forumgirona.cat.

0: Radio Vila Sacra.
1: Made in Europe.

0: 100% Empordà.
1: Ui, ho ensumeu? És l'olor d'una de les errades més freqüents del planeta. Això olora a ranci? En català, el verb olorar significa aspirar aire pel nas per sentir l'olor d'una cosa. La cosa canvia quan voleu expressar que les coses desprenen una olor determinada. En aquest cas, utilitzarem el verb fer olor, entre d'altres. Olorem la colònia del veí, però la colònia fa olor de ranci. Tot sovint, si l'olor d'una cosa no ens agrada, diem que fa pudor, directament. Les clavegueres no oloren a merda, fan pudor de merda. En comptes de això olora molt bé, direm que fa molt bona olor. I en comptes de això olora molt malament, direm que fa molta pudor. Així mateix, els noms que acompanyen les percepcions de l'olfacte i del gust van seguits de la preposició de. Olor de, pudor de i gust de. Com tot en aquesta vida, hi ha una excepció. El verb pudir, que vol dir fer molta pudor, va seguit de la preposició a. L'abric, put, afregit.

0: A partir del llibre Empordà Elèctric del rosenc Francesc Galí, la Biblioteca Fagés de Climent de Figueres va acollir una mostra titulada 1989 Empordà Elèctric, una exposició dedicada a l'esplendor del rock empordanès. La mostra recollia discos, cartells o fotografies vinculats a les bandes de l'Empordà Elèctric, vinils, fanzins, cartells, fotografies d'uns anys 80 en què l'Empordà bullia a ritme de rock. Una secció de material relacionats amb l'eclosió musical dels anys 80 a l'Empordà, que van tenir com a punt d'inflexió l'enregistrament del disc El Gran Masturbador.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: Notícies en xarxa.
1: L'Ajuntament de Figueres preveu limitar a 50 metres la distància mínima entre nous locals que, segons el seu parer, poden degradar la imatge comercial de la ciutat. És una de les mesures que planteja el Pla Especial d'Usos Comercials que el consistori vol aprovar al novembre. Ens en dona més detalls la Berta Artigas Fontàs.
2: L'Ajuntament treballa en un document que vol regular l'obertura de nous establiments, especialment d'aquells sectors que el consistori considera que ja tenen una oferta excessiva i que degraden la ciutat, com els d'accessoris de telefonia, els supermercats 24 hores, els negocis de manicura o els establiments de productes de cànnabis, entre d'altres. Tot i que n'estan ultimant els detalls, sobre la taula hi ha la proposta d'establir una distància mínima de 50 metres entre dos negocis d'aquest tipus. Jordi Masquef és l'alcalde.
3: Això donarà resposta en aquesta nova realitat comercial i intentarà donar aquest equilibri en aquest mix comercial que tota ciutat ha de tenir.
2: El pla inclourà tot l'àmbit del centre històric de la ciutat i alguns carrers propers. L'objectiu de l'Ajuntament és aprovar-lo el mes de novembre.
4: Tot el que et cal saber. Ràdio Vila-sacra.
5: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu d'aquesta casa de la xarxa. Ara per ara, Ràdio Vila-sacra és pionera en la utilització i el servei de IA en la seva programació, on selecciona de forma molt mesurada el que s'ha d'oferir i com en cada moment. Tota una revolució tècnica per la ràdio del futur i que es fa en col·laboració amb el Centre Eurecat.
6: Tu pots ser...

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui, vaja, ja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Amb la nova recepta electrònica guanyareu en qualitat. Perquè amb el pla de medicació que us donarà el vostre metge o metgessa podreu veure tota la informació sobre el vostre tractament. Recordeu portar sempre la targeta sanitària. Nova recepta electrònica. Més comoditat. Més qualitat. Generarà

0: i parlant d'emocions.
1: 92. Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen. Ep. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.

0: Notícies en xarxa.
1: Per molts, el setembre és sinònim de tornar a la rutina. Per les persones jubilades, en canvi, és també el moment de començar a preparar les escapades de tardor i hivern. Aquesta setmana han començat les reserves dels viatges de l'Imserso, una opció que continua tenint molta demanda. En parla Núria Marginet, responsable de Bitravel.
2: Una oportunitat de fer un viatge a un preu molt econòmic i és l'oportunitat de poder sortir de casa, de veure altres coses.
1: Les illes, sobretot les Canàries i les Balears, són alguns dels destins més buscats. Les agències poden arribar a acumular cues. Molts jubilats prefereixen fer el tràmit presencialment i deixar-se assessorar pels professionals. És el cas d'en Francisco Pinto.
3: Y se habla con ellos para ver si te pueden coger algún destino, porque hacerlo particularmente es casi imposible, por no decir imposible.
1: Les agències detecten que aquest públic cada vegada viatja més i busca també destinacions més llunyanes. Ho explica Mercè Esteban, de IG Viatges.
4: Fem molt Europa, ara estem bastant fent intercontinentals, per exemple, ara tenim preparats uns xines, tenim preparats un Canadà, coses que la gent gran abans no s'atrevia a fer.
1: Una tendència que consolida els sèniors com un públic cada cop més important pel sector turístic, també fora de la temporada alta.
5: La xarxa de comunicació.

Venus forma part d'aquesta nova fornada d'artistes que a través de la fusió de música electrònica amb la senzillesa de la cançó d'autor fan melodies suaus i delicades. Si li sumeu a tot això unes lletres íntimes i introspectives, ens trobem amb l'anomenat pop de butxaca, tota una generació de joves autors, de fet no arriben ni als 25 anys, que ja comencen a tenir noms de referència, com ara Ariox, Mayo, Soc un bohemio, Paunez, Ariox, Mayo, Soc un bohemio, Paunez, Ariox, Mayo, Soc un bohemio, Paunez...

0: vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé, aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Balls de saló, salsa, bachata i balls en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors 649-125-865 o al Josep 669-469-330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme. Yeah,
3: yeah, yeah. Miris on miris, hi som.

0: nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà. Hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, de Lí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles. De victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
1: Espai Ràdio Vila-sana.
2: Entro aquí.
3: Vale, però vols provar això de fer aquesta frase o no?

0: Continguts en xarxa. Oli verge extra DOP Empordà, Costa Brava, Tramuntana. Et torna crazy, com entrevi.
1: Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
0: Amb certification.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
2: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
3: Us preocupa la processionària del pi? Plaga que afecta els pins, però també genera greus problemes a les persones i animals?
4: Doncs poseu-vos en mans dels millors especialistes en el control de plagues en arbrat. Endoteràpia Vegetal i un dels seus aplicadors autoritzats us realitzarà el tractament 100% eficaç i respectuós amb el medi ambient.
3: Truca al 972 15 88 89 o entra a endoteràpiavegetal.com.
4: Endoteràpia Vegetal, experts en el control de plagues i malalties d'arbres i palmeres.
5: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. El 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya.

0: Moment per repassar tota l'actualitat esportiva.
1: A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis pes, nosaltres ens movem per tu. Vichy Catalanos ofereix els esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
3: Això és Ràdio Vila-sacra. Això és L'Enjoc.

0: Dilluns 28 de setembre, cap de setmana amb aturada pels partits de seleccions a la primera divisió masculina, però molta jornada pel que fa als clubs i també pel que fa a les seleccions. L'Espanya sub-20 es va proclamar campiona del món en aquest Mundial sub-20 de futbol amb 5 jugadores catalanes. També, evidentment, vam tenir jornada a la Lliga F amb un empat ahir de l'Espanyol, que va aguantar amb 10 durant gairebé tota la segona meitat al camp del Depor, i també la primera victòria ahir, en aquest cas en categoria masculina, de l'Europa, la primera federació masculina estrenant entrenador amb Luis Blanco a la banqueta. Va guanyar 1-0 al Can Dragó contra el Rayo Majadahonda. Molt futbol avui, però també molt bàsquet en la primera jornada de Lliga ACB i amb l'espectacular victòria de l'Ilerna Lleida ahir a València, 100-105. També van guanyar aquest cap de setmana el Girona i el Barça. En canvi, la Penya i el Manresa han començat en derrota aquesta Lliga ACB. Tot això més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa.
1: Esports.
0: Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: En futbol, avui es tanca la votació per escollir la pilota d'or 2026.
1: D'entre els favorits, en categoria masculina hi ha un català, Lamine Yamal, campió del món amb la selecció espanyola i campió també de Lliga amb el Barça el curs passat. En categoria femenina, Alexia Putellas, que va guanyar tots els títols el curs passat amb el Barça, abans de deixar el club laurana, podria guanyar la seva tercera pilota d'or, igualant les tres d'Aitana Bonmatí. La gala en què es coneixeran els guanyadors i guanyadores tindrà lloc el 26 d'octubre a Londres.
0: Mentrestant, en categoria masculina, tenim aturada de competició de clubs a primera divisió pels partits de selecció.
1: Ahir el blaugrana Joao Cancelo va jugar els 90 minuts a la victòria de la seva selecció Portugal 1-2 contra la Noruega de Haaland, que va fer el gol noruec. També ahir Adeyemi va jugar 75 minuts a la derrota alemanya 0-1 contra Grècia. Els Països Baixos, amb l'agarenc Xavi Hernández dirigint l'equip, va superar Sèrbia 1-2, tots en partits de Nations League.
0: També en aquesta Nations League demà tornarà a jugar la selecció espanyola.
1: El comitat estatal amb 7 jugadors del Barça i el davanter espanyol Roberto Fernández, que dissabte no va disputar cap minut, rep la Croàcia de Livakovic, el Sánchez Pizjuán de Sevilla la segona jornada de Nations League. També demà jugarà l'Anglaterra, blaugrana Gordon, que dissabte va caure contra Espanya 2-3 a Wembley, i demà juga la República Txeca. Avui, la França Zidane, amb el defensa del Barça Koundé, juga contra Bèlgica.
0: No hi serà demà amb la selecció espanyola un dels catalans i jugadors del Barça, Eric García, que hi va abandonar la concentració.
1: El defensa Martorell va sentir unes molèsties al genoll dissabte en l'escalfament del partit contra Anglaterra, i finalment ahir els serveis mèdics de la selecció van optar perquè tornés a Barcelona per precaució. Es va descartar que tingués cap lesió greu.
0: Encara no ha fet cap comunicat al Barça Mèdica. Per cert, la selecció espanyola femenina, com dèiem ara, es va proclamar ahir campiona del món sub-20.
1: El comitat estatal en 5 catalans va superar Corea del Nord a la final a tant de penals després que el temps reglamentari acabés amb empat a 0. Aitxa Càmara, Noa Jiménez, Ainhoa Gómez, Celia Segura i Carla Julià van participar en aquesta final disputada a Polònia.
0: No s'han aturat la resta de competicions a clubs d'aquest cap de setmana i va empatar la Lliga F a l'Espanyol.
1: El conjunt perico va resistir pràcticament tota la segona meitat amb una jugadora menys per l'expulsió de Patri Ojeda i va acabar sumant un punt després de l'1-1 final al camp del Depor. El Barça manté el ple de victòries abans de viatjar cap a Roma, on dimecres juga la segona jornada de la Champions, i el Badalona Woman continua en zona tranquil·la, malgrat tornar a perdre a casa.
0: Ho va fer dissabte a 0-1 contra el Granada. I a la primera federació femenina, el Barça Atlètic continua sense guanyar.
1: El filial blaugrana va tornar a perdre dissabte, en aquest cas 1-0 al camp de l'Osasuna, i suma només un punt de 9 possibles. A segona federació femenina, la M és el nou líder, gràcies al triomf per 0-1 a l'Els, i la derrota a l'Espanyol B per 3-0 davant l'Ona Sant Adrià. Primera victòria a domicili a Europa des d'abril de 2025, 1-3 a Villaviciosa de Odón, i golejada al Barça C a Múrcia, 0-5.
0: A la primera federació masculina, l'Europa va sumar ahir el primer triomf del curs.
1: Malgrat fer un partit discret, els escapulars van superar el Rayo Majadahonda per 1-0 amb un gol en temps afegit. El debut a la banqueta de Luis Blanco. Josef, en un rebot després d'una rematada d'Àlex Cano, va ser l'autor del gol del triomf de l'Europa. També, al temps extra, va guanyar dissabte el Sant Andreu al nou estadi contra el Nàstic 1-2, un resultat que apropa els quadribarrats a la zona alta de la classificació i els permet atrapar el Nàstic.
0: A la segona federació masculina, el Barça Atlètic és el nou líder.
1: El filial blaugrana va golejar dissabte el Peñasport 4-0 i se situa en primera plaça. Segon a un punt és l'Espanyol B, que va tornar a golejar 5-0 ahir davant l'Arnedo. També en play-off se situa en Girona B, que va guanyar amb remuntada per 3-2 l'Osasuna B, i l'Olot, que es va imposar a Logroño per 0-2. El Reus també va guanyar ahir, fora de casa, 0-1 a Utebo, en gol al minut 96. Dissabte, primera derrota de la temporada al Terrassa, 1-0 al camp de l'Ebro, i segona desfeta consecutiva al Manresa, 0-1 amb el filial de Logroñés.
0: I a la tercera federació masculina, primera derrota del líder.
1: La Muntanyesa va caure ahir 1-0 davant l'Europa B, perd la condició d'invicta i d'imbatut, però manté la primera plaça de classificació. Vilanova, Fundació Grama, Badalona i l'Hospitalet són en places de play-off, mentre Atlètic, Lleida, Tona i Vilassar de Mar ocupen les de descens.
0: I encara en futbol, golejada del Prat ahir en la prèvia a la Copa del Rei.
1: Els potablaves van guanyar 1-5 al camp del Sant Rafel i Vicenç, i posen peu i mig a la primera ronda de Copa, on jugarien contra un equip de primera divisió. Abans, però, hauran de certificar el bitllet en la partida de tornada al municipal del Sagnier, diumenge vinent a les 4 de la tarda.
0: En bàsquet, Lleida, Girona i Barça guanyen el debut a l'ACB.
1: L'Ilera Lleida va donar la sorpresa a la jornada amb un gran triomf a València, 100-105. El FIAT Girona va sumar una victòria molt treballada davant l'UCAM Múrcia, 84-77. I dissabte el Barça va debutar guanyant el Corunya per 119-101. En canvi, derrotes de la penya a la pista al Breuant, 110-104, i del Manresa, 107-92, a Bilbao.
0: En handbol, el Barça fa la feina i jugarà dijous la final del Mundial de Clubs.
1: Els blaugranes van superar ahir l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, 39-29, i s'assegura bitllet per a la final. Abans, però, l'equip de Carlos Ortega haurà de jugar demà contra el Montada marroquí per completar la primera fase. A la final, el Barça s'hi trobarà al vespre en hongarès, dirigit pel català Xavi Pascual, Pasqui, farcit dels blaugranes a la plantilla, i que hi va derrotar el Fuxe de Berlín, 34-33.
0: En futbol sala, el CatGas Energia cau golejat ahir a a Manzanares.
1: Els colomencs van perdre 5-0 a la pista del Manzanares i sumen només un punt dels primers 9 possibles a la primera divisió masculina. El Barça va cedir divendres els primers punts del curs després d'empatar 2 contra el Cartagena.
0: En hoquei patins, ahir va debutar el Barça a la Lliga Catalana Masculina.
1: Els blaugranes van superar per 5-3 amb el hat-trick del nouvingut a Can Barça Martí Casas al Coll. El Barça és segon del grup B, empatat a 3 punts amb el Voltregà, que ja ha jugat 2 partits. El grup A lidera Noia, Freixenet i Pons Lleida, també 3 punts cadascun, i el C, el Reus Deportiu Brasília, i el Calafell, la Menorquina.
0: I un últim punt de rugbi, ahir van començar les lligues masculines.
1: A la divisió d'honor, la Santmollana va estrenar Sant Victòria a casa, el Valdiri a l'Eu, per 30-22 contra el Salvador, i el Dol Català, divisió d'honor Elit, va acabar en triomf contundent clar del Barça, 50-34 contra el Rugby Sant Cugat.
2: Esports.
3: Ràdio Vila-sacra.

0: demà, com dèiem, tornarà a jugar a Espanya amb 7 jugadors del Barça i Roberto de l'Espanyol, que veurem si debuta contra Croàcia, on hi ha també el Bojan Livakovic a la porteria. Demà en parlem. Avui toca repassar la jornada per als equips catalans que siguen competit, començant per la Lliga F i l'empat ahir de l'Espanyol 1-1 al camp del Depor. Un duel marcat per l'expulsió de Patri Ojeda a l'inici de la segona meitat, que va obligar a patir d'allò més el conjunt perico, que va acabar resistint per sumar aquest puntet. Escoltem a la jugadora de l'Espanyol, Mar Torres.
1: El punt s'ha lluitat molt, final tot el que sigui puntuar és positiu i sobretot fora de casa, així que ens quedem amb la feina que hem fet durant els 90 i llargs minuts. I al final és veritat que el partit estava de cara, però han sigut molts minuts, que hem estat amb una menys, el Depor ens ha apretat i bueno, hem sabut patir, tot i que han aconseguit encaixar un gol, i tot i així hem sabut defensar el punt i ens han portat un puntet cap a Barcelona. L'Alavés sembla que ha començat bé, està fent bons partits, així que res, una setmana sèria per treballar-ho i a fer-nos fortes a la Dani Jarque.
0: L'Espanyol, que es queda 12è a la classificació amb 5 punts després de 5 jornades, dos més n'ha sumat al Badalona Women, que dissabte va encaixar la segona derrota del curs, totes dues a casa, de fet a Palamós, contra la Granada. També dissabte nou triomfs del Barça, 0-2 a Logroño, per continuar el líder invicte amb 15-15. L'equip blaugrana, que per cert torna a tenir partit de Champions aquesta setmana, dimecres, en aquest cas al camp de la Roma. I en categoria masculina també hi ha hagut jornada a la segona divisió, malgrat l'aturada de seleccions. Divendres, un Girona més aviat gris i amb moltes baixes, va sumar una important victòria contra l'Albacete, 2-0. Veurem si aquesta setmana Quique Cárcel recupera algun dels internacionals. Quique Cárcel, no, Quique Álvarez, volíem dir, l'entrenador. Quique Cárcel és, evidentment, el director esportiu. Alguns dels internacionals, ara sí, de cara al partit contra el Mallorca, del cap de setmana vinent. I el Sabadell va rescatar dissabte un puntet de la seva visita a Vigo contra el Celta Fortuna. Ràdio Sabadell, Pau Ituri, bon dia.
2: Bon dia. Com a Mallorca, una greu errada defensiva en el tram inicial, en aquest cas de Miqui Codina, la va aprofitar Álvaro Marín per avançar el filial vigués. Tot i això, a l'equador de la primera meitat, Edgar González va empatar de cap en un servei de cantonada. El partit en línies generals va ser gris i sense ocasions. L'única del Fortuna va arribar en l'última jugada després d'una pífia d'Òscar Sanz, però Eneko Aguilar, amb una acció espectacular, va impedir el mà a mà rival.
3: Si no hagués estat per Eneko, igual no haguéssim puntuat avui. I Eneko no ha jugat d'inici, ha jugat en tots els partits i cap d'inici. Per mi és un dels jugadors més importants d'aquest equip.
2: El Sabadell suma un punt més i ja en van 12. Aquesta setmana ha caigut de les posicions de play-off, però el tècnic Ferran Costa recorda així la importància de valorar cada pas fet en aquesta nova categoria, fins i tot en els dies menys brillants.
3: Hem de tenir un equilibri entre buscar sempre la millora contínua, no conformar-nos, això és el que ens mou, però alhora doncs donar-li valor a la feina. Parlant en plata, no flipar-nos, vale? Això és important. Llavors, si tenim aquest equilibri, doncs seguirem sent competitius, anirem evolucionant en el nostre joc i cada vegada doncs serem un equip més fet a la categoria, però, com dic, donant-li valor, treballant en el dia a dia i amb pas ferm.
2: El tècnic a tot això continua perdent efectius. A banda de les lesions de Joaquini i Xavi Moreno, tampoc va viatjar a Vigo Patrick Nuamà, que està pendent de proves als isquiotibials.
0: Més futbol. A la primera federació masculina i l'Europa va sumar el primer triomf de la temporada. Camp Dragó contra el Rayo Majadahonda en l'estrena a la banqueta, de fet, d'escapolada de Luis Blanco com a nou entrenador. El gol de la victòria entre Alex Cano i Youssef i el jugador del conjunt rival Juan Durán va arribar a l'últim minut de partit a la sortida d'un corna, el que va significar l'explosió d'alegria a Camp Dragó. Escoltem el tècnic Luis Blanco.
4: Molt content, però molt content principalment per la gent, per el club, per tota la directiva, per els jugadors, per la resta del cos tècnic. Necessitàvem aquesta victòria, jo crec que ens donarà molta energia. Hem crescut, avui hem crescut que podíem guanyar i això és molt important. No ha sigut fàcil, la primera part s'ha angustat una miqueta, però hem anat de menys a més. Hem acabat molt bé el partit, amb energia, amb ganes, i s'ha decantat per nosaltres, així que estem molt contents.
0: L'Europa, que suma 4 punts i continua a la part baixa de la classificació, amb 7 i els altres dos catalans de la categoria, Nàstic i Sant Andreu, després de l'enfrontament directe de dissabte al nou estadi, que es va endur el conjunt quadribarrat, també amb un gol a l'afegit, en aquest cas d'Alexis. A la segona federació masculina hi vam tenir ple de victòries dels equips catalans del grup 2, Maneta de l'Espanyol B, 5-0 contra l'Arnedo, que també va guanyar a casa del Girona, el Girona B, 3-2 contra el filial 2-1, mentre que Olot i Reus ho han fet fora de casa, els garrotxins 0-2 al camp de la Societat Deportiva Logroñés i el Reus Redis el de l'Utebo 0-1. Dissabte vam tenir victòria del Barça Atlètic, que és líder en solitari amb 10 punts, i derrotes en canvi del Manresa 0-1 contra el filial del Logroñés i del Terrassa 1-0 al Camp de l'Ebre, en un partit marcat per l'expulsió de Marcos Méndez al minut 4. A la tercera federació masculina, la Muntanyesa continua liderada del grup 5, malgrat encaixar i la primera derrota del curs, 1-0 contra el filial de l'Europa, completen la zona de playoff Vilanova, Fundació Gramà, Ospi i Badalona, que després de perdre els dos primers partits ahir va sumar el segon triomf consecutiu golejant per 4-0 al Sant Cristóbal. A la Lliga Elite vam poder veure a l'Enjoc TV el Rubí 2,

0: va saber aprofitar les ocasions i defensar bé quan li va tocar, i d'aquesta manera va poder superar el Martorell, la qual cosa deixava ben content a l'entrenador de la Unió Esportiva Rubí, Blai Martí.
1: Que els gols es pot fer qualsevol i que defensar és cosa de tots. Jo crec que avui hem defensat com a bloc, hem defensat tots. Quan hem pogut anar cap endavant, hem robat alguna pilota de camp contrari que ha portat perill.
0: Tres punts que suma la Unió Esportiva Rubí per ubicar-se en la zona mitja de la taula. Amunt es queda el Martorell, el quart per la cua, després d'empatar en la primera jornada, i aquesta derrota en un partit en el qual van dominar, van tenir la pilota, però no van saber aprofitar les ocasions. Sí que la Unió Esportiva Rubí, d'aquí que l'entrenador del Martorell, l'Edu Berrocal, no acabés tan content amb el que havia vist a Can Roser.
2: Crec que l'entrada a la Lliga ha sigut bona, l'equip dona una molt bona imatge, juguem el que volem, passa que ens hem de fer forts i hem de saber treballar també aquestes situacions més puntuals, de situacions d'àrea. I
0: un Martorell que s'estrena en la categoria i que començarà a veure el que coneix perfectament la Unió Esportiva Rubí, que no va ni d'un partit ni de dos la temporada, perquè a Lliga Elit tot és molt igualat i fins al final no es decidirà.
3: Gràcies, Cisco. Quedarà pendent aquesta segona jornada al primer partit del Prat, al camp del Castelldefels, per la disputa del conjunt potablada de l'eliminatòria prèvia a la Copa del Rei. Els pretencs van encarrilar i molt aquesta classificació després de golejar ahir 1-5 al Sant Rafael Divisa. Escoltem el jugador del Prat, Àlex Plaza.
4: La primera parte no hemos conseguido ser todo lo contrario desde el juego de lo que queremos con nuestra metodología, pero al final hemos encontrado soluciones con las transiciones, hemos encontrado un buen resultado, luego la segunda parte hemos ajustado algunas cosas y ya se ha visto que cuando conseguimos mover el balón de un lado a otro y encontrar esos espacios y tener un poquito de calma, pues acaban llegando los goles. Al final es una eliminatoria, no se puede dar nunca por cerrados, sí que es verdad que pues es un buen resultado, no nos vamos a engañar, pero hay que ir al Sagnier como si fuésemos 0-0 y sobre todo seguir construyendo el equipo, adaptándonos a la idea del míster y a seguir.
3: La feina s'haurà de rematar a casa el Sagnier diumenge vinent, 4 d'octubre a les 4 de la tarda. En cas de segellar el triomf a l'eliminatòria, el Prat jugarà la primera ronda de la Copa del Rei contra un equip de primera divisió.
5: Esports.

0: En bàsquet, victòria històrica ahir de l'Hilern a Lleida a la pista del vigent campió de la Lliga CB, el València, en la primera jornada de la competició. L'equip de Gerard Encuentra va confirmar les bones sensacions de la pretemporada i amb un gran Bateman, que va acabar amb 23 punts, va superar 100 a 105 aquest València. Escoltem el tècnic Gerard Encuentra.
1: És que la dificultat de jugar fora de casa és molt gran. La dificultat de jugar contra aquests equips, no?, amb aquest talent que té el València bàsquet, pues, és algo impressionant, no?, el que ha fet l'equip. Jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé. Demà descansarem i el dimarts pues, tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues, intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues, intentar que l'equip segueixi creixent.
0: I també va jugar ahir, va guanyar el Fiat Girona, en aquest cas a casa, Fontejau, 84-77 contra el Camp Múrcia. Girona FM, Pavull Afanye.
2: Malgrat ser una plantilla gairebé nova encara per acoblar amb les baixes de Fielerup, Isaac Vázquez i Kung, i tenint uns percentatges millorables amb 12 tirs lliures fallats i un encert irregular des del triple, l'equip de Moncho Fernández va mostrar fe i resiliència. La reacció la va liderar Whitaker amb 19 punts i el va secundar Jacel Pérez amb 20. McClung, en canvi, va tastar la duresa de l'ACB i va veure el tram final des de la banqueta. Moncho Fernández és l'entrenador del bàsquet Girona.
3: Ha caigut de la nostra banda, doncs estic molt, molt content. Encara es falten molts automatismes, moltes coses, però estic molt content perquè penso que hem guanyat des de l'esforç que per nosaltres és una cosa innegociable.
2: Un bàsquet Girona encara en construcció que va aconseguir la primera victòria de la temporada i el proper repte el tindrà a la pista del Baskonia.
0: Gràcies, Pau. En canvi, derrota ahir al migdia de la Penya, 110 a 104, a la pista d'un gran Breogán. Va ser una primera jornada de grans puntuacions, exemplificades també la desfeta del Quitxanes Manresa a la pista del Bilbao de Jaume Ponsarnau de dissabte, 107 a 92, i sobretot en la victòria del Barça, també dissabte, 119 a 101 contra el Leima Coruña de Carles Marco. El conjunt blaugrana, que per cert torna a jugar demà mateix a la pista del Dubai de Xavi Pasqual, a la segona jornada d'Eurolliga masculina. De fet, aquesta setmana hi ha doble jornada europea amb l'equip de Sekulic, tornant a jugar també divendres a Turquia contra el Besiktas, abans d'anar cap a Múrcia per jugar diumenge a la segona jornada de CB. I un apunt més de bàsquet, ahir es va decidir la Lliga Catalana de Tercera FEB amb el triomf de l'Espanyol Cornellà 71-62 contra el Club Bàsquet Valls de la ciutat de Valls, David Prats.
4: El conjunt de la capital de l'Alt Camp va anar sempre a remolc d'un Espanyol que va sortir disparat i va arribar al descans amb 8 punts d'avantatge, 40-32. El Valls va reaccionar després del pas pels vestidors

0: gols amb una defensa més intensa i el domini interior de Plàcid Nakhitjhim, autor de 16 punts i 9 rebots. També va destacar Oriol Besora amb 15 punts. Però l'Espanyol va saber mantenir la renda en el tram decisiu i amb 22 punts d'Àlex Llorca va acabar sentenciant la final. El CE Valls tancava així el seu camí al torneig com a subcampió de Catalunya. Al final del partit, el tècnic Miqui Larràs destacava l'exigència de la competició.
1: Però sí que és veritat que això de jugar divendres, dissabte, diumenge és una bogeria. I al final els jugadors es fan mal, els jugadors... És molt complicat. Però bueno, és com està muntat.
0: Un cop disputada la final de la Lliga Catalana, el CE Valls ja pensa en el primer partit de Lliga d'aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda al pavelló Joan Avallar contra el Club Bàsquet Salou.
2: Gràcies, David. En vol un apunt. El Barça no va fallar i va superar de 10, 39 a 29 al Zamalek egipci en la segona jornada del Mundial de Clubs. Amb aquest triomf els blaugranes s'asseguren plaça a la final, tot i que encara faltarà el partit de demà en què s'enfronten al Montada marroquí, un rival a priori molt inferior. Els escoltem a l'entrenador del Barça, Carlos Ortega.
3: Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en líneas generales satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final, a ver quién nos toca en la final. Entiendo que el que gane de ahora del Vesper en Berlín será otro finalista.
2: En aquest duel directe entre Vesprem i Fuxi Berlín, també disputat ahir, van guanyar finalment els hongaresos 34-33, i si no passa res estrany, per tant, serà el Vesprem de Xavi Pasqual Pasqui, amb molts exploradors també a la plantilla, el rival del Barça a la final, que es disputarà aquest dijous, 1 d'octubre. I acabem amb rugbi. Ahir van començar les lligues masculines amb un duel català a la Divisió d'Honor Elite i triomf clar del Barça, 50-34 contra el Rugbi Sant Cugat. A la mateixa categoria, a la màxima categoria, volíem dir, una per sobre, la Divisió d'Honor, la Unió Esportiva Sant Boiana, el degà de la competició, va estrenar-se amb victòria a casa, el Baldí Areu, 30-22 contra el Salvador, en un partit que, per cert, es podrà poder veure a la xarxa Més. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
4: El degà del rugbi s'imposa als de Valladolid per 30-22 en un partit on el xilè Ricardo Cortés debutava a la banqueta. Amb un equip renovat i ple de jugadors que pugen de categories inferiors, la Sant Boiana va fer un debut il·lusionant i suma els seus primers 4 punts a la Divisió d'Honor. Ens ho explica el jugador Pau Massoni.
5: La veritat que estem molt contents per la primera victòria. Des de la primera melee que hem vist que teníem allí per atacar, l'hem aprofitat crec que al màxim, igual que en Tuig, igualment hi ha coses per polir i ara seguir treballant per la setmana que ve que tenim partit a Alicante contra la Vila. Hi ha noves incorporacions, però és un equip que porta ja 3 anys junts, ens coneixem molt bé i la veritat que això és un punt a favor que es nota molt al camp. Estic molt il·lusionat perquè al final és un equip molt jove, estem tots en la mateixa òrbita, llavors estem molt cohesionats, molt units, llavors jo crec que això també ens anirà molt bé per afrontar la Lliga i per crear un grup que ben segur que els anirà tot bé.
4: La Sant Boiana es posa momentàriament 5è i el pròxim cap de setmana l'equip s'anirà al camp del Rugbi la Vila a la recerca d'una nova victòria.
6: Esports. Ràdio Vila Sacra.

Gràcies, Albert, i fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Has sentit parlar dels anunci conya de Ràdio Vila-sacra? No?
1: Tens una enveja que no pots amb ella? Et menges per dins. I això et fa denunciar qualsevol cosa que tu no ets capaç de fer, sigui on sigui? Ets tan envejós i incapaç que no fas més que mentir i inventar sense res més que realitzar? No et preocupis, tenim la solució. Pastilles Festa Fotre Gust Figa. Potser no et calma l'enveja, però podràs xupar que segur t'agrada. Llegeixi atentament les instruccions d'ús i consulti amb la seva psiquiatra.
2: La ràdio és la veu que ens acompanya, el cafè que ens desperta i la música que ens abraça. Ràdio Vila-sacra, la teva.
3: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Doncs bé, en aquell moment sentia que necessitava respirar. I d'aquesta manera és com vaig conèixer aquesta terra. Així comença aquesta història d'amor. T'hi apuntes?
1: Que ràpid que s'acaba el que és bo.
2: Des de l'Alt Empordà al món, avui Camallera.
3: Bruna i Blanca, Camallera, que dos pobles has unit. El vell, que s'ha fet petit, i el poble nou que prospera. Mentre somrient s'escampa clar i negre, cast i nu, de sota el cel que rellu per damunt la terra campa. L'estació de Joïna, de tant en tant, deixa i pren el cuc lluminós d'un tren que sobre els raïls camina. Mantens quatre pairalies, avingudes en l'acord de lluitar contra la mort que està sotjant els seus dies. Camallera blanca i bruna, estesa com una mà, que amb l'índex del campanar senyala el sol i la lluna.

0: sensacions positives.
1: A l'Alt Empordà.
2: No, ja. Ràdio La Sacra.
3: Portant-vos tota la informació amb totes les ràdios de la xarxa de comunicació local.

0: com està el pati?
1: Demana'ns la teva cançó al nostre contestador.
2: Bueno.
0: Salvador Dalí pinta'm un somni. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Us estic escoltant. Vinga, gràcies, un petonet virtual a tots.
4: Deixa un missatge.
5: Ei, tu que ens sereu més feliços, ampliareu la vostra cultura, els vostres coneixements, el vostre cor, però no marqueu molt fort els números de telèfon, no us farà mal.
6: És un consell de la Municipal. Sona infernal.
7: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.

Música i poesia es tornen un i són el vehicle per expressar alegries, tristesa i reivindicacions. Amb la voluntat de despertar l'espurna del canvi interior neix Mahava, un espai per descobrir-se i reflexionar l'existència mitjançant l'art. Tot un luxe escoltar temes com aquest tanmateix.

0: Notícies en xarxa.
1: La denominació d'origen Tarragona organitza la seva festa de la Veremat els dies 3 i 4 d'octubre amb l'objectiu de promocionar i donar difusió a les activitats enoturístiques que es poden trobar a la seva ruta del vi. Nous cellers organitzen les seves activitats oferint al visitant l'oportunitat de gaudir i conèixer les instal·lacions i vins del seu territori. La presidenta de l'ADO, Maria Rosa Blanc, afirma que la campanya d'enguany està marcada per la gran quantitat de raïm, però també pel descens de producció d'entre un 10 i un 15% respecte a l'any passat, que va arribar als 2 milions de quilos.
2: Per una verema una alta qualitat, perquè no hem tingut infeccions. Les temperatures seques que estem tenint, doncs estem tenint uns raïms molt sans que auguren una collita i uns vins sans i que són de qualitat, que podran fer criança perquè, ja dic, venen molt nets. El que potser és una miqueta no tan positiu és que, degut també precisament per aquesta sequera, les previsions de producció de quilos eren unes que eren més optimistes del que la realitat ha estat.
1: I la festa de la Deo Montsant es fa en el marc de les activitats de commemoració dels seus 25 anys. Una trentena de cellers oferiran més de 100 referències de vi. Diversos restaurants seran els responsables de la part gastronòmica amb una oferta de tapes que va de la tradició a la innovació. Una festa que arriba després d'una campanya que, tot i que queda encara un 20% per collir, es preveu molt bona, segons la seva presidenta Pilar Just.
3: Pensàvem que seria una verema més complicada per tot el tema de la sequera, però bueno, preveiem potser inclús incrementar una mica la producció l'any passat. Hem passat, sortíem d'un període de sequera important. Pel que fa a la qualitat, doncs bueno, molt bona qualitat, perquè l'estat sanitari del raïm és perfecte.
1: Paral·lelament, la DEO Montsant continua treballant per obrir mercats. A més de Mèxic, Costa Rica i Corea del Sud, al novembre anirà a la Xina.
0: Xarxa de comunicació local de Catalunya.

0: Vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé? Aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Balls de saló, salsa, bachata i balls en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649-125-865 o al Josep. 669-469-330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
3: Fas un sopar amb nosaltres?
4: Sí!
3: Seleccionat i mirat de ben a prop.
5: És curiós que aquest tema, que té aquesta suavitat i aquestes guitarres acústiques, aquesta percussió marinera, doncs semblava més pròpia del repertori d'un cantautor que no pas d'un grup de rock. Però bé, amb el temps i tal com va anar sonant, realment s'ha convertit en la cançó preferida del públic i en l'emblemàtica.
6: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

Llibres per somiar. Hi havia una vegada, els records dels contes, de Laura Ortega, publicat per Flamboyant, recomanat a partir de 8 anys.

Posem punt final al programa d'avui agraint, com sempre, la magnífica feina que fa el nostre tècnic de so, Jordi Puy. Sense ell, segur que aquest programa no seria possible. Esperem que us hagi agradat tant com a nosaltres. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar-nos. Gaudiu de la vida i de la música amb accent obert.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport de Pala Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda.
2: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
3: Doncs sí, una setmana més amb vosaltres. Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes. Per tal de viure, compartir i escoltar, sobretot, com sempre fem cada setmana, algunes interessants novetats musicals de la setmana. Per tant, sense més, anem a començar aquest Estrenes d'avui amb el més nou de Marc Andorell. Marc Andorell és un cantautor, cantant i també actor català, nascut a Barcelona, però que té una estreta relació amb la població de Riudaura, a la Garrotxa. Ha guanyat en reconeixement en l'escena musical gràcies a llançaments com Un estiu com els d'abans, el seu pas per al concurs OPFest 2025, el qual va guanyar. La seva nova cançó es diu Desorbitant i gira al voltant de la idea d'alliberar-se, de desconnectar o trobar consol i pau en el fet de sortir de la rutina o de la pressió quotidiana. Aquí tenim, per començar avui aquest Estrenes, el més nou de Marc Andorell, Desorbitant.

Iniciant el nostre camí a través d'aquestes estrenes amb el més nou de Marc Andorell, la seva nova cançó es diu Desorbitant. Seguim endavant en aquests primers minuts del programa i ara mateix anem fins a Anglaterra per escoltar el quintet anglès anomenat Blossoms i amb la seva nova cançó Husbands, el quart avançament del seu sisè àlbum d'estudi titulat de manera molt temàtica Songs from the Wedding Cake. I la cançó aprofundeix en les dinàmiques de parella, el matrimoni, les expectatives de vida adulta i el romanticisme quotidià. Husbands, el més nou de Blossoms.

La banda britànica Blossoms i la seva nova cançó, així d'haver sonat el seu host band, que ens ha acompanyat en aquests primers minuts d'estrenes. Aterrem de nou a Catalunya, anem fins a Lleida per escoltar a Xènia Páez, que és una cantant i compositora nascuda a Golmés, un municipi de la comarca del Pla d'Urgell, a Lleida. L'artista va començar a compondre amb només 12 anys i va guanyar una gran notorietat popular després de convertir-se en la guanyadora d'una de les edicions del concurs musical de televisió El Piano, emès per la Sexta. Ara ens presenta la seva nova cançó Dis-me el que sents. És el títol de la cançó principal i del seu primer àlbum d'estudi, i ens parla de la incertesa, de la vulnerabilitat i el vertigen de l'amor.

Des de Lleida, així ens ha acompanyat Xènia Páez. La seva nova cançó es diu Dis-me el que sents, i així l'hem escoltada en aquestes trenes que t'acompanya, siguis on siguis. Anem a fer de nou un viatge cap a Anglaterra amb Freya Sky, que és una cantant, compositora i actriu britànica. Va guanyar reconeixement internacional en representar el Regne Unit al Festival d'Eurovisió Júnior l'any 2022, i ara ens presenta Bad Taste, que ens parla des de la ironia, el sarcasme i l'autoacceptació, el fet de tenir un mal gust crònic per a les relacions amoroses.

Bateis, aquesta és la nova cançó de Freya Sky, aquesta cantant i compositora britànica que també ens ha volgut acompanyar en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diu Alex Circuns, és una cantant, compositora i productora musical nascuda a Barcelona. És coneguda en l'escena musical emergent catalana pel seu pop electrònic i sensible. Escoltarem la cançó Desembre, que és el títol també del seu segon EP, i ens parla, fidel al seu estil, un viatge conceptual i emocional pel fred intern, l'ansietat, les pors i el pas del temps a través de les estacions de l'any.

de sempre. Aquesta és la cançó més nova d'Àlex Círcuns, aquesta cantant i compositora i productora musical nascuda a Barcelona, una altra de les seves cançons que ens ha acompanyat avui a estrenes. Anem seguint el nostre camí, ara mateix amb Ice Divine, que és una cantant i compositora nord-americana. La seva formació musical va començar a les corals escolars i els himnes de l'església, i posteriorment va polir el seu estil treballant sota la tutela dels productors Stargate. Té un so, com comprovarem, molt potent, que sovint evoca influències clàssiques com les de Amy Winehouse o Lauryn Hill. La cançó es diu Wonder, que sentint-se amb l'apoderament personal, la identitat i el control de la teva pròpia història. Wonder, amb Ice Divine.

així també ha sonat la veu, el so, la música de Ice Divine i aquesta cançó que es diu Wonder, una altra de les novetats de la setmana. Anem amb més històries que ens porten ara mateix fins a Joia, que és un grup de música de Catalunya que es mou entre el so independent, el rock i altres estils musicals, i és un projecte que ara mateix ens porta la cançó Cap Vent No Ens Mou, tercer avançament del seu esperat primer disc d'estudi anomenat Les Hores Mortes. I la lletra d'aquesta cançó explora la necessitat profunda de trobar la calma, d'aturar-se o escoltar-se i mantenir-se fidel a un mateix.

seu nom és Lucaine, el nom artístic de Lucy Hopkins, és una cantant i compositora britànica que ens porta diferents estils, el soul, el jazz i el pop. L'artista va saltar la fama l'any 2019 quan una de les seves versions musicals va aparèixer en un programa de televisió britànic, convertint-se en la cançó més buscada a Shazam en un sol dia al Regne Unit. Des d'aleshores, bé, ha consolidat una gran carrera amb molts èxits, i aquesta és la seva nova cançó, que es diu Tip Street. Fa referència al carrer, un carrer molt emblemàtic situat al famós districte North End Quarter de Manchester. Ella explora la nostàlgia, la pertinença i les vivències personals lligades als racons d'aquesta ciutat. És una mena d'homenatge musical als seus propis orígens. Per tant, la veu de Lucaine, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana, que t'acompanya siguis on siguis. Com sempre, amb bona música d'aquí i també de fora de les nostres fronteres. Ara aterrem a Catalunya per escoltar un duet format per en Jordi Ninus. És un cantautor nascut a Barcelona, resident a Cardedeu, i que té una llarga trajectòria a les seves esquenes, musical, evidentment, amb àlbums molt destacants, com Podem tornar a ser ocells i altres. I per l'altra banda tenim a Anna Dibori, nom artístic d'Anna Abad Gils, és una compositora, pianista i cantautora nascuda a Tarragona. El seu nom artístic fa un homenatge a la famosa Nina Dibori romana trobada a la necròpolis de Tarragona. Pel que fa a la cançó que escoltarem, La pau que desprens, és una cançó molt intimista i emotiva que gira entorn a la serenor, el refugi emocional i la calma que ens aporta una persona estimada enmig de la tempesta o el soroll del món exterior.

0: lentament.
1: La pau que desprens, aquesta és la unió musical de Jordi Ninús i d'Anna Dibori, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Com també ho fan ara mateix els Midnight Till Morning, és una boy band transpacífica de pop rock formada per membres dels Estats Units i també d'Austràlia. El grup es va crear l'any 2024 i ens porten una cançó que es diu Anything. És un tema de pop rock energètic, molta diferència amb la que hem escoltat fins ara, i que aborda la intensitat, el vertigen i el lliurament absolut en una relació romàntica i improvisada de cap de setmana. Per tant, Anything amb els Midnight Till Morning.

Es diuen Midnight Till Morning i aquesta és la seva cançó anomenada Anything, una altra de les novetats de la setmana. Edu Esteve és qui ara mateix fa el seu pas pel nostre camí. És un cantant i compositor català nascut a Badalona i es va donar a conèixer massivament l'any 2022 com a semifinalista de la primera edició del programa de televisió Eufòria de TV3, tot i que ja havia iniciat abans la seva carrera de manera independent. La seva cançó, que escoltarem ara mateix, es diu Torna, una cançó que és una mena d'himne vitalista i optimista que parla de tornar a il·lusionar-se i reil·lusionar-se, de deixar enrere les pors i atrevir-se a sentir de nou. Vam ser

La cançó es diu Torna, ens la porta Edu Esteve, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Anem ara mateix a compartir una història que, per una banda, hi ha Robbie Williams, el cantant i compositor i productor britànic, excomponent de la formació Take That, i per l'altra hi ha Alessia Arcuixa, més coneguda en el món dels DJs i productors musicals com a Miss Monique. Ells dos doncs fan una cançó que es diu Beauty in Us, que és un himne house, eufòric, emotiu i optimista, i que ens parla de l'esperança, de la resiliència i del fet de superar les dificultats i mantenir la fe en la humanitat. Aquesta cançó, que es va convertir en un dels fenòmens de l'estiu després que la DJ ucraniana l'estrenés davant de 50.000 persones al Tomorrow.

és la cançó compartida entre en Robbie Williams per una banda i Miss Monique per l'altra, aquesta que es diu Beauty in Us. Seguim amb més novetats, es diuen Fades, és un trio musical de pop queer nascut a Mallorca i la cançó que escoltarem, Jo no vull el teu amor, és un tema de pop electrònic descarat i empoderat que funciona com un himne de ruptura definitiva i de superació d'una relació tòxica o del passat.

Es diuen Fades, aquesta és la cançó Jo no vull el teu amor, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes que s'acaba. Arribem ja al capdavall del nostre camí per aquesta setmana i ho farem amb Yas, és el nom artístic de Yasmin Karamanli, és una cantant i compositora de música nascuda a Londres, a Anglaterra. Va debutar l'any 2022, ha acumulat milions de reproduccions en plataformes digitals i bé, la seva cançó amb la qual acomiadarem avui aquest estrenes es diu If We Don't Know Each Other. La cançó parla de la incertesa, la desconnexió i les complexes dinàmiques de les relacions modernes de la vida adulta. Per tant, posem el punt i final a aquestes estrenes d'aquesta setmana amb Yas i la cançó If We Don't Know Each Other i us esperem la setmana vinent aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, gràcies per ser-hi. Salut, adeu-siau.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir obres que mostren com nombrosos artistes han trobat una font d'inspiració. Doncs, això és la ràdio de Vila-sacra, amb el seu recull, una font d'inspiració i cultura. Moltes gràcies per la feina ben feta que feu.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs. Bona nit.
1: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
5: Com es diu Chirimiri en català? Chirimiri, per anomenar la pluja fina, és un nom molt bonic, però no està adaptat en català. És a dir, per molt que ho diem, no existeix la grafia adaptada en català Chirimiri, a amics inicial. I realment no ens cal, perquè tenim un munt de noms per fer-hi referència. Plubisqueig, pulcim, plugim, burrim, ximxim, pèl de gat, cotellim, enganyapastors. I aquí és quan ens posem tendres i realment pensem que el mot onomatopèic del basc Chirimiri està molt bé, però no ens cal. És que Chirimiri és tan graciós. A veure, també tenim un ximxim que ve d'un so i és una onomatopeia. Què més voleu? I vosaltres, com en dieu de la pluja fina? Chirimiri, chirimiri, chirimiri.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. Mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Pagesos de Ciutat, un programa que, per si algú us pregunta, és l'espai idoni per compartir experiències i resoldre dubtes sobre l'horticultura urbana. Amb el Xavi Nuses preparat el control tècnic i les Ter Casanovas remenant la terra, comencem una hora de ràdio de la que sou imprescindibles per obtenir una bona collita. Així que esperem les vostres consultes, curiositats o coneixements a través dels perfils que tenim a les xarxes socials o escrivint-nos al correu pagesosdeciutat@gmail.com. Fetes les presentacions, escoltem què ens diu la veu del sumari i comencem.

0: Avui coneixerem l'experiència hortícola d'en Xavi Armengol. Visitem els vivers de Can Nicolau parlant de planter ecològic. I anirem a la Conca de Barberà per recollir un projecte de recuperació amb cultiu de safrà. En Jordi Pedrós omplirà la farmaciola de Sempre Viva. Sabrem què li ha passat a Francisco Mora en un nord urbà dels Estats Units i Marac d'Arroyo encendrà els fogons de la Quinta Lúculus.
1: És l'hora dels pagesos de ciutat.
2: Esther Casanovas, benvinguda.
3: Hola, Carles.
2: Comencem a la província de Tarragona, avui?
3: Doncs sí, concretament a la Conca de Barberà, on fa temps estan treballant en un projecte de recuperació d'una de les varietats d'espècies amb més tradició al territori. Parlem del safrà, una planta d'origen àrab present a Catalunya, especialment a la Conca, l'Anoia i el Bages, des del segle XIII, i que després de desaparèixer, torna a florir gràcies a la tasca d'un grup d'agricultors que han reintroduït el seu cultiu amb l'objectiu de comercialitzar-lo amb certificació ecològica. La iniciativa neix des de l'empresa ConcaPam, que sota la marca Aromis es dedica a la producció i venda d'herbes aromàtiques. En Joan Cartanyan és el responsable.
4: Pensem al segle XVIII i XIX, Santa Coloma de Canal havia sigut una plaça comercialitzadora molt important de safrà. Tant és així que gran part del safrà que es produïa a l'estat espanyol es comercialitzava des de Santa Coloma de Canal i des de Rocafort de Canal, que són dues poblacions que hi ha al nord de la Conca de Barberà, tocant a la Segarra. Això fins a finals del XIX, principis del XX, quan la mà d'obra ja va anar creixent i tot plegat, a poc es va anar morint. Clar, per produir un quilo de safrà necessites 250.000 flors. Pots imaginar collir 250.000 flors. Nosaltres, quan comencem el projecte, com que és un projecte d'intentar recuperar un cultiu, al començament ens mou una qüestió més romàntica que no productiva, no? I llavors, vam intentar totes recuperar bulbs que vinguessin d'antics cultius que havien existit a la nostra zona. Aquesta va ser una dificultat, no? Teníem ganes de recuperar un cultiu tradicional amb material vegetal de la pròpia zona, però això no va ser possible. Quan vam plantar el 2008, vam partir de bulbs de la zona de Castella de Manxa, que és on hi ha la producció més important de l'estat espanyol de safrà. Llavors, ara que està plantada com tot aquest any, que hem fet una plantada important ja de 25.000 bulbs, fent producció ecològica certificada. Llavors, clar, dificultats que tenim nosaltres, clar, tota la feina, diguem, de control de males herbes o d'herbes que creixen al voltant s'ha de fer tot manualment. En aquests 5 anys que portem d'experiència ja hem trobat, de moment, 3 pagesos de Santa Coloma de Canal que tenen encara bulbs de fa moltíssims anys, que s'han anat reproduint al llarg del temps, que possiblement són bulbs que venen de cultiu que es va extingir a començaments del segle passat. Llavors, aquest any ja n'han pogut plantar menys, però ja n'han plantat 2.000 bulbs a la zona de Santa Coloma i a Montblanc, que és on tenim la seu, i llavors, poquet a poquet, la idea és anar recuperant la llavor antiga de safrà de Catalunya. A veure, safrà, en realitat, és una planta que aguanta molt. No ha d'estar cultivat en terrenys molt pesats, és a dir, en terrenys molt argilosos. És un cultiu tradicionalment de secà, per tant no necessitaria aigua, en principi més que la que plou. Llavors, durant l'hivern ja amb la mica de pluja que va fer ja es va mantenir. Llavors sí que és molt important també rec, març i l'abril, perquè nosaltres plantem un bulb de safrà, entre març i abril aquest bulb es reprodueix per sota i d'aquest bulb en sortiran 4 o 5 i així successivament cada any, fins que mantens el cultiu. Per tant, durant el març i abril és molt important un o dos recs abundants, però torna jo mateix, amb l'aigua que corri, és a dir, que no quedi estancada. Important controlar les herbes, ara que està florint, ara que està creixent, s'han de controlar les herbes, i també el març i l'abril, perquè les herbes que creixen al voltant d'ell que no li creïn competència pel creixement dels bulbs. A l'estiu no cal fer res, perquè en realitat el bulb descansa des del mes de juny fins a finals d'agost, està reposant sota terra i es comença a moure a l'última setmana d'agost o la primera de setembre. Llavors, en aquell moment és quan tornem a controlar les herbes setembre i octubre i una regadeta perquè tiri, florirà octubre-novembre i la collita, evidentment, també és molt important perquè s'ha de collir cada dia al matí i cada dia s'ha de fer, és a dir, no et pots deixar ni un dia i, per tant, aquí és on ve la mà d'obra, no? Perquè és un procés molt manual. Sí que, de vegades, hi ha problemes amb zones buscaderes d'atac de senglars o bé amb zones d'horta i tal d'atacs de talps. Llavors, això sí que s'ha de controlar. Nosaltres intentem fer-ho de la manera més sostenible possible, que és inundant les galeries amb aigua i tal, perquè acabin sortint per l'altre forat. Però això sí que és un problema, que si a la zona on està plantat hi ha molta freqüentació de talps i tal, doncs llavors sí que s'ha de vigilar molt.
1: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.
2: Passejant pels horts urbans que hi ha a Catalunya, avui ens aturem en el del Xavier Mangol, un enginyer informàtic a les portes dels 30 que fa 4 anys desconnecta dels ordinadors entre hortalisses, especialment si són tomàquets.
4: El tema de les plantes és una que sempre m'ha cridat l'atenció, no? Perquè ja a casa meva, a casa dels meus pares, sempre tenia moltes plantes i era una que em cridava l'atenció. I després més, el tema de l'horticultura, va ser un familiar, que ell sí que té un hort, i ens va donar un planter de tomàquet que vam plantar a casa. I a partir d'allà vam voler plantar moltes tomaqueres allà amb un tros molt petit de terra i ens va sortir, bueno, molt poca producció. I l'any següent ja vam tornar a repetir, però amb una mica més de temps ens vam comprar unes jardineres i vaig fer-ne una en palet i em va començar així. Això deu fer uns 4 anys aproximadament. I llavors vaig anar buscant i al final vaig acabar a casa dels avis de la meva parella, que és una casa antiga de poble, però que té un pati darrere de casa de terra. En principi, quan més d'allò estava bastant abandonat, i vaig preparar un tros de terra i és on planto ara. I tinc més cosa que abans, perquè com que el tros és més gran, treballés directament a terra. Per començar vaig saber de desbrossar-lo, de treure totes les males herbes, treure pedres que hi havia també en el tros que volia a cultivar, i després cavar una mica el terra i deixar-lo una mica, i vaig fer com una aportació de gallinassa, a modo d'adob, per adobar una mica la terra i que estigués una mica millor. I bueno, i el primer any va ser això. Després, amb el temps, doncs, he anat fent més aportacions de matèria orgànica per intentar millorar una mica la terra, perquè és molt argilosa, i pel cultiu doncs va millor que això, que no sigui tan argilosa. Puc estar content perquè no tinc gaire cosa. Me'n recordo l'any passat amb unes pebroteres que vaig tenir pugó i poca cosa més. Bueno, una mica de fongs amb alguna planta de carbassó, però poca cosa. I després, el fet que hi ha moltíssims gols allà en el pati aquell, i això sí que és el que m'ha provocat realment més problemes. Jo planto directament del planter, i sí que a l'hora de plantar, com no ho tingui en compte, m'ha passat diverses vegades de posar el planter, i el dia següent, al cap de dos dies, totes les fulles d'enciam se les mengen. Aquest sí que és bastant un problema amb què m'he trobat, i he de tenir sempre al cap quan planto alguna cosa, perquè si no, tinc problemes. Jo havia provat de fer com una barrera amb cendres, potser és que no vaig posar prou cendres, el que sigui, però no em va ser gens efectiu. I llavors el que faig, per exemple, amb això, amb els cargols, és tirar un granulat que venen especial pels cargols, que és un producte químic, i amb això sí que no busco un remei ecològic. Per altres coses, per exemple, pel pugós, el que faig sempre i em va molt bé és aplicar sabó potassi, disol amb aigua i una mica d'alcohol. Faig com 3 aplicacions separades en un dia, o sigui, dia sí, dia no, en 3 vegades, i això sí que és una cosa que sempre m'ha funcionat bé, de posar-ho per tota la planta, tant per la part de dalt de la fulla com per la part de sota, perquè si queda pugó per sota, doncs no serveix de res. Ha d'entrar en contacte amb el pugó que pugui haver la planta. És una cosa que realment sí que és efectiva, i sempre que tinc problemes amb pugó o aplico aquest sistema. A mi m'aporta com tranquil·litat de l'estona que es treballa a terra. Jo, per exemple, hi vaig després de la feina i em passo 8 hores davant de l'ordinador, i realment tinc ganes d'estar una mica en contacte amb la terra, de veure com creixen les plantes. És la satisfacció de tu plantar o una llavor o planter i veure com creix la planta, com es converteix en fruit. No, realment és una cosa molt gratificant, perquè és una cosa que enganxa. Pots començar amb qualsevol cosa. Si no vols plantar llavors perquè tens por que no et surti, no penses que pot ser difícil, doncs vas a comprar planter i a qualsevol lloc pots plantar-ho, i realment que és una cosa senzilla, no té massa dificultat. Al final, si pots cuidar una planta, pots cuidar una hortalissa, i és una cosa que enganxa realment.
1: Tens alguna cosa a dir-nos? Escriu-nos a pagesosdeciutat@gmail.com.
3: En Xavi és l'exemple de que la horticultura enganxa, i demostra el fet que va començar a cultivar algunes hortalisses al balcó i finalment acabar trobant un espai a terra on fer hort. Un apunt que es va repetint com un error típic dels novells és el de plantar massa plantes en poc espai. En el seu cas ens explica que eren tomaqueres i la collita no els va anar massa bé. Penseu que sempre hi ha una relació directament proporcional en aquest sentit. Com més gran sigui el contenidor, més podrà créixer la planta i més tomàquets farà. El pati on ara està cultivant va haver de ser netejat de males herbes, desbrossat, airejat i llaurat. Les pedres que van sortir poden servir per fer caminets, per arribar fins a l'hort o per delimitar bancals. Després li toca la terra, que si és argilosa necessita d'una gran quantitat d'adob i aportacions periòdiques, fins que al cap d'uns anys veurem que ha canviat i que ja no es compacta tant. També hi ajuda a afegir-hi terra de riu, però sobretot ser constant en afegir-hi matèria orgànica. Tenim constància de persones que, per agilitzar aquest procés, han creat el que s'anomena bancals elevats. Consisteix en llaurar bé la terra i després construir-hi una mena de jardinera sense fons, amb totxanes, amb fustes de palets o amb d'altres materials reciclats. Tota l'alçada que es guanya es pot emplanar, amb substrat especial per l'or, amb el que pots començar a cultivar-hi de manera més ràpida, especialment hortalisses d'arrel, a les que les terres argiloses no es van gaire bé. En aquest sentit, és cert que els que cultivem en jardineres tenim algun avantatge. El nostre substrat és molt més flonjo i també ens resulta més fàcil evitar els atacs de cargols i llimacs. És possible que no posés prou cendres al voltant dels cultius per crear una barrera que eviti que puguin passar. Són prou efectives, però tenen l'inconvenient de que quan plou cal tornar a traçar el caminet. També podeu afegir closques d'ou aixafades, que tampoc no els agraden gens, i repartir unes quantes teules o recipients de fang per l'or, si pot ser elevar-los amb unes pedres per tal de crear espais que els permetin entrar. La humitat de la terrissa els agrada molt per amagar-s'hi durant el dia, amb el que només caldrà que hi anem passant per recollir els que s'hi puguin haver instal·lat i així anar controlant de mica en mica la quantitat que volta per l'hort. Si tot i així decidiu optar per un remei químic, heu de saber que fa un parell d'anys que n'hi ha un de molt similar, però ecològic. Pel que ens ha explicat, les plagues que pateix són bastant fàcils de controlar. Una mica de pugó o fongs a les fulles més antigues dels carbassons, que també hi són molt propenses. El sabó potàssic torna a aparèixer com un remei efectiu un cop més, i és per això que ens agradaria animar-vos a preparar-lo i que es converteixi en el vostre insecticida de capçalera a l'hort. A més, amb un litre o dos en tindreu prou per tota la temporada i no heu de patir gaire per la caducitat. És tan econòmic que al final de l'estiu podem llançar el que ens hagi quedat i no tornar a preparar-lo fins que tornin a aparèixer els primers pugons a les faves. Per acabar, el seu testimoni ha utilitzat una bona comparació. Si pots cuidar una planta, pots cuidar una hortalissa. Afegiria que hi ha qui no sap cuidar una planta i sí que s'atreveix amb una hortalissa i que se'n surt perfectament.
1: Cada dia som més pagesos de ciutat.
2: Sense dubte, aquesta és una de les preguntes freqüents que algú es fa quan vol començar un hort urbà. Dubtes que més enllà dels fòrums troba resposta als vivers que hi ha a Catalunya. Quin substrat utilitzo? Quines hortalisses puc plantar? Què faig per protegir-les de les plagues? Tot plegat converteix els viveristes en un punt de referència per informar-se i subministrar-se de tot allò que cal per cultivar. Per això, aquesta setmana els pagesos de ciutat ens volem apropar a un col·lectiu que en els darrers anys també ha hagut de reinventar-se. Ho farem amb l'Àngel Villarino, tècnic enginyer agrícola, soci dels vivers Can Nicolau, una empresa familiar, i representant de Plantèlia. Àngel, gràcies per acompanyar-nos als pagesos de ciutat.
5: Moltes gràcies.
2: Primer de tot, què és un viverista?
5: El viverista és la part de l'agricultura que fa la primera implantació de la planta, la desenvolupa fins a un punt i després la ven perquè els altres continuïn amb la planta fins al punt final, que és collir el producte, que pot ser un fruit, pot ser un tomàquet o pot ser una hortalissa, com pot ser un enciam. Als vivers Can Nicolau fem la primera part, que és desenvolupar-la fins a un punt, vendre-la a la gent, i després els hi fem també el seguiment. Què necessites, el producte perquè aquell tomàquet arribi a bon port, i encara diré més, normalment fem proves de les nostres plantes, dels nostres planters, i fem un hort amb el qual fem tot el seguiment del producte que hem posat des de llavor fins al punt final. El procés productiu del planter és senzill, és com es podeu imaginar, és plantar una llavor, es fa germinar i creix fins a un punt. El que passa és que la tecnologia durant aquests 30 anys ha evolucionat, i també la planta que posem en venda. Quan va començar mon pare, el que fèiem era el que es feia normalment amb tots els vivers de planta hortícola, que és fer un planter a terra, que és el que fa normalment l'aficionat d'horticultura a casa seva, que és fer un planter, agafes la terra, la llaures, la deixes maqueta, poses la llavor, la tapes amb la terra i deixes que cresqui la planta fins a un punt. Llavors el que fèiem era arrencar arrel nua, que es deia la planta, la fèiem manats i la veníem de cara al públic. Suposo que seria principis finals dels anys 80 que es van introduir maquinària dintre d'aquest món de l'horticultura, i és quan van començar fent sembradores, i són unes màquines específiques on es posa amb unes safates de cultiu més o menys estandarditzades una llavor a cada forat, on amb aquest forat hem posat un substracte. Segueix el mateix procés productiu que a terra, el que passa és que ja el tenim fora de terra, amb la qual cosa, quan agafem la planta, quan arriba al seu punt de creixement òptim, agafem una planta amb tot el sapalló d'arrel, amb la qual cosa el trasplantament és menys agressiu i facilitem a la gent que tingui més

0: menes de 2-3 centímetres quadrats per una fondària, i la vam posar en una torreta del format de la planta ornamental, petita. Nosaltres en diem una torreta del 10,5. Li donem un procés més avançat de desenvolupament, la fem créixer més, la planta és més gran, té més envergadura i, sobretot, que és molt més important, aquí hi ha molt de secret, que el sapalló té molt més volum. La planta està molt més preparada perquè la terra la rebi, i aquest punt de patiment, d'estrès, es redueix molt més.
1: En aquest procés de germinació, quins són els perills que pot patir? Es pot posar malalta, per exemple, una planta quan té 2 setmanes i està sortint la primera fulla?
0: Bueno, en qualsevol punt del procés de creixement d'una planta pot tenir problemes amb malalties i plagues, això no, des de la llavor. De fet, amb llavor, normalment, en planter tenim el que es coneix com a dumping off, que és que no surt la llavor, o quan surt marceix, o quan té 2 dits marceix i es mor. Normalment són deguts a fongs de terra que ataquen les llavors, ataquen les plàntules i moren. Normalment són, en diem d'aquest tipus de fongs, que són fongs de debilitat. Quan hi ha condicions bones i quan les plantes són dèbils, perquè bueno, és com un nadó, és el punt on les plantes tenen menys defenses. Si hi ha condicions bones, com fred, molta humitat, molta calor, canvis de règim hídric, o molt regades o molt seques, o molt regades i molt seques, doncs poden atacar molt fàcilment les plantes. Fer planter no és fàcil. N'hi ha plantes que són de germinació més fàcil que unes altres. N'hi ha plantes que tenen els seus truquillos, que n'hi ha llavors que per germinar necessiten llum, n'hi ha llavors que per germinar no volen que les enterris. Normalment una llavor pot trigar 48, 36, 72 hores en germinar, en trencar, que la pícola del vegetal trenqui la closca de la llavor. Per fer-ho això, durant aquest procés, durant totes aquestes hores, ha de tenir les millors condicions possibles. I aquestes millors condicions sempre són humitat i temperatura.
2: Per aquells que comencen ara a plantar, com hauria de ser aquella planteta petita que ens emportarem a casa del viver?
0: Jo recomano que sigui, mentre més gran possible, millor, i mentre més arrel tingui, millor. Evidentment, tot té un límit, com he dit abans. Per mi, la millor planta que poden aconseguir és la planta que jo produeixo.
2: Com és la feina que feu vosaltres, sabent que esteu fent producció ecològica?
0: Bueno, la feina és molt semblant a la que havíem fet abans d'estar en producció ecològica. La feina del viverista és fàcil. El que passa és que hem de complir unes condicions que abans no teníem. El substracte ha de ser autoritzat ecològic, les llavors han de ser autoritzades ecològiques, i l'espai on es fa la producció ha de ser autoritzat per cultiu ecològic. Després de tenir tot el procés de començar, de dir ara ja ho tinc, després, bueno, tenim els nostres controls, evidentment, perquè continuïs fent les coses complint normativa.
2: Hi ha molta enganyifa amb això de les llavors o de les plantes ecològiques? Com podem saber quan anem a comprar planter que realment és ecològic?
0: Heu de mirar que la planta tingui el seu segell, confirmant que en aquest cas a Catalunya tenim el CCPAE, que porten el segell del CCPAE, o el segell de control europeu. Si comprem un planter que et diu que és ecològic però que no porta aquest tipus d'identificació, podem sospitar que estem davant d'una enganyifa.
1: Deies a l'inici, quan ens explicaves quina funció feu des de Vives Can Nicolau, que a més vosaltres teniu un hort. No sé si va ser com una espècie de laboratori, amb el benentès que no feu provatures químiques, sinó que simplement és la demostració de que les llavors que vosaltres després veneu als clients acaben germinant i acaben donant fruit. Com és aquesta tasca? És a dir, totes les llavors que, per exemple, podem comprar a Can Nicolau surten d'aquests horts que vosaltres prèviament heu cultivat i, per tant, heu agafat el primer fruit, conservat, etc.
0: Home, seria difícil, perquè nosaltres fem sobre les 100 varietats de planta, i fer-ho tot cada any és difícil. I a més que hi ha coses que t'interessen fer i coses que no. Nosaltres venem nyores de planter i jo no cultivo nyores. Inicialment va ser l'hort familiar, com el de tothom, però després va complir 2 funcions. Una, que és que ens servia per comprovar que les llavors que nosaltres seleccionàvem per fer la nostra pròpia llavor, o per comprovar que realment allò que estàvem fent no estava funcionant. Et serveix també d'excusa, perquè el plantaraire rep moltes vegades a l'esbroncada del personal quan no els hi surten bé les coses. El més fàcil del món és fotre-li un cop de pal al plantaraire i dir que la planta venia malalta perquè te la volen.

0: de l'aire, que no m'han sortit bé els tomàquets perquè aquests tomàquets no són la varietat que em van vendre. La manera més fàcil de demostrar que allò que tu has venut al teu client realment funciona i que és el que tu vols que ell tingui és dir-los, mira, aquests planters que tu vas comprar són els que estan al meu hort, i aquesta és la varietat tal i aquesta és la varietat tal, ves i comprova. Si jo ho he fet bé, tu hauries d'haver pogut fer-ho bé també.
1: Hi ha gent que quan comença a tenir problemes a l'hort ve i us demana senzillament una cosa que em solucioni aquest problema que tinc?
0: Bueno, sí, és fàcil, i una cosa que ho faci tot. Bueno, normalment la gent quan té un problema vol que els hi resolguis, i és fàcil que aquesta pregunta esdevingui amb el dia a dia, sí.
1: Però els interessa? Per què?
0: Ah, no. Quan tenen un problema volen la solució, no pregunten per què ha vingut. Ja, normalment, abans es deia molt que eren les cases comercials, les cases que venien els fitosanitaris, que eren les que posaven els bitxos al món, perquè abans el seu pare no havia tingut mai de problemes fitosanitaris amb les plantes. Trobo que la gent no pregunta per què ha tingut una malaltia o per què ha tingut un problema. Normalment el que volen és que els solucionis. No, a veure, amb el nostre procés de vendre-li o de recomanar un producte, sempre els hi fem raonar. Sempre li preguntem què ha passat, per què ha tingut aquest problema i com ho ha de fer perquè una altra vegada no tingui aquest problema.
2: En aquest punt és quan sorgeix el segon debat sobre ecològic o no ecològic?
0: S'ha de donar a escollir a la gent. Jo els hi dono llibertat personal per fer-ho. El que fem normalment és que fem una recomanació perquè, bueno, preguntem. El que passa és que jo els hi dic sempre amb els meus clients que els productes autoritzats amb Eco no són màgics, no poden solucionar-ho tot, ni tan sols els fitosanitaris tradicionals ho poden solucionar tot. A més, hem de tenir en compte que quan algú et ve amb un problema, ja et ve amb el problema. Vull dir, els productes Eco, els fitosanitaris autoritzats per fer cultiu ecològic, són normalment preventius i formen part d'un ecosistema on tu jugues amb l'equilibri de la natura, amb les plantes, reps, dones, però quan ja tens un desequilibri forçat i tens una plaga, tens una malaltia, és molt difícil redreçar-ho amb un producte eco. A vegades sí, però hi ha moltes vegades que no. Llavors li has de dir, li has de plantejar, escolta'm, tu tens un tomàquet amb una pugonada o que fa por. Bueno, el pugó potser sí que és podríem buscar una solució. Però, per exemple, amb aranya, no? Que és un cultiu que el tomàquet aquest estiu, déu-n'hi-do. Quan tu tens un problema d'aranya greu, que és els efectes visuals, és que el tomàquet des de sota cap a dalt deixa la fulla com si fos tabac sec, és molt difícil que amb un producte eco que faci a la prevenció de l'aranya, que podria ser el sofre, tu puguis controlar. Extractes, solucions màgiques, bueno, podríeu provar, però jo no les he provat moltes i no m'ho han solucionat. Què hem de fer amb aquest punt? Bueno, hem de decidir si perdem el cultiu perquè no volem fer servir productes que estan fora de la normativa eco, o aplicar un producte que està fora d'eco sapiguent, acceptant que ja no estàs fent allò que t'havies proposat, però menjaràs tomàquets.
1: Ens espantem molt ràpid quan veiem una fulla que es posa diferent?
0: Jo crec que no, jo crec que la gent espera massa, i quan et ve amb un problema que a vegades és difícil de solventar. Si tu veus que tens una coloració groga amb el mateix exemple del tomàquet de les fulles basals i t'esperes a que allò s'assequi i vagi pujant, doncs tenim moltes menys possibilitats d'aturar-ho que si quan comença a engruguir vinguessis i preguntessis.
1: Què són les fulles basals?
0: Bueno, les que estan tocant més a la terra, les que són més baixes.
1: I normalment les malalties comencen per la part de baix?
0: No totes. N'hi ha que sí, n'hi ha que no. N'hi ha que són que ataquen més els àpats, les parts més tendres, i n'hi ha que, en el cas de l'aranya, comença sempre per sota, sí.
1: Quin és el problema més habitual amb un hort d'hivern?
0: Amb un hort d'hivern, ara a tardor, són generalment les erugues. I poca cosa més, perquè la sort que té l'hivern és que les baixes temperatures no deixen proliferar ni fongs ni plagues. És a sortida o entrada d'hivern on podem plantejar-nos problemes d'erugues o problemes de fongs quan tenim moltes humitats, com a la tardor o a la primavera i altes temperatures, vale? Això fa que amb un cultiu d'hivern com pot ser una fava o un all o una ceba, a sortida de primavera ens agafi un míldiu. Per què? Perquè tenim moltes temperatures, temperatures altes i humitats elevades. Però a l'hivern, vull dir, al febrer, és difícil que agafem plagues o malalties.
1: Si la temporada de tardor comença a ser plujosa, quin és el tractament que ens recomanaries com a preventiu per fer en el nostre hort?
0: Si parlem d'un tractament eco i el que tenim és un problema, un hort, o tenim experiència de que hem agafat un míldiu, per exemple, que és una, normalment un míldiu és una malaltia que afronten gairebé tots els cultius de l'hort, i bueno, ataca fulla i es reconeix perquè fa unes taques marrons més o menys irregulars al llarg de les fulles, sigui pot ser amb qualsevol tipus de cultiu. Amb aquest tipus de problemes que tenim, reconeixem l'efecte del clima, no? Vull dir que és molta pluja molt seguida i després surt el sol. Això és molt, molt propici perquè el míldiu ataqui. Amb eco, nosaltres recomanaríem sempre el sulfat de coure, que és l'únic que la normativa es deixa tirar després de pluja i quan s'hagi secat la fulla, perquè si tirem el sulfat de coure després de ploure no ho podem fer, i si acabem de tirar el sulfat de coure i després plou, a l'endemà ho hem de tornar a tirar perquè el sulfat de coure és soluble i cau i desapareix. Si ens en sortim d'eco, llavors tenim molts productes per fer antimíldio. Hi ha antimíldios sistèmics molt, molt bons, molt potents, però quan ens en sortim d'eco sempre hem de dir i hem d'explicar a la gent que els productes, amb eco també, per això, però sobretot fora d'eco, els productes tenen plaços de seguretat i s'han de respectar. Si un producte, per exemple un metalaxil, que és una matèria activa antimiliosistèmica, li tires amb una planta i tu gires i és un producte autoritzat per tirar ceba i et diu que té 21 dies de plaç de seguretat, tu has de respectar 21 dies de plaç de seguretat entre que fas servir el producte i et menges aquella ceba. Potser amb una ceba no es nota tant, però jo he vist recomanar antimilios sistèmics amb tomàquet en ple mes de juliol quan tu no trigaràs 3 setmanes a menjar-te un tomàquet. Per això també hi ha gent que ven productes fitosanitaris que és molt important que aquestes coses les diguin al seu públic.
2: Parlant de la venda, Àngel, i per anar acabant, m'agradaria entrar en aquesta nova vessant que des de 2013, des de Vivers Can Nicolau, encara que sigui una ramificació de l'empresa familiar, heu creat a través de les xarxes socials o de la xarxa, que és la creació de Plantèlia, una botiga online a la que vosaltres el que feu és vendre a tot l'estat planter ecològic com el que ens explicaves. Parla'ns una mica de per què neix aquesta iniciativa i una mica l'essència de tot plegat.
0: Doncs sí, paral·lelament als Vivers Can Nicolau, doncs per donar sortida a tota la producció que tenim, per complementar-la, juntament, bueno, vam parlar, vam decidir, jo tinc dos germans que treballen amb mi, l'Albert, que és el càrrec de producció, i la Sandra, que és la que s'encarrega de tota la botiga de Plantèlia online, vam posar tot el que és la nostra botiga a l'abast de qualsevol persona que estigui al país. I des de Plantèlia el que fem és oferim els planters, els productes, i ho complementem evidentment amb tot el tema de xarxes socials, recolzament, tot el tema, tot el que podíem fer amb una botiga física ho intentem traslladar amb una botiga internet.
2: Part, veiem gent que recupera llavors, hi ha xarxa d'intercanvi de llavors. No sé si el fet del viver, que normalment, o els centres de jardineria, que estan en un lloc en el que t'has de desplaçar amb el cotxe, etc, etc, no sé si tot plegat ha allunyat una mica el negoci, per dir-ho d'aquesta manera, del vendre planter al client des del punt de vista del viverista.
0: Jo crec que no. De fet, jo crec que hi ha hagut una revifada de gent cap al viver a comprar planta, i gent que es desplaça i gent que acudeix a llocs a comprar planta. Jo crec que hi ha una revifada en aquest moment. El que passa és que volem accedir a un tipus de públic que possiblement no coneix el centre de jardineria o no coneix el viver. Nosaltres, quan vam fer la botiga Plantèlia, el vam orientar molt amb aquella persona que viu en un entorn urbà, per exemple amb un pis a Barcelona. possiblement la gent que viu a Barcelona no té botigues com les que tenim al que vivim a l'àrea metropolitana, amb l'accés a la planta o al planter tan fàcil com nosaltres, i volen ser horts de ciutat, volen tenir una jardinera, volen tenir un balcó amb enciams, amb tomàquets, i nosaltres els hi volíem posar fàcil amb aquella gent. També entenem que és un públic molt de la xarxa, molt d'internet, molt de buscar, de comprar, de comparar, i ens va semblar una bona alternativa per vendre els nostres productes.
2: I ho fan a través de www.plantelia.com. A més, si voleu visitar-los, estan els IBES Can Nicolau, us atendran o bé l'Albert o bé l'Àngel Villarino, que avui ens ha estat acompanyant aquí al Pagesos de Ciutat, l'Àngel, que a més és enginyer tècnic agrícola. Àngel, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos com és tot el procés de creixement d'una planta a partir de la llavor fins al moment en el que es ven a la persona que s'apropa fins a un viver, i per fer-nos una miqueta de consultor de quines són les solucions o què és el que hem de fer si ens trobem amb algun problema en aquesta època de l'any en el que l'hort potser no és tan agraït com a l'estiu, però que qui més qui menys també intenta treure-li un rendiment.
0: Moltes gràcies, un plaer.
3: Una dolça revolució a la farmaciola, per Jordi Pedrós.
4: Avui voldria parlar-vos d'una planta molt humil que es troba fàcilment. És la sempreviva, que té una forma una mica especial. S'assembla una mica a una aloe vera en miniatura, no? Té moltes coses en comú perquè fa una forma de posició de les fulles de baix cap a dalt. És una planta crassa i les aplicacions són també força semblants. En el cas de picades d'insecte, per exemple, és una planta que ens ajuda molt a reduir el dolor que produeix una picada d'insecte i la reacció posterior a nivell intern, barrejant el suc de la planta, fa com un suc així molt gelatinós, que no és tan amargant com el de l'aloe vera. És molt bo per a fer, en cas de faringitis, fer gàrgares o clopejar i fer passar pel coll. Quan tenim afonia o faringitis o mal de coll, ens ajuda molt a, diguéssim, a endolcir, a millorar, perquè porta com un mucílag, ajuda a fer que qualsevol irritació baixi el nivell d'inflamació. El que dèiem abans, si un mosquit ens pica, ens baixa el nivell d'inflamació que de la reacció que ens faci, posant aquesta planta a nivell intern de faringe i idèntic. És una planta que floreix en la flor petiteta i és una planta que és, com el seu nom diu, sempre viva, és a dir, costa molt de que creixi, li costa almenys 3-4 anys, 5, hasta 5 anys, fer un tamany de 10-15 centímetres d'amplària, no? I no creix massa cap a dalt, més aviat és rastrera, no? Necessita molt poca aigua. Té una flor petita que floreix a l'estiu, per tant, pocs dies, és una planta que permet ser collida sempre de les fulles més exteriors. És millor sempre utilitzar-la en fresc, en aplicació directa a la pell, en els casos de problemes de pell. El que potser més mal li pot fer és un excés d'humitat. Si hi ha un excés d'humitat, pot arribar a generar fongs o a generar que pugui morir, i que a més ens permet, si està en un lloc assolellat, que faci molts fillols, perquè la propagació no es fa a través de llavors, sinó que ho faríem sempre a través d'esqueixos, de petits fillols que fa de la mateixa planta. Com més exposició solar tingui, millor.
3: Carles Valdellou i Esther Casanovas són pagesos de ciutat.
2: Sovint, quan viatgem a alguna ciutat, ho fem amb una idea predeterminada de com serà i de què volem veure, encara que hi ha petits tresors amagats que no apareixen a les guies i que esperen a ser descoberts. Això és precisament el que li ha passat al Francisco Mora, un catedràtic de Fisiologia Humana de la Universitat Complutense de Madrid i autor del llibre Neuroeducación, d'Alianza Editorial, que després d'estar en una ciutat dels Estats Units ens convida a reflexionar sobre el paper d'un hort en els nuclis urbans.

0: repente entré en una plaza de una ciudad pequeñita en donde me quisieron mostrar algo que para mí fue de impacto, y fue simplemente pues encontrar dentro de la plaza, en un espacio, y dentro simplemente pues había un huerto. ¿Y qué significa un huerto? Pues que empaquetado con un verde frondoso, pues pude ver tomates de muchos tipos. Pues mire usted, si es que era infinito. Maíz, girasoles, pude ver, me acuerdo muy bien, patatas dulces, boniatos, patatas, decía las plantas, porque eso es bajo tierra, claro. Pude ver pimientos, berenjenas, pepinos, muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Pero a mí lo que me impactó de todo ello era un cartel muy grande y visible que decía: plantado por niños, cuidado por niños, y los niños pueden venir a recoger los frutos todos los miércoles, no recuerdo si eran de 5, 6 a 8 de la tarde. Lo que me impactó fue sentarme allí, no en el borde del jardín, sino enfrente en una cafetería, y estar observando. Cuando yo leí aquello, lo que quise es ver, observar el comportamiento de la gente y darme cuenta cómo la gente pasaba, miraba, se acercaba a alguien muy esporádicamente, miraba unos tomates que habían espléndidos y simplemente sonreían, seguían pasando y tal. Y entonces estuve pensando muchas cosas, entre ellas, primero, el respeto que los adultos mantenían a aquello, no habiendo ni policías, ni habiendo absolutamente nadie que guardara aquello como norma. Y además vi gente, pues no lo sé, vi hasta un mendigo, fíjese usted. Lo que trato de decir es que posiblemente, estando como yo vi eso por la mañana, quiere decir que toda la noche ha estado allí, y durante los 15 o 20 días, o los 30 días, o los 50, que es lo que dura todo un puesto de este tipo. En definitiva, debía existir unos valores entronizados en esa población que lógicamente pues me impactaron. Claro, pienso en mi país, que es España, y evidentemente me doy cuenta que esos valores aquí como tales no existen. Un niño lo que graba y sirve para toda la vida es el valor de las cosas que luego son a través de las normas como se respetan. Ahí es donde entra, por ejemplo, su huerto, en hacer que un niño plante algo y hacerle ver el respeto que le tienen los demás. Y ahí hay todo un desarrollo de valores que desde luego se desarrollan muchísimo más que incluso en la familia, en el propio colegio, si es un gran colegio, en el sentido de que hayan grandes maestros, y que puedan esos niños ya para siempre saber y sentirse mal si echan un Kleenex a la calle, porque ven a los demás el respeto por lo que ellos han hecho allí desde niños como un valor de interacción social. Y para mí aquello, insisto de nuevo, pues fue realmente de mucho impacto. A los niños, cuando se les dice vamos a plantar esto, porque tras ello lo que se pierde en las grandes ciudades, y allí lo pensé, fue, mire usted, es un tópico, ya lo sé, pero también es una realidad, que hay niños como es en Nueva York, que no han visto, si no han salido de allí, hasta cuando salgan, las estrellas, porque está la luz que existe, que el cielo no las ilumina, no pueden verlas. Pero es que hay además también niños que solamente conocen una vaca, y eso, aunque sea un tópico, es una realidad. Más que a través del vídeo, más que a través de la televisión, más que a través de los dibujos de los libros. Pero una vaca, un niño cuando no la ha visto y de pronto la ve y ve esa cabeza inmensa, se queda diciendo, Dios mío, ¿es esto? Porque la realidad de esa vaca, de ese tomate como ejemplo, o de ese tal que lo tiene encima de la mesa, pero no sabe cómo crece, no sabe cómo se forma y no sabe cómo hay que respetar lo que realmente es ajeno. Pues de alguna manera, pues mire usted, esto es para lo que serviría construir huertos urbanos. Luchen ustedes los medios por cambiar el panorama. Usted con sus huertos, pero a través de los huertos, más allá, que vean la lectura de lo que es crear valores contra la picaresca, contra lo pobre, contra lo corto.
1: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
2: Moment per fer un repàs al més destacat de les xarxes socials, on aquesta setmana la collita de fotografies ha estat especialment bona, i sobretot per part de pagesos debutants, que han volgut compartir els primers fruits del seu hort.
3: Per exemple, @emolinatrillo deia: primera venida de l'enciam de l'hort urbà, quina il·lu. @jarriqui, en canvi, hi llegíem: enciams i porros per començar, a veure què sortirà. Això mostrant la seva taula de cultiu amb aquestes hortalisses acabades de sembrar. Ànims els dos, veureu que és més fàcil del que sembla.
2: A través de Facebook hem sabut d'un nou hort urbà comunitari, aquest cop de Palma de Mallorca, a la cruïlla entre Bisbe Maura i Joaquim Maria Bové. Hi han fet bancals elevats amb uns llistons de fusta i al fons ens han semblat veure unes faves que ja s'alcen prop de dos pams.
3: Al blog de Red de Semilles hi han publicat un article en el que explica la tasca d'Esporos, recuperant aquesta varietat d'albergínia que s'està convertint en un símbol a la comarca del Bages, al voltant de la qual s'organitzen jornades culinàries. El document es titula Catalunya, la berenjena blanca o cómo las semillas autóctonas pueden convertirse en el símbolo de un territorio. Per la seva banda, a Agroinformación s'han fet ressò de l'èxit de la campanya azucarera, que ha tancat amb excel·lents resultats a més de 378.000 tones de remolatxa sucrera collides per 4.800 agricultors de Castella i Lleó, Andalusia, Euskadi, La Rioja i Navarra.
2: I del portal de Televisió de Catalunya us recomanem el documental Plou i fa sol, un treball de Pere Joan Ventura que arrenca així.
4: Som 7 milions i mig a Catalunya, el món són gairebé 100.000 milions, en 20 anys s'espera que serem 9.000 milions, no hi haurà prou terra per produir tants aliments, no hi haurà prou aigua per regar la terra per tenir productivitats. Tots els països del món s'estan començant a plantejar d'assegurar el seu futur alimentari.
5: Tenia a prop d'una gran ciutat com Barcelona, en la seva àrea metropolitana, una zona agrícola de la riquesa, de la profunditat, diguem, històrica de coneixements i de pràctiques i de cultius i de varietats, com a la Delta del Llobregat, no ens ho podem deixar perdre.
6: L'agricultura periurbana ha existit sempre, sobretot en èpoques en què no hi havia els mitjans de comunicació que tenim ara. Per tant, jo recordo que el Maresme, i aquí al Baix Llobregat també, el transport es feia en carro fins al Born, i per tant les distàncies eren determinants.
4: I a sobre ara s'hi afegeix un altre tema, que és el que en diuen petjada ecològica. O sigui, com més a prop estigui la producció agrària, més reduït serà el cost de consum de carboni.
6: I aquí al Baix Llobregat, tot i la destrossa més que urbanística per xarxa viària, déu-n'hi-do les hectàrees, les quarteres de terreny que tenim i que caldria preservar.
7: En altres llocs d'Europa, en altres llocs del planeta, el que estan intentant fer justament és replicar o posar en marxa parcs agraris d'aquestes característiques. Nosaltres, amb el Parc Agrari de Barcelona, som un exemple.
5: Quants deltes tenim a Catalunya?
2: El film reivindica la necessitat de mantenir l'agricultura de proximitat a través d'un retrat dels agricultors que tenen els seus camps de producció prop de la ciutat i a l'aeroport de Barcelona, el Parc Agrari del Baix Llobregat. Actualment en aquesta zona hi ha entre 500 i 600 explotacions que donen feina entre 1.200 i 1.500 assalariats. Per cert, que si us interessa saber més coses de l'autor d'aquest documental, trobareu una entrevista publicada a la web d'Unió de Pagesos, uniopagesos.cat.
1: Que siguem pagesos de ciutat no vol dir que no siguem moderns. Busca'ns a les xarxes socials i comparteix amb nosaltres experiències i consells sobre el teu hort urbà.
2: Buscant tota aquesta informació segur que us dona l'hora de dinar, així que us proposem fer un cop d'ull al blog de la Marac de Rollo, una aficionada a la cuina que aquesta setmana comparteix amb els pagesos de ciutat una de les receptes que té publicades a la Quinta Lúculus, on a més trobareu una oda dedicada a la ceba signada per Pablo Neruda.
8: Cebolla, luminosa redoma, petalo a petalo se formò tua hermosura, escamas de cristal te acrescentaron, y en el secreto de la tierra oscura se redondeó tu vientre de rocío. Bajo la tierra fu el milagro, y cuando apareció tu torpe tallo verde, y nacieron tus hojas como espadas en el huerto, la tierra acumuló su poderío, mostrando tu desnuda transparencia. Y como en Afrodita el mar remoto duplicó la magnolia levantando sus senos, la tierra así te hizo cebolla, clara como un planeta, y destinada a relucir, constelación constante, redonda rosa de agua, sobre la mesa de las pobres gentes. generosa deshaces tu globo de frescura en la consumación ferviente de la olla, y el jirón de cristal al calor encendido del aceite se transforma en rizada pluma de oro. También recordaré cómo fecunda tu influencia el amor de la ensalada, y parece que el cielo contribuye, dándote fina forma de granizo, a celebrar tu claridad picada sobre los hemisferios de un tomate.
9: Em preocupava molt tot el que era les receptes amb productes de proximitat, amb productes de temporada, recuperar també receptes de la zona de la Terra Alta, part de la meva família és originària d'allà. Totes les receptes tenen una mica d'introducció, perquè hi ha una petita història familiar o perquè recorden sabors de la infantesa, i llavors passo ja a explicar el que és la recepta, no? S'intenta explicar de la manera més promenoritzada possible, perquè ens trobem que tant a internet com als llibres, de la manera com s'expliquen les receptes a l'hora de fer-les, després no acaben de funcionar gaire bé, no? I és una de les coses que també ens preocupa, no? De que quan es posin a fer-les, que la recepta surti. Sí que hem anat evolucionant. Abans era el plat calent, la família està esperant abans de que tu fes la fotografia, i ara sí que es cuida una miqueta més. S'intenta també que sigui el més natural possible, que allò que queda fotografiat és el que realment després menjarem, no es manipula. El que sí que, si faig una ració per 4 persones, potser faig una cinquena ració, que serà la que després anirà a la fotografia. La recepta que us proposem des de la quinta de Lucus per aquesta setmana és la de cloïsses amb mongeta tendra facciosa. La mongeta tendra facciosa és la mongeta aquella que ve batejada amb tons morats, i que és una mongeta, doncs, que es comença a recuperar una mica, que s'havia perdut bastant. La recepta és per 4 persones, la dificultat és molt bàsica, és de molt poques calories, el temps de preparació és a les preliminars un parell d'hores i uns 20 minuts en la cocció. Per fer-la necessitarem 1/2 quilo de cloïsses, uns 400 grams de mongeta tendra facciosa, una ceba tendra o bé una de figueres, interessa que sigui tendreta i dolceta, oli d'oliva extra verge, una copeta de vi blanc, preferiblement sec, i sal. Un parell d'hores abans posem amb molta sal i aigua les cloïsses, de tal manera que vagin desprenent la sorra que puguin tenir, i gairebé una mitja hora abans de servir el plat, que interessa que estigui calent, es netejarien les mongetes, es retirarien els fils, es tallarien en juliana i es posarien a bullir amb força aigua i també sal una estona, no gaire, perquè és una mongeta que cou molt ràpid, d'acord? Un cop la mongeta ja trobem que té el punt que ens agrada, hi ha persones que els agrada potser més al dente, ho retiraríem del foc, les posaríem a escórrer i les reservaríem. Acte seguit, pelaríem i picaríem la ceba, la posaríem a sofregir, sobretot amb una paella força ampla, amb un rajolí d'oli, i un cop estigués aquesta ceba ben rosseta, li afegiríem les cloïsses escorregudes. Acte seguit, ja gairebé d'immediat, afegiríem a la copa de vi blanc i deixaríem que fes una mica de xup-xup. Abans de que les cloïsses s'acabessin de fer, perquè no quedessin massa dures, i abocaríem les mongetes, la mongeta tendra que hauríem enretirat, i deixaríem que fes xup-xup uns minuts més. I amb això ja tindríem un plat bastant complet, i que si volguéssim com a plat únic, doncs li podríem afegir una mica d'arròs blanc del tipus rodó bullit. Un dia de
1: festa. Estàs escoltant Pagesos de Ciutat amb Carles Valdellou i Esther Casanovas. Un pamboli de
2: Vall d'un Pip. Els mateixos que, juntament amb el Xavi Nuses al control tècnic, s'acomiaden fins la setmana que ve agraint la fidelitat amb el programa, i us conviden a participar a través dels perfils que tenim a les xarxes socials o escrivint a pagesosdeciutat@gmail.com. Allà ens podeu fer arribar les vostres preguntes i experiències, que després compartirem amb la resta de pagesos. A més, teniu a l'Ester a picaronablog.cat. Ester, fins la setmana que ve.
10: Fins la setmana que ve.
2: La proposta musical d'avui es titula The Scarecrow, l'espantaocells, personatge característic de l'agricultura, a través del que fa una crítica de les pràctiques de la indústria alimentària, i convida a prendre consciència del què i com ho ingerim. La cançó que ambienta l'animació es diu Pure Imagination, i la interpreta l'artista nord-americana Fiona Apple.

0: pàgina web, que no és un blog, radiovilasacra.cat, tota la informació de la vostra ràdio al detall.
1: Ràdio Vilasacra, senzillament. Bona nit.
2: Ràdio Vilasacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: música i cinema.
1: Tot el cinema a la teva ràdio local. Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Aquesta setmana s'estrena La Bola Negra, la premiada pel·lícula dels Javis. També torna Brad Pitt compartint protagonisme amb un gos a En el corazón de la bestia. I La isla olvidada és un film d'animació de la factoria DreamWorks.
3: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
2: La Bola Negra s'estrena després d'haver aconseguit el premi a la millor direcció al darrer Festival de Cannes. Inspirat en una obra inacabada de Federico García Lorca, el film dirigit pels Javis narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Tres existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència.
4: T'has presentat el socio en el casino i t'han echado Bola Negra. ¿Y eso por qué?
5: Bola Negra.
6: Bola Negra.
7: Bola Negra.
8: ¿Por qué te han echado la Bola Negra?
9: ¿Qué te han dicho?
10: Que soy homosexual.
11: Chico.
2: Brad Pitt comparteix protagonisme amb un gos a la pel·lícula En el corazón de la bestia. Després de sobreviure a un accident aeri brutal, l'oficial de les forces especials James Belmont i el seu gos de combat Odin intenten retornar a la civilització des d'un lloc remot al mig dels paratges salvatges d'Alaska.
12: Tranquilo, ya está.
13: Soy Joe. Yo, Raisa. ¿Quieres que seamos mejores amigas?
14: Nunca había tenido una mejor amiga.
13: Yo tampoco. ¡Vamos!
2: La isla olvidada és el darrer film d'animació de la companyia DreamWorks. Les protagonistes són dues amigues que, des que l'àvia d'una d'elles els va explicar l'existència de l'illa oblidada, han crescut desitjant arribar-hi algun dia. Finalment ho aconsegueixen, però el món místic que troben té un peatge que no estan disposades a assumir: perdre els records compartits.
1: Nova tanda d'imants de la nevera i enganxines per a qualsevol lloc, que et regala Ràdio Vila-sacra. Fins aleshores, ja hem regalat més de 400 als nostres oients en un mes i tenim encara 1.000 per regalar. Demana-la, si en vols una de cada gratis, al telèfon 65 619 70 62.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el patrocini d'Alemany, Productes Gourmet i Fòrum del Formatge.cat.
2: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
3: Hola, què tal? Com estan? El mes de juny del 2024 els proposava fer un viatge per diversos indrets de la nostra geografia a ritme de vanera i de cant de taverna. Ara, la proposta és un viatge pel territori de l'estat espanyol per tornar a escoltar temes d'aquest gènere musical. No seguirem cap ordre establert, és a dir, que podem anar de mar a terra i de nord a sur desordenadament. Si em volen acompanyar, farem un tomb en cotxe, moto, autocar, barca, avió o fins i tot en bicicleta. Anem-hi? Vinga!
4: Sons a Cau d'Orella, Premi 2x4 a l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
3: I per començar viatjarem fins al Principat d'Astúries. És una de les havaneres contemporànies més velles i emblemàtiques d'Astúries. Va ser composta l'any 1984 pel cantautor asturià Carlos Rubiera i s'ha convertit en un autèntic himne popular del cançoner del Principat. La cançó ret homenatge a la vida marinera de la costa asturiana, concretament a les dones del mar i a la dura realitat de les famílies de pescadors. És la capitana de Carlos Rubiera.

escoltar aquest tema interpretat per el mateix compositor, en Carlos Rubiera, La Capitana. Teníem el capità i també tenim, com no, la capitana. Continuem fins al País Valencià per escoltar L'Havanera de Mareny. És una de les peces més singulars i emotives del repertori del cantant valencià Pep Gimeno Botifarra, inclòs en el seu aclamat disc del 2006, Si en demaneu el cant. Aquesta cançó és un exemple perfecte de com el ritme de l'havanera es va arrelar a les comarques valencianes, adaptant-se a la tradició oral i al paisatge agrícola i marítim local. Escoltarem, per Pep Gimeno, el Botifarra, aquesta Havanera del Mareny.

Habanera del Mareny, o també és coneguda com a Habanera Tita, la que hem escoltat interpretada per una de les grans veus del País Valencià, amb un tipus de cançó popular com és en Pep Gimeno, el Botifarra. Composta pel músic i productor Manuel González, fundador de Mestissai, interpretada per la inconfusible i emotiva veu d'Olga Zerpa. Aquesta cançó és un exemple perfecte de l'habanera d'autor contemporani. Un jove canari promet amor etern a la seva noia, però marxa a Cuba en un vaixell, a tallar la canya de sucre i no dona senyals de vida durant anys. La noia de les Canàries ven la seva ànima al dimoni per aconseguir una recepta de bruixa, un jugo de tuno, ojos de waifu, cola de lagarto i poquito ron. Fins aquí puc llegir. L'escoltin i sabran de què va. Anem fins a les Illes Canàries, amb Mestissai i aquesta habanera embrujada.

història la que ens ha portat aquesta habanera embrujada per el grup canari Mestissai. Continuem amb una de les cançons més divertides, originals, iròniques del gran cantautor, poeta i polític aragonès José Antonio Labordeta, publicada l'any 1997 dins el seu àlbum Paisajes. Aquesta peça és una paròdia i alhora un homenatge genial que agafa el ritme de l'habanera i el porta al cor de la geografia i el caràcter d'Aragó. Habanera Baturra, de José Antonio Labordeta.

escoltat per José Antonio Labordeta, que va viure entre el 1935 i el 2010, aquesta habanera baturra. La cançó és un cant a la nostàlgia del mariner que s'allunya de la costa atlàntica i cantàbrica. Utilitza la Corunya com a punt de referència marítim per acomiadar-se de la península i endinsar-se a l'oceà. Tot i que la lletra menciona la ciutat gallega de la Corunya, la peça va néixer en l'àmbit coral asturià i s'ha convertit en un clàssic del repertori de mariners del Cantàbric. L'escoltarem per un grup gallec, Os Peteras, és Corunya, el mar te acarició.

Valladolid, l'any 1991 va publicar el llibre Castilla canta habaneres, d'on va documentar com els emigrants i soldats castellans que tornaven de Cuba als segles XIX i XX van portar les habaneres a pobles de terra endins. La feina del camp va demostrar que l'habanera no era només patrimoni dels ports de mar, com la Costa Brava o Cantàbria, sinó que s'havia integrat a les tavernes, quintes i festes de Castella. És l'inici d'aquest grup a l'any 2000. Castilla canta habaneres, que fins i tot va participar en una de les edicions de la cantada d'habaneres de Calella de Palafrugell, i l'escoltarem amb aquest Recordando Habaneres.

des de Galícia, Mospeteras, amb aquest Corunya, el mar te acarició. La següent ens diu que la investigadora i musicòloga Maria Teresa Pérez Daniel, natural de Mallorca,

Illa canta havaneres. Déu-n'hi-do la feina que s'ha fet per part de Maria Teresa Pérez, Daniel i d'altres per recuperar aquestes havaneres que el podem dir ja castellanes, de Castella Lleó, en aquest cas, amb Castilla canta havaneres, amb aquest Recordando havaneres. Una havanera lírica d'autor composta per Agustín Sánchez Martínez, que va viure entre 1938 i 2016. Músic i compositor natural de Múrcia. A diferència de les havaneres marineres tradicionals de pescadors o migrants a Cuba, aquesta cançó s'emmarca a la línia de l'havanera d'interior i de costum urbà, fent un retrat nostàlgic de la vida i els paisatges de la ciutat de Múrcia a mitjans del segle XX. Anem amb un grup que va néixer l'any 1998. És un grup que ha col·laborat amb artistes de primer nivell. Ells són Parranboleros i escoltarem Aquella Múrcia.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
1: Aquella Múrcia amb el grup Parramboleros és el tema que hem escoltat tot viatjant fins a aquesta comunitat autònoma, a Múrcia. Anem fent viatge i els hi diré que potser les habaneres més enginyoses, populars i plenes d'humor del cançoner navarrès i de la cornisa cantàbrica. La cançó juga amb la ironia d'otorgar mar a una ciutat d'interior com Pamplona, utilitzant la festa, el vi i l'alegria de la gent com a metàfora de l'oceà. La lletra diu que Pamplona finalment té mar, però no aigua salada, sinó un bon vi, i aquest vi és de Navarra. Escoltarem aquest tema per el que la va composar, com és Joaquín I. Duarte, i la cançó Pamplona ya tiene mar.
2: Pamplona ya tiene mar.

seria Pamplona si tingués mar. No sé on irien a parar els toros dels encierros de Sant Fermín. Segurament a mar no. Ah, segurament a mar no. Continuen anant a la plaça. Però més d'algun amb aquest tipus de festa de Sant Fermín segurament acabaríem amb una bona remullada. Hem escoltat aquest Pamplona ja tiene mar de Joaquín y Doate. Anem amb més, perquè ara els diré que la lletra és una carta d'amor i de nostàlgia escrita en forma de postal. La protagonista descriu la ciutat de l'Havana plena de memòria decadent i poètica, on es barregen els records d'un amor passat amb la cadència del mar Carib. Connecta el sentiment andalús, la nostàlgia de Càdiz i del sud, amb el paisatge urbà de la capital cubana, el malecón, la brisa marina, els olors i els colors de l'illa. Escoltem, per Passión Vega, aquesta postal habanera.

acabem d'escoltar, de Passión Vega, aquesta cantant que va néixer a Madrid, però va anar a viure a Andalusia i ella sempre s'ha considerat d'aquí, d'Andalusia. Hem escoltat amb Postal Habanera. És un homenatge d'amor a la terra cantàbrica. Descriu l'orgull per la mar d'aquest indret, la bellesa del paisatge marítim i de la muntanya i el sentiment d'enyorança del mariner o de l'emigrant que ha de creuar l'oceà. La peça va ser composta per Joaquín Varela Calzada, un dels fundadors, compositors i pilars fonamentals de Los Carabelas. Escoltem Habanera de Cantàbria.

Los Carabelas, que l'any 2018 varen fer una gira per acomiadar-se dels escenaris, aquest grup que va néixer l'any 1964. L'hem escoltat amb aquesta Habanera de Cantàbria. Ara parlem d'una de les habaneres més representatives, populars i entranyables del País Basc, profundament vinculada a la cultura de la taverna i del vi a Bilbao i a tot Biscaia, amb un to alegre, sorneguer i nostàlgic alhora. La lletra descriu la rutina d'aquests cantants de barriada i el seu amor per el vi i la fraternitat de la colla al voltant del tauler del bar. Un xiquitero és la persona que practica el xiquiteo, la tradició d'anar de bar en bar amb la colla o quadrilla fent xiquitos, petits gots de vi negre. Això sí, a cada lloc que van s'ha de cantar. I una de les que deuen cantar és aquesta Habanera de los Chiquiteros, que ens l'interpreta un grup molt popular al País Basc, com és Indarra.

Hem escoltat aquesta a manera de Los Chiquiteros amb tota una història del que són aquestes quadrilles que corren de bar en bar fent petits gots de vi negre i cantant-ne alguna que altra. I ara, per si no en tinguéssim prou, irem bonus tracks. És aquesta que a mi, quan la vaig escoltar, me va impressionar. El Círculo de Artesanos de Sanlúcar de Barrameda ens fa aquesta adaptació al castellà de Mare vull ser pescador amb Madre voy a ser pescador.

0: I fins aquí el programa d'avui, on n'han cantat unes quantes per fer-nos voltar per arreu del territori de l'estat espanyol. Espero que hagin passat una bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.

0: Entenent a la perfecció que totes les cuines de tots els restaurants del món desitgen, segurament, oferir el bo i el millor als seus clients al millor preu. I després, a més de verificar la realitat de milers de programes del suposat especialista Chicote en els seus programes de televisió Pesadilla en la cocina, Batalla de restaurantes o Servicio secreto, on s'atreuen les ganes de córrer riscos i sembla que tens més clar que mai que res com menjar a casa teva, de la mateixa manera que a vegades s'encerta i a vegades es falla a l'hora de decidir provar quelcom. Com evident resulta que una cosa és l'apariència i l'altra és el gust. També és cert que hi ha gustos per a tothom i que jutjar qualsevol cosa no és fàcil mai. Tot i això, sorprèn la quantitat de gent que valora positivament llocs, amb les seves ressenyes, on no es pot ni menjar per car i per dolent. No et sembla, tu? A mi tampoc. De la mateixa manera que tenir clar que un no pot durar tota la vida i que tot té el seu final, que arriba quan arriba. Això sí, el que s'ha viscut, això sí que no t'ho treu ningú. I el que ha quedat demostrat, tampoc. M'entens, no? No? Doncs jo a vegades, i és que fer-se gran té les seves limitacions.
1: De la FM.
2: Bona nit. Ones de llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Reprenem una nova temporada després d'un estiu informativament convuls. A la vostra emissora, no? Vosaltres tot l'any sembla ser temporada i me n'alegro molt perquè sou una diferència que poc semblen valorar. Hem passat una calor considerable, més de la que voldríem i probablement menys de la que ens tocarà passar els pròxims anys. El clima té aquesta desagradable virtut de convertir les prediccions més pessimistes en una realitat bastant quotidiana. La política tampoc ens ha donat gaire descans, la del nostre país i la del país veí. Tot sembla més polaritzat, més sorollós i més teatral. Cada dia costa més veure la política com aquella activitat relativament sensata que hauria de servir per arreglar els problemes de la gent. De vegades sembla dedicada exactament al contrari, a crear-ne de nous. La crisi migratòria de Ceuta n'ha estat un bon exemple. Un fenomen complex, difícil i que no és nou, s'ha convertit immediatament en munició política. Poques propostes, poca voluntat d'entendre, ningú dona gaire la mà. Hi ha proclames, insults, acusacions i una notable quantitat de populisme. Els extrems, de dreta i d'esquerra, han après que incendiar una conversa dona molt més rendiment que intentar resoldre un problema. Els mitjans tampoc sempre hi ajuden. Mentrestant, a l'altra banda de l'Atlàntic tenim l'infame president americà capaç, segons com es llevi, d'amenaçar amb una guerra, imposar un arancel o canviar el nom al Golf de Mèxic. Cal fer fora aquest imbècil del poder, sigui com sigui, però em temo que passar cada matí una hora parlant-ne tampoc ens arreglarà gaire la vida. Potser ens convé tornar a casa, perquè aquí tenim prou feina. Ens hauríem de preguntar com gestionem un Empordà que durant 6 setmanes sembla no tenir prou carreteres, prou platges ni prou aparcaments i que al febrer, en canvi, corre el risc de semblar-se un sarcòfag. Com fem possible que els nostres nois i noies puguin construir aquí un projecte de vida? Com resolem l'accés a l'habitatge en un territori on una masia que fa 30 anys habitava un pagès avui pot acabar en mans d'algú de Barcelona que l'ha comprada per 1 milió d'euros? Ens hauríem de preguntar com elevem el nivell educatiu d'una comarca que s'ha acostumat massa al monocultiu turístic, com fem de la cultura una activitat permanent i no una successió d'actes d'estiu, com diversifiquem l'economia, com protegim el paisatge sense convertir l'Empordà en un decorat, com podem continuar vivint aquí. I sobretot, algú ho ha d'explicar. I penso que Ràdio Vila-sacra és la que millor ho ha entès. Perquè potser enmig de tant soroll, la informació local és un dels pocs antídots que encara ens queden. I, ben mirada, Ràdio Vila-sacra també és una forma d'esperança.
5: Participa amb nosaltres.
3: el que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
2: Repetiràs. Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.